0: En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: Digues, el 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en una sigla de molta força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zahra-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
0: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solías.
4: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
5: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
4: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
6: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
4: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk que encara controla i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regular
7: precaritzar la seva situació fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz-Eaja.
8: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusat de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
9: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique, no estoy hablando del señor Vivas.
8: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
10: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
11: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
8: El PP vol mostrar que es volca amb Vivas, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijóo i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
7: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu en temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
12: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
13: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
12: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
7: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
14: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
11: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost, ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
0: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACU a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
15: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer més abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3CAT Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
16: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ells a casa i poder-los tornar a deixar. Hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica us expliquem que els préstecs al consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3CAT Info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
17: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
0: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura, tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Libre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
19: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
7: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MOVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana

0: Aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
1: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser. I menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
0: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial. Companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuen sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amigas.
2: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'Eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós. Ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
3: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
2: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor, amb l'objectiu de buscar finançament.
3: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons, i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
2: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Tolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
4: 3CAT Info.

0: dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
1: Gràcies, what a honor debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
0: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
2: It's about the quality in the training, and when I see this,
3: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
0: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
4: 3CAT Info.
0: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
5: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, que és Catalunya, i llavors l'han agafat el coix ja d'una altra manera molt agressiva i tenien dit això. Esto es España y tal, un de ellos ha dicho portarlo al lavabo, también después que es para que no hayan cámaras y tal, y para hacer los artistas burguesing.
0: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
6: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
0: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
4: 3CAT Info.
0: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
7: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol así, y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
0: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
4: 3CAT Info.
0: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la volta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la volta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausend en 2 sets.

0: repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Pyets, Els Catarres i Duos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Godina.
1: Que el Barça es lidera en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en una sigla molta força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zahra-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament.
0: Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust. Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones i aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions anexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
5: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
6: Podemos confirmar que murieron 5 personas. Varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
7: Aquí a Barcelona lo noto, me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Lluís, es que es otra cosa.
8: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que está las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació s'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja al Montsià ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta en què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
10: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
11: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
12: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
10: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
13: És un tresor que l'han de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
10: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les càmeres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vila.
14: Jesus etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
15: Estem molt contents, molt tristos alhora perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
14: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè és director de la Sala Mirona de Salt.
16: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assejar, on te van és a sales petites, per tant, és mala notícia que sales com allà tanquin.
14: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: El
4: temps.
0: Eloi Cardoní.
17: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures, que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes. En general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres, amb una baixada forta de la temperatura, tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
4: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
18: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons amb castells, però, que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
19: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
18: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona, Torre d'Embarra, i el 4 de 8 que han estrenat els nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
20: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
21: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
22: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa en un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
21: Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
23: Quan vaig començar a veure caçar un depredador estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nen estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
21: Prime Time mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar al 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des que vam arribar. Un coro és harmonia, et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón, a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: amb Alfons Gorina.
1: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
2: 3CAT Info.
1: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gracias, enhorabuena, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
1: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training and when I see this I
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
1: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, queríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
1: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
7: Li han dit l'estelada i tal, i han dit de què país eres, que és Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tenien dit això. Esto es España y tal, un de ellos ha dicho portarlo al lavabo, también después por que no hay cámaras y tal, y por hacer los artistas que sí.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
8: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, i la va retirar pues, emparant-se amb que la pot mostrar, llavors la policia se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
2: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
9: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau. Y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, fútbol así, y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: A sobre la marxa hem d'anar decidint fins la tercera carrera que hem anat a parar, però al final, l'últim moment, hem decidit que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara, doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
2: 3CAT Info.
1: A la volta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
2: 3CAT Info.
1: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Towson en 2 sets per 6-4 i 6-3.
2: 3CAT Info.

0: Són les 3. Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Duos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
1: Esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 en doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit, empat a un, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
3: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en moda, si hi ha una altra força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: El resultat molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. a aquest grup, però s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zahra-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Sigmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
0: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solias.
2: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
5: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
2: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
6: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
2: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk, que encara controla, i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern ceutí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sanzeaja.
9: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusa de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Viva.
9: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
11: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
12: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
9: El PP vol mostrar que es bolca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
0: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu en temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en el mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
13: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, la l'Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballan.
14: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir als agents rurals, els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
13: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
0: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
16: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan el 31 d'agost, ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
0: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACU a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
17: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer més abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3CAT Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
18: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. Hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica us expliquem que els préstecs al consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3Cat Info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
19: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
0: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
7: El temps.
0: Eloi Cordoní.
20: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura, tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
7: 3Cat Info.
0: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
21: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantenir la producció i l'ocupació.
0: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MOVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns, el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou. I es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns

0: 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
1: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
0: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real, arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del crom. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial. Companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuen sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amigas.
2: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós. Ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
3: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
2: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor, amb l'objectiu de buscar finançament.
3: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons, i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
2: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Tolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
4: 3CAT Info.
5: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
6: Gràcies, what a bueno, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me custa un poquinho,

0: un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
1: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
2: It's about the quality in the training. I mean, when I see this,
3: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
1: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la Alavés 5, Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
4: 3CAT Info.
1: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
5: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat el cos d'una altra manera molt agressiva i tenien dit, esto... Esto es España y tal, un d'ells ha dit de portar-ho al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
6: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
4: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
7: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganar. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol así, y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
4: 3CAT Info.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la volta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la volta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausend en dos sets.
4: 3CAT Info. Són dos quarts de quatre.

0: repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% de sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Pyets, Els Catarres i Duos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina.
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en moda si hi ha molta força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zahra-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.

0: La situació està tan lluny de millorar no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
1: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saltí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants amb pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones i aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. Entre el Mar d'Àfrica i les Illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre de les Balears ha crescut un 2%.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions anexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
3: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquestes relacions propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
4: Podemos confirmar que murieron 5 personas. Varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
5: Aquí a Barcelona lo noto, me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Just, es que es otra cosa.
6: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que está las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació s'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta en què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
8: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
9: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
10: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
8: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
11: És un tesor que l'han de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
8: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vila.
12: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic Bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
13: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
12: Des del sector lamenten que petites sales com el hi hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercès, director de la Sala Mirona de Sal.
14: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on davant és de sales petites, per tant, és mala notícia que sales com allà tanquin.
12: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari. El temps.
1: A la Cardoní.
15: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus en molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura, tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions, Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
16: Bona actuació aquest diumenge dels minyons amb castells però que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
17: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
16: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona, Torre d'Embarra, i el 4 de 8 que han estrenat els nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
1: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
18: I'm Chris Hansen with Dayline NBC, and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
1: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
19: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
20: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I van pensar que això sí que s'ajustava al film.
19: Casson de Predador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
3: Quan vaig començar a veure Casson de Predador estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nen estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
19: Prime Time mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar al 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des que vam arribar. Un coro és harmonia. Et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022 la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón, a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la Botzina.
2: 3Cat Info.
1: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gracias, enhorabuena, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
1: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training and when I see this I...
5: Jo vaig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
1: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, queríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
1: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
7: Li han dit l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit això... Esto es España y tal, un de ellos ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
8: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
2: 3Cat Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
9: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganar, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, fútbol es así, y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: A sobre la marxa vam anar decidint fins a la tercera carrera que hem anat a parar, però al final, a l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
2: 3CAT Info.
1: A la volta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
2: 3CAT Info.
1: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Towson en 2 sets per 6-4 i 6-3.
2: 3CAT Info. Informar.

0: Són les 4. Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
1: Esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 en doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit, empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
3: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la sigla d'alta força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: El resultat molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. a aquest grup, però s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zahra-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
0: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solías.
2: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
5: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
2: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
6: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
2: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk, que encara controla, i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saltí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Santeaja.
9: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusa de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique, no estoy hablando del señor Viva.
9: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
11: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
12: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
9: El PP vol mostrar que es volca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
0: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu en temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir del dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
13: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, la l'Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballan.
14: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
13: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
0: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
16: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost, ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
0: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACU a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
17: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat més abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3CAT Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
18: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ells a casa i poder-los tornar a deixar. Hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica us expliquem que els préstecs al consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3Cat Info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
19: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
0: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
7: El temps.
0: Eloi Cordomí.
20: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura, tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
7: 3Cat Info.
0: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
21: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MOVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns, el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions.

0: portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real, arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els $96. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial. Companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuen sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
1: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'Eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós. Ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
2: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
1: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor, amb l'objectiu de buscar finançament.
2: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons, i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
1: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
3: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
3: 3Cat Info.
4: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València-Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
5: Gràcies, what a honor, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
4: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
6: It's about the quality in the training, and when I see this,
7: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
6: If it's possible to score, we try to do it, and it was

0: fantastic influence.
1: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns en els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba.
2: 3CAT Info.
1: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
3: I entre l'estelada i tal, i a mi, de què país eres? Catalunya. I ara ens l'han agafat el coix d'una altra manera molt agressiva i tenien dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després per que no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
4: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
2: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
5: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganar. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol así, y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
2: 3CAT Info.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la volta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la volta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. Al quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausen en 2 sets.
2: 3CAT Info. Són 4:45.

0: informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Pyets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Godina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, les eleccions, ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: Com et pot ser?
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic. Esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en una sigla molta força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zahra-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu. 3CAT Info.

0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Ni la roba ens han deixat agafar.
2: Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no volen regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones i aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
3: Cada hora, tota l'actual.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions anexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
2: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaria amb un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
4: Podemos confirmar que murieron 5 personas. Varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
5: Aquí a Barcelona lo noto, me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Lluís, es que es otra cosa.
6: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que está las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació s'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta en què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
8: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
9: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
10: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
8: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
11: És un tesor que l'han de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
8: Pel que fa a la collita d'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vila.
12: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
13: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer, i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
12: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercès, director de la Sala Mirona de Sal.
14: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on te van és de sales petites, per tant és mala notícia que sales com allà tanquin.
12: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari. El temps.
0: Eloi Cardomí.
15: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura, tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions, Sopa de Cabra, The Tigers, Els Catarres i Buhos. El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tigers i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
16: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons amb castells però que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
17: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
16: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torre d'en Barra i el 4 de 8 que han estrenat els nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
18: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to mute teens online.
0: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
19: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
20: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? i van pensar que això sí que s'ajustava al film.
19: Caçant depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
1: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic, i de nen estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
19: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar al 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des que vam arribar. Un coro és harmonia. Et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: 3cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón, a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la Botzina.
2: 3Cat Info.
1: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gracias a Guarabona debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
1: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training and when I see this I...
5: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
1: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, queríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
1: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
7: I entre l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el cos ja d'una manera molt agressiva i tenien dit esto... Esto es España y tal, un de ellos ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
8: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
2: 3Cat Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
9: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganar, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, fútbol así, y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: A sobre la marxa hem anat decidint fins a la tercera carrera que hem anat a parar, però al final, a l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara, doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
2: 3CAT Info.
1: A la volta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
2: 3CAT Info.
1: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Towson en 2 sets per 6-4 i 6-3.
2: 3CAT Info.

0: Són les 5. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Búhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
1: Esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el Camp del València per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit, empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I en motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. 3CAT Info. Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va renunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem a nova, sigui una altra força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. a aquest grup, però s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zahrabanknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Zygmunt seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
0: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
4: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
5: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
4: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
6: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
4: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk, que encara controla, i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info. Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
8: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regular regularitzar la seva situació fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz-Eaja.
9: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusat de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Viva.
9: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
11: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
12: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
9: El PP vol mostrar que es volca en Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
0: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu en temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir del dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la baronia de Rialb i a la serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
13: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, la l'Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballán.
14: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
13: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
0: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
16: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost, ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
0: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACU a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
17: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat més abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3Cat Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
18: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ells a casa i poder-los tornar a deixar. Hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica us expliquem que els préstecs al consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3CAT Info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
19: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
0: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
7: El temps.
0: Eloi Cordoní.
20: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura, tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
7: 3CAT Info.
0: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
21: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el NUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns, el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
1: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
0: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli

0: ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del crom. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial. Companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuen sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
1: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'Eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós. Ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
2: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
1: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor, amb l'objectiu de buscar finançament.
2: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons, i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
1: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
3: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
3: 3CAT Info.
4: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
5: Gràcies, what a honor, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
4: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
6: It's about the quality in the training, and when I see this,
7: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
4: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.

0: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons ara mateix darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba.
1: 3CAT Info.
0: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
2: I entre l'estelada i tal, i a mi, de què país eres? Catalunya. I ara ens l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tenien dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-ho al lavabo, entenem després perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
3: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
0: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaurana va jugar al camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
0: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaurana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
4: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol así, y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
0: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
1: 3CAT Info.
0: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la volta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la volta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. Al quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Townsend en 2 sets.
1: 3CAT Info. Són 2:45.

0: repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Duos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina.
1: Que el Barça es lidera en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en una sigla d'alta força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zahra-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu. 3, 4...

0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones i aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions anexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
1: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaria amb un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
3: Podemos confirmar que murieron 5 personas. Varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
4: Aquí a Barcelona lo noto, me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Just, es que es otra cosa.
5: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que está las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació s'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta en què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
7: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
8: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
9: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
7: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
10: És un tesor que l'han de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
7: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vilà.
11: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
12: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer, i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
11: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercès, director de la Sala Mirona de Sal.
13: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup o de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on davant és de sales petites, per tant és mala notícia que sales com allà tanquin.
11: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cardomí.
14: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus en molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura, tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous 10 de setembre a partir de les 12 del migdia a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
15: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons amb castells, però, que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
16: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
15: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torre d'Embarra i el 4 de 8 que han estrenat els nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
17: I'm Chris Hansen with Dayline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
18: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
19: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I van pensar que això sí que s'ajustava al film.
18: Casa un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
20: Quan vaig començar a veure Casa un depredador estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nen estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
18: Prime Time mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar al 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeo Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeo des que vam arribar. Un coro és harmonia. Et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la Botzina.
2: 3Cat Info.
1: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gracias, enhorabuena, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
1: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training and when I see this I...
5: Jo vaig notar qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
1: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta, y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, queríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
1: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
7: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll ja d'una altra manera molt agressiva i tenien dit esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
8: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
2: 3Cat Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
9: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganar, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, fútbol así, y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que hem anat a parar, però al final, l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara, doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
2: 3CAT Info.
1: A la volta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder en 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
2: 3CAT Info.
1: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Townsend en 2 sets per 6-4 i 6-3.
2: 3CAT Info.

0: Després de 3 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, comença ja el descens. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui baixaran entre 1 i 3 graus a gairebé tot arreu, a l'interior les temperatures més altes quedaran entre els 34 i 38 graus amb sol i 4 nuvolades de tarda al Pirineu.
0: I victòria clara també contundent avui de l'extrema dreta. És la notícia del dia a les eleccions a l'estat alemany de Saxònia, Anhalt. Amb el 97% escrutat, l'alternativa per a Alemanya s'enfila fins al 44,3% dels vots. Es queda així a les portes de la majoria absoluta, però podria tenir opcions per governar. Corresponsal Jordi Regàs, bon dia.
2: Bon dia. L'extrema dreta d'alternativa per a Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta. Ara caldrà veure si la resta de formacions arriben a activar el cordó sanitari que deixaria el partit d'Ulrich Siegmund fora del govern.
0: I el candidat que ha guanyat aquestes eleccions celebrava així la victòria.
3: Dieser Art heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
0: Parlava de la nit històrica i també afegia que aquí comença la recuperació del nostre país. La gran patacada és per la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz.
4: Una aufgabe, ja werden wir auch gerecht werden.
0: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports. En temps d'àgora ho comentarem, analitzarem les causes, també les conseqüències d'aquestes eleccions històriques amb Jordi Regàs i Gemma Casadevall, corresponsal alemanya del periòdico i el Punt Avui. Un auge, el de l'extrema dreta i els populismes, que també hi és a casa nostra. I és que els discursos d'odi o la immigració seran alguns dels temes que tractarem a partir de 8:45 avui en la ja tradicional entrevista institucional que farem al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat. I també parlarem de l'inici del curs escolar, que arrencarà demà igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres. Esther Niubó, consellera.
5: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament en tot cas que fem.
0: La matinada també ens deixa un accident mortal a l'aeroport de Miami. Com a mínim 5 persones han mort quan un avió després d'aterrar ha sortit per la pista i ha xocat contra diversos cotxes. Així ho explicava la portaveu dels bombers.
6: Humo y llamas que salían de parte de este avión, el cual aterrizó más allá del punto operativo del Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestros equipos comenzaron a trabajar arduamente para tratar de extinguir el incendio y también de salvar a varias víctimas que se encontraban atrapadas en los vehículos.
0: Ara ho explicarem i a partir de 11:45 també avui farem Àgora Esportiva per parlar amb Ramon Besa, Laia Tudel, Carme Lloberes, Carme Barceló i Carles Panxart d'un Barça que ha arrencat la Lliga imparable.
7: Torna de pista, Dani Olmo ho està fent molt bé, continua Olmo, la
8: mira
7: per la
8: nit!
7: El cinquè!
8: Buah, quina jugada de
7: nou! Gol!
8: El cinquè de la Minya Mal!
7: Ja ni es celebren de tants gols que fem.
0: Ahir festival del Barça, 0-5 al camp del València. El Barça és líder en solitari, ja que és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits. Per cert, aquesta nit, Espanyol 1, Sevilla 1. No crec.

0: benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. El dia que entrevistarem el president de la Generalitat a partir de 8:45 del matí. Ho farem també després en una hora especial per comentar l'entrevista amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans, Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Qui treu llibre avui?
2: La Silvia no.
0: No.
3: Francesc Soler.
0: Francesc Soler. Què ens en pots dir, Francesc, del teu nou llibre?
2: Doncs va d'assassins guapos. Que pot semblar un oxímoron, pot semblar una paradoxa, però sí.
0: No, a mi el que em preocupa és que tu, en aquest últim any t'has posat com més guapo. Llavors penso, igual, és que has pres nota del teu assaig.
2: Se m'està dient això, si és autobiogràfic? No, no ho és, no ho és.
0: Avui a partir de les 11 en parlarem, si voleu saber més detalls d'aquest assaig que ha fet el Francesc Soler sobre els assassins que són guapos, si els perdonem potser una mica més que els lletjos, doncs ho explicarem a partir de les 11. Comencem parlant d'Alemanya en aquest informatiu, perquè ja és un fet, l'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
4: L'alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultres opten a governar un estat federal alemany. Els democristians del canceller Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
0: Berlín, Jordi Regàs.
5: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
6: Digues bé, no pot ser potser. El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en una sigla d'alta força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
5: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances a Gabang diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tot això ho comentarem amb el president Salvador Illa a partir de 8:45 en aquesta emissió conjunta de l'entrevista institucional al president per TV3 també, des del Palau de la Generalitat.
3: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
7: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia a Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà. Ho fa amb una reunió de 2 dies dels seus diputats.
4: Un curs que està marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: I just demà, el seu secretari general, Jordi Turull, serà també en aquest programa a partir de 9:45. Jordi Corbalan.
8: Sí. Quan ens tornem a veure, amics i amigues?
9: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos, tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
10: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
9: Amb tot el focus polític posat a Madrid...
11: Senyor Sánchez... Apartis.
9: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
12: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa 2 anys.
9: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Voreres contra la presència d'Aliança Catalana.
3: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona per celebrar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions i la jornada promet ser tensa, tal com explicava Daniela, portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella, criden a no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees, diu, reaccionàries i feixistes.
13: Menys encara al costat de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
3: Aquesta campanya hi ha adherides ara mateix 14 entitats, però estan obertes a més incorporacions. Algunes d'aquestes entitats són l'Organització Juvenil Socialista, el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, el Casal de Joves Autogestionat, l'Esplai del Pi, l'Agrupament Escolta Armesenda, l'Associació de Veïns de Casc Antic i Mares contra la Repressió.
0: I encara parlant sobre aliança, el sindicat UGT celebra un acte a Ripoll contra els discursos d'odi.
14: Sí, va ser divendres en el marc de la campanya Qui guanya quan l'odi avança, que ha impulsat UGT Catalunya. L'objectiu és que la classe treballadora no assenyali el col·lectiu migrant com una amenaça. La novetat d'aquesta cita a la capital del Ripollès, però, és que és l'única que no es va voler perdre el líder sindical a nivell estatal, Pepe Álvarez.
15: Només cal veure doncs, quins són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquest és el que volem justament és que el món estigui en mans d'uns pocs, que controlin els mitjans de producció i que les persones, doncs, a poc anem perdent els nostres drets, i això ho fan, bàsicament, separant la gent.
14: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Sobre aquest acte, per cert, Sílvia Oriol, l'alcaldessa de Ripoll, va fer una piulada a les xarxes en què titllava els ponents de vividors i farsants.
0: I el partit de Sílvia Oriol encara ens ha deixat una altra notícia aquest cap de setmana. El sisme que es viu a Figueres.
3: Tal com llegim al diari Ara, els militants de la capital de l'Alt Empordà reclamen que el candidat a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa. Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar. Segons la informació de l'Ara, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
0: Parlem d'aquesta trencadissa Aliança Catalana, quan faltin 5 minuts per les 10 del matí, del diari Ara que publica aquesta informació, que és el Xavi Tadó. I ara... setmana costaruda també per Pedro Sánchez, enmig de la tempesta de Ceuta. S'hi afegeix?
14: Doncs la represa del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i l'Ere Díaz.
0: Madrid, Dani Sánchez Aja.
16: Entre avui i demà declaren com a investigats els dos exdirectius de l'aerolínia Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions a canvi d'intercedir en el rescat de la companyia. Dimecres ho farà l'exgerent del PSOE en el marc del cas Leire Díaz. Haurà de respondre si el partit va encarregar a esta exmilitant una operació per torpedinar les causes judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Al president espanyol se l'acumulen els problemes en l'inici de curs més complicat. Este matí ha convocat una reunió dels diputats i senadors socialistes amb la intenció d'agafar empenta i exhibir unitat interna. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja per el Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts serà un quart de set del matí. A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraca situat al polígon industrial del Tarajal. Això als afores de la ciutat i molt a prop també de la frontera amb el Marroc.
3: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
17: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
3: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants. Paral·lelament, la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla militar. L'incident no va causar cap ferit.
0: I tornem també avui a parlar de Manresa perquè un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar.
14: Després que la setmana passada la capital del Bages patís un episodi tràgic amb l'assassinat d'un home abans presumptament de dos menors d'edat, el regisseur es fa ressò ara d'un nou atac, aquest però sense conseqüències greus. Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar, si bé no li van robar res perquè no duia res a sobre. Va passar divendres al carrer Guadé, al barri de les Escudines. Els joves el van empènyer i el van colpejar i li van provocar algun hematoma. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i està a l'espera de si presenta denúncia o no.
0: i un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis.
3: Va passar ahir al matí a Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí, alertat pels crits, s'hi va acostar i també va quedar ferit lleu. Després l'agressor es va autolesionar i es va llançar pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
0: I encara algun apunt més abans d'arribar a la cultura i als esports. Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
14: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: I als Estats Units, almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
3: A l'accident també han resultat ferides 5 persones, 3 d'elles crítiques. L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista i s'ha encendiat després de xocar, fet que ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadalal, destacava la complexitat de l'operatiu.
18: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
3: L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat a l'aeroport, que acumula mig milers de vols amb retards i més d'un centenar de cancel·lacions. Les autoritats federals han obert una investigació per aclarir les causes dels fets.
0: I després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, avui hi ha una vuitantena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
14: A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, Tossos a la Noguera, per precaució.
0: Avui en parlarem també a partir de 9:15 al matí de Catalunya Ràdio, d'aquest perill d'incendis i també de les futures inundacions que hi puguin haver. Ho farem amb David Saurí, professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Els catarres Sopa de Cabra, els Tiets i Buos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Les entrades es posaran a la venda dijous a les 12 del migdia.
1: La segona.
0: Podria tornar a actuar a Barcelona, segons la premsa anglesa. No està confirmat per ells, però The Sun assegura que preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
1: I la tercera?

0: polèmica aquest cap de setmana per aquesta cançó dels Tiets, després que el partit de Vox a Sabadell l'hagi utilitzat per un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major. Al vídeo s'hi veuen els dos regidors de Vox durant la cercavila. Els músics del Maresme han demanat que no utilitzin la seva música per fer vídeos com aquest.
1: I els esports, Bertrat?
2: El Barça, que exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València, Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine, donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Murcia, i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 7 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Joan, amb 4 quilos 150 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Clara, amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui sembla que ja baixarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, costa de creure aquesta hora perquè encara tenim valors altíssims, sí. Però avui en general baixarà de 1 a 3 graus la temperatura respecte a la que vam tenir. Ahir vam tenir valors extrems, per tant aquesta baixada de moment és una baixada moderada. En aquests moments, però, tenim 23 graus ja a Figueres a aquesta hora, 25 a Tàrrega, Ulldemolins, n'hi ha 26 al Priorat, o a Margalef, també la mateixa comarca, 28, a la ciutat de Barcelona, 26. Avui les màximes més altes quedaran de 34 a 38 graus, per tant, en principi, ja no hauríem d'arribar als 40 graus com sí que ha passat aquest cap de setmana. Amb sol, algun ruixat de tarda molt puntual al voltant del Pirineu, poca cosa. Demà sí que aquests ruixats ja seran una mica més freqüents a la tarda i probablement es connectaran amb les tempestes que ja arribaran la nit de dimarts a dimecres i durant el dimecres, que s'espera que siguin fortes i faran baixar la temperatura de cop arreu de Catalunya.
1: Fortes què vol dir, Eloi?
4: Fortes vol dir que els models ens estan marcant alguns llocs més de 50 litres per metre quadrat. Llavors hem d'esperar a veure exactament en quin moment del dia acaben aquestes tempestes, en quines circumstàncies, suposo que demà podrem donar més detalls, per veure si realment aquestes tempestes poden tenir doncs, caràcter d'aiguat. Però fa la pinta que en alguns llocs de Catalunya sí que es pot registrar algun fenomen d'aquest tipus, especialment a prop de la costa i prelitoral, que és on tenim aquesta situació més delicada a causa doncs, de la temperatura extrema del mar, que arriba als 28 graus.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A dos quarts de nou, Ricard Ostrell entrevista el president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat, una ja tradicional entrevista institucional que s'emet conjuntament per TV3. A dos quarts de deu analitzarem l'onada de l'extrema dreta a Europa arran de la victòria d'Alternativa per Alemanya ahir a les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt. En parlarem amb el nostre corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs, i la periodista Gemma Casadevall. A dos quarts d'onze abordarem el risc d'incendis i d'inundacions amb el meteoròleg de 3CAT, Eloi Cordomí, i el professor de Geografia de la Universitat.

0: Bonjour, Ricard.
1: A Moscou, Cristina Solías. Priviet, bon dia.
2: Priviet.
1: I a Madrid saludem Dani Sánchez. Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per tu, Oriol. Els Estats Units estan acabant de gaudir d'un cap de setmana llarg, coincidint també amb el Dia del Treball, i els milions de nord-americans que s'han posat a la carretera estan patint els preus rècord del combustible.
4: Sí, el cap de setmana, o quan s'escau el pont del Dia del Treball, és un dels moments de l'any en què les carreteres dels Estats Units s'omplen més i s'ha convertit en una referència pel que fa als preus del combustible. En comparació a fa un any, la benzina s'ha encarit un 29% i ja es paga per damunt dels 4 dòlars de mitjana per galó, és a dir, més d'un dòlar i 10 cèntims al litre. Això ja ha convertit aquest pont del treball en el més car a les benzineres nord-americanes. Sens dubte, un disgust enorme pels ciutadans d'aquest país.
1: I parlant de carreteres, a Bèlgica tenen un problema ara amb les càmeres de seguretat que hi ha al carrer i amb les càmeres dels radars de carretera. A la capital, Bruno, s'han adonat que n'hi ha moltes que estan sense servei.
5: Sí, a la regió de Brussel·les, una de cada quatre càmeres de videovigilància directament no funciona. I això complica les investigacions de la policia, coincidint amb un context d'alarma a la capital belga que viu una onada de tirotejos i baralles entre bandes de narcotraficants. A més, la situació tampoc millora amb les càmeres de trànsit ni amb els radars. En la meitat dels casos, la qualitat de les fotos és tan dolenta que no s'hi pot ni llegir la matrícula dels cotxes i, per tant, és impossible multar-los. El govern belga ha posat fil a l'agulla per mirar de canviar les càmeres.
1: I a Rússia han començat també a multar els negocis que tenen els rètols en anglès. El Kremlin, Cristina, ha aprovat una llei per promoure la defensa de la llengua russa.
2: Sí, el propietari de la cafeteria Buffalo, en una regió de l'extrem orient, ha rebut una sanció per no haver traduït el cartell del seu establiment. És només un exemple dels molts empresaris que estan patint les conseqüències de l'última llei que obliga que, com a mínim, el nom del local estigui en rus. D'aquesta manera, les autoritats continuen la seva croada contra l'hegemonia de l'anglès en la publicitat i també de l'alfabet llatí. Fins i tot, el candidat de Putin a Moscou a les properes eleccions ha dit que aquesta és la millor llei que ha aprovat el seu partit darrerament.
1: I a Madrid creix el malestar dels veïns i aficionats de Vallecas perquè el Rayo Dani encara no pot jugar al seu estadi.
3: El Rayo ja ha hagut de jugar dues jornades com a local a Leganés, lluny del seu estadi. La Comunitat de Madrid el manté tancat per falta de manteniment, però el club acusa el govern d'Ayuso de mala fe. L'afició no està farta i dissabte van deixar la graderia buida per manifestar-se contra el president del club, Raúl Martín Presa.
6: Ya no solo es el primer equipo ni el estadio, es la cantera, es el femenino, tiene todo abandonado.
3: I és que la voluntat del president és fer un nou estadi fora de Vallecas, un barri amb identitat pròpia i molt lligat al seu equip de futbol.
1: Així tenim el món a aquesta hora, quan falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
1: I divendres, atenció perquè farà 25 anys ja dels atemptats de l'11 de setembre. Avui recordem la pota catalana d'aquells atacs. Frederic Vincent, bon dia.
9: Bon dia. Els atemptats de l'11S es van preparar en molt bona mesura a la zona de Tarragona, a Cambrils, en principi. Va ser en una reunió entre dos dels noms claus d'aquells atemptats de l'11 de setembre. D'una banda, Ramzi Binalship, un dels coordinadors. De l'altra, Mohamed Atta, considerat cap operatiu dels pilots suïcides i, de fet, l'home que portava el primer avió que es va estavellar a les Torres Bessones. Nobody moves. Aquesta és la veu de Mohamed Atta quan va segrestar l'avió adreçant-se a la tripulació i als passatgers. Ell i Binalship, com dèiem, s'havien conegut a Alemanya. I allà, a Alemanya, es van reunir diverses vegades, també a l'Afganistan. Ara bé, dos mesos abans dels atacs van acordar trobar-se a Espanya perquè deien que els hi feia por que els detectessin si es tornaven a reunir a Alemanya perquè ja es veien vigilats. Així ho veu demostrat l'informe de la Comissió d'Investigació de l'11 de setembre.
10: The Commission on Terrorist Attacks in the United States.
9: Segons aquell informe de la comissió, Mohamed Atta va volar a Madrid i des d'allà va agafar un cotxe fins a Reus. Ramzi Binalship va volar directament des d'Hamburg i fins a Reus. Consten reserves en diversos hotels de la zona i el mateix Binalship, que està tancat a Guantánamo, ha explicat que allà van concretar quins terroristes atacaria cada objectiu. Els pilots ja estaven als Estats Units. Mohamed Atta va plantejar un atac a una instal·lació nuclear, però es va descartar perquè els altres pilots no ho veien massa fàcil

i, sobretot, aquesta opció no tenia l'aprovació de la cúpula d'Al-Qaeda. En aquesta reunió a la zona de Tarragona, Ramzi Bin al-Shib va transmetre a Mohammed Atta que Osama Bin Laden volia que l'atac fos com més aviat millor. Un dubte és si hi havia més gent en aquella trobada. S'ha especulat que podria ser Marwan al-Shehhi, que va ser qui va pilotar el segon avió de les Torres Bessones. La comissió d'investigació de l'11S no veu demostrat que Marwan al-Shehhi fos a Tarragona, no hi ha cap document que digui que va ser notat de la zona, però hi ha un informe de la Guàrdia Civil que diu que el van reconèixer treballadors de Port Aventura. Aquells dies, algú que encaixa amb la seva descripció hauria demanat informació sobre les atraccions de Port Aventura al Departament d'Atenció al Client, dient textualment, busco emocions fortes.

0: al punt de 6:45, parlant d'esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició d'ahir al camp del València amb un 0-5.
1: Els blaugrana van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit. Van passar per sobre del València, 2 gols de Lamine, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situen el Barça al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
2: Jo vaig notar qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
1: Va fracturar el nas en una topada amb Rodri. L'Espanyol va empatar el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al temps afegit. Brian Ferreira va debutar amb l'equip blanquiblau. També a primera, la Bes 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Elx Reial Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba a 8:45.
0: No incident per portar una estelada en un camp de futbol.
1: L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre l'Alcorcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que van veure l'agressió.
3: Entre l'estelada i tal, ja em dic de què país eres, Catalunya, i ja l'han agafat el coix ja d'una manera molt agressiva i tenien dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-ho al lavabo, anem després perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el disc volguéssim.
0: Farigou també guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
1: Amb la seva victòria als Països Baixos, la pilota Piera ha guanyat tots els Mundials des del 2007. El Barça també que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia per 5-4.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Masquefa, a l'Anoia, a les 7:25.
4: I es pondrà a les 8:16 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
5: A Banyoles 21 graus, al Guaire 23 i a Horta de Sant Joan 24.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera que baixi entre 1 i 3 graus la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, fins i tot en alguns llocs del sud i de la Catalunya central, on ahir van tenir més de 40 graus, podria baixar fins a 4 o 5 graus. En tot cas, avui farà sol, encara molta calor. Dimecres, coincidint amb l'arribada de tempestes, sí que baixaran de manera més contundent.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
6: Doncs pel que fa al trànsit, comencem a veure intensitat a les rondes de Barcelona, en especial a la ronda litoral, i pel que fa al transport públic ja veiem també alguns retards, com per exemple el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus cap a Barcelona.
0: Tot això avui, que és dilluns 7 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
7: El president de la Generalitat serà als micròfons del matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 8:45.
0: El segon, Alternativa per Alemanya.
5: L'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt, frega la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Els democristians del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
0: El tercer nom del dia, Pedro Sánchez.
7: El president del govern espanyol reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i quan es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
0: Atenció al quart, incendis.
5: Una 80ena de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem i més de 200 localitats estan també en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleugerament, es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, dos espais naturals de la Noguera.
0: I el cinquè, Amazon.
7: És una de les imatges que ens deixa la matinada. Almenys 5 persones han mort quan un avió de càrrega d'aquesta companyia ha sortit de la pista d'aterratge a Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
0: Parlant de la matinada, què ens deixa, a més, Brussel·les, Frederic?
8: Doncs que la presidenta de la Comissió Europea avui presentarà un augment de les inversions de la Unió a Groenlàndia, a més d'un reforç dels lligams polítics amb el govern de l'illa. Úrsula von der Leyen és des d'ahir a Groenlàndia en una visita que s'ha interpretat com a mostra de suport davant dels intents anexionistes de Donald Trump.
0: I en què se'n va dormir als Estats Units?
8: L'actor i director Rob Reiner ha obtingut a títol pòstum un Emmy a millor actor convidat en una sèrie de comèdia per la seva participació a The Bear. La gala dels premis Emmy és la setmana que ve, però aquest guardó s'ha conegut aquesta nit. Recordem que Rob Reiner va morir assassinat suposadament pel seu fill.
0: I en què dinaran avui a la Xina?
8: Amb un temporal, el nombre de víctimes per les esllavissades al cap de setmana és de 4 persones mortes, 10 persones més estan desaparegudes, segons l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts de l'agència estatal Xinhua.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui centrada sobretot en les eleccions a Alemanya en totes les portades del dia.
9: Sí, i amb la paraula ultra a tot arreu, Ricard, el periòdico titula Avenç Ultra Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxonia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò, amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, de fuetada de la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a La Vanguardia, i veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip. També avui, per cert, en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen al Marroc. Això en un dia de ressaca blaugrana, La Vanguardia parla de golejada coral, l'Ara de Maneta per acomiadar més talla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: Com d'ull també a la premsa comarcal, Ara Garcia.
10: Les piscines municipals de Lleida van acomiadar aquest diumenge la temporada de bany en un dia en què la ciutat va superar els 40 graus de temperatura. Llegim al Segre que els usuaris reclamen més dies d'obertura per la calor. El diari recorda, però, que aquest estiu les 6 piscines municipals de la ciutat han estat obertes des del 12 de juny i han tingut ja un horari ampliat. El diari de Girona publica que Girona és la província catalana amb la taxa més alta de mortalitat per sobredosi. Segons les dades més recents del Departament de Salut, el 2024 a les comarques gironines es van registrar 39 defuncions, una xifra que equival a 5,4 morts per cada 100.000 habitants. I a Tarragona, un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el recurs d'un advocat de Reus en un cas de conflicte laboral a l'Ajuntament de Cambrils perquè el text estava fet amb ChatGPT. Segons el jutge, el recurs és reiteratiu, confús i dispers, cosa que evidencia l'ús d'intel·ligència artificial.
0: I pel que fa als esports, que destaquem avui? Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia, que aquest Barça s'exhibeix amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamin donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça va perdre la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Pozo de Múrcia. I Toni Bou, que guanya el seu 40è Mundial de Trial, un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, avui en Bernat de Déu, comencem el compte enrere per les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units que poden marcar el futur de Donald Trump. Cada dia donarem claus per entendre com està el país nord-americà i amb l'anàlisi ho farem de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. A falta de 2 mesos per les midterms als Estats Units, hi ha una sola cosa amb la qual estan d'acord tots els americans, inclosos demòcrates, republicans i Donald Trump. I és que aquestes eleccions, bàsicament, van de Donald Trump. Aquest dimecres, el president ha convocat una convenció republicana a Dallas per exhibir-se, com de costum, una reunió a la que, segons informa el Digital Politico, de 70 alts càrrecs del seu partit, fins a 45 no s'hi voldran ni deixar veure. El president no passa pel millor moment, no només perquè tingui un 38% d'aprovació entre els ciutadans, sinó perquè cada dia li és més difícil d'explicar per què el seu país està en guerra amb l'Iran. Això preludiaria una victòria còmoda pels demòcrates, però no cal córrer, perquè l'esquerra yanqui està fortament dividida entre la tendència de les estrelles emergents del socialisme com Zoran Mamdani i els candidats amb més perfil centrista. Encara queden molts dies i Trump ja ha demostrat que pot ressorgir de les cendres.
12: Això va passar l'any passat en un day night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
13: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
5: L'alternativa per a Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultras opten a governar un estat federal alemany. Això és el que deia el guanyador de les eleccions, Ulrich Siegmund, disposat a governar si no es fan cordó sanitari.
16: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en moda, si hi ha una altra força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
5: Els democristians del canceller Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
7: Això avui que a partir de 8:45 la ja tradicional entrevista institucional al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat.
5: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada, just abans que comenci el curs en vaga a les escoles. Arriba aquesta entrevista just després de reunir-se amb Zelensky i que el nou finançament hagi fet un pas més. Mentrestant, Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca el curs polític al Berguedà amb una reunió de 2 dies dels seus diputats. Un curs, en aquest cas, marcat per la competència electoral amb Aliança Catalana, les municipals del maig, però que confien que el mal possible retorn de Puigdemont a la tardor sigui un revulsiu.
7: I per frenar l'extrema dreta, entitats de Ciutat Vella Barcelona criden a mobilitzar-se al fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana la vigília de l'11 de setembre.
5: El partit de Silvio Riols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella crida no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees.
17: Menys encara el fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
7: A Madrid, Pedro Sánchez reuneix aquest matí els diputats i senadors socialistes amb la intenció d'exhibir unitat interna.
5: Ho fa enmig de la tempesta política de Ceuta i la represa del curs judicial amb les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díaz. Entre avui i demà declaren com a investigats els 2 directius de Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions.
7: I a Ceuta la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc.
5: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
18: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
5: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants, i la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla.
7: 5:45 del matí. Avui fa exactament 2 mesos d'això.
19: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres al Putxet.
7: L'esboranc per les obres de l'L9 del metro de Barcelona que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi i la Bonanova.
5: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet entre els edificis del carrer Rubinstein i el carrer Teodora a la Madrid. L'esboranc, que va ser de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles la de la Miren, que psicològicament està molt cansada.
20: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps, no es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel, no es pot tenir una família separada en 2 habitacions.
5: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a final d'any.
7: La vigília de l'arrencada del curs, amb convocatòria de vaga dels docents inclosa, les organitzacions de consumidors alerten
5: que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs.
7: Maria Núria Rebetlle.
21: És per això que el president de FACO a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
22: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer més abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
21: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I la patronal i els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores.
5: La petició de les futbolistes de la selecció espanyola de la Federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral.
7: Núria Har.
23: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertat González, podria acabar arribant aquí.
24: Sí, jo crec que sí, en la medida en què la
2: en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo ofrecerá.
23: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
3: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pato no consentit de Rubiales a Jenny Hermoso.
23: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Hart per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on Robert Pattinson hi ha estrenat el thriller psicològic Prime Time.
4: I'm Chris Hansen, with Dayline NBC, and we're doing a story on...
6: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Aquest és el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
7: Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
24: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu Tocatge Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
25: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
7: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio. I aquí bones notícies, perquè Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
6: El local, que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Aquesta serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
7: Lleida, Estela Bosoms.
23: Relleu entre dues dones. Merche Parisa passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
2: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
23: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I la temporada de TV3 arrenca avui amb la tornada dels seus programes habituals. Tornen el Tot es mou i La Selva.
6: Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 fins a les 2 del migdia.
26: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
6: També hi haurà espai per al glamour i les noves tendències amb la Joana Bonet i els millors cuiners del país faran les seves receptes. Passat un quart de sis de la tarda, Xavier Grasset es posa de nou al capdavant de La Selva.
27: Com veu l'actualitat el seu dietari, la Roser Capdevila, il·lustradora? Quins cromos té el seu àlbum d'actualitat, l'Albert Tom, com cuina de manera d'urgència Fermí Fernández? Tot això i molt més aquesta tarda i cada dia durant aquesta temporada d'Odissea a La Selva. A partir de dos quarts de sis, us esperem.
7: Passa un minut de 3:45 del matí. Pel que fa al temps avui, sembla que tindrem una lleugera baixada de la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
28: Bon dia. Sí, encara no es nota aquesta hora perquè tenim valors molt alts, no només a la costa, sinó també a l'interior. Per exemple, 25 graus ja hi ha a Terrassa, 25 a Falset, 25 a Tàrrega. Sí que ha refrescat una mica Vic amb 17 graus o 14 graus a Viella. Avui serà un dia de sol, hi ha 4 núvols baixos ara mateix, sobretot al nord de la Costa Brava. A la tarda podrien créixer algunes nuvolades del Pirineu, no és impossible que deixin algun petit ruixat. I avui el més important és aquesta baixada, 1 a 3 graus de la temperatura. Ja no tindrem aquests valors de més de 40 graus que ells van registrar. Avui els més alts quedaran al voltant dels 38. Demà, més ruixadets de tarda al Pirineu i probablement la nit de dimarts a dimecres ja començaran les tempestes fortes a l'espera de la baixada important de la temperatura que tindrem dimecres.
7: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
0: Doncs pel que fa al trànsit, la P7 està tallada en sentit sud a l'altura de l'Aldea Camarles per un accident i a l'àrea de Barcelona circulació amb retencions a les rondes, especialment en sentit Llobregat, i a la C58 en tots dos sentits. Pel que fa al transport públic, ja veiem alguns retards, per exemple, el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus a primera hora i que té previst arribar a Sants 10 minuts més tard del previst. També 20 minuts de retard en el tren de l'RL4 que està anant de Manresa cap a Lleida.
15: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge d'Angelina Letxa. És veïna de Badalona i forma part del col·lectiu Badalona Acull. Vol manifestar el seu rebuig al tractament que considera que estan fent de la situació a Ceuta algunes forces polítiques i també alguns mitjans de comunicació.
8: No es tracta de cap invasió, sinó que és una crisi humanitària de gran envergadura, provocada per interessos geoestratègics i polítics, en la que s'utilitza les persones més dèbils com a bala, vergonyosament.
1: L'Angelina demana garantir l'atenció i els drets de les persones que van creuar la frontera i lamenta que des de diferents municipis s'hagin impulsat mobilitzacions contra elles, mentre tampoc se'ls ofereix una atenció digna quan arriben a pobles i ciutats de Catalunya.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
9: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses d'Europa van tancar divendres vestides de verd gràcies al fet que la dada d'ocupació dels Estats Units va ser millor del que els inversors esperaven. L'IBEX ha sumat un 0,25% fins als 20.050 punts. A Wall Street, en canvi, aquesta notícia va ser un gerro d'aigua freda, ja que eleva les opcions d'una pujada de tipus d'interès per part de la Reserva Federal. El Dow Jones va caure un 0,5% i el Nasdaq un 0,30%. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, aquest matí el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 2%, i el Hang Seng de Hong Kong perd més d'un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrguers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I dos porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
11: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 10 minuts i les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
14: Hola, bon dia.
7: A les comarques de Girona, Núria Pereira, bon dia.
29: Bon dia.
7: I a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
7: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
31: Què tal, bon dia.
7: Arrenquem a les comarques de Lleida. Avui comencen treballs per rehabilitar el ferm a la 2, al Pla d'Urgell, Pere Joan.
31: Sí, en concret, el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Per dur a terme les obres, a partir de les 7 del matí es tallaran el trànsit les vies laterals de la 2 entre els quilòmetres 484 i 487. Els treballs es prolongaran fins al 16 de setembre, a excepció de l'11, amb motiu de la Diada. El trànsit es desviarà a través d'itineraris alternatius. L'actuació s'inclou en el programa de conservació de carreteres que les comarques de Lleida ha invertit ja des del 2018 més de 200 milions d'euros.
7: Gràcies, Pere Joan. El nord del país, Girona, posa fil a l'agulla en la neteja dels embornals, pensant en les fortes pluges i també les plagues, Núria.
29: Doncs sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals i 8.000 metres lineals de reixes de la xarxa de clavegueram, perquè diu que un bon manteniment minimitza els riscos d'inundacions quan hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat de la ciutat. De moment ja s'han executat un 60% dels treballs. I aquest dilluns, per altra banda, la ciutat es desperta més silenciosa perquè ha tancat la Sala IEA, un dels últims bars de música en directe. Ho ha fet després de 12 anys funcionant.
7: Mentrestant, avui l'Ajuntament del Vendrell, al Baix Penedès, ha de donar tots els detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus.
3: Sí, aquest és un dels problemes que més ha crispat la població del Vendrell aquest estiu. De fet, al matí de Catalunya Ràdio hem recollit les denúncies de molts dels veïns que es queixaven de l'acumulació de deixalles, sobretot als nuclis marítims on hi ha més segones residències i també turistes. Doncs bé, avui sentirem quins són els canvis que proposa l'Ajuntament.
7: Gràcies, Ricard. I acabem a Barcelona. Marc, avui pendents de bones notícies per a les persones sense llar.
4: Sí, Drets Socials explicarà avui la posada en marxa del nou allotjament temporal per persones en situació de sensellarisme o exclusió social a Barcelona. També avui, a Manresa, el Moviment Popular a la Guait i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa arran de l'apunyalament mortal d'un home a Manresa, això en un dia en el qual l'Ajuntament de Barcelona presentarà, atenció, el primer minibús 100% elèctric destinat al servei del bus de barri. En tindrem els detalls al llarg del matí.
7: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
7: I els esports, Robert Prat.
14: El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça al campionat de Lliga. L'Espanyol empata un al temps afegit contra el Sevilla, mentre que el Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo de Múrcia. Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
7: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
16: Qui se'n recorda ara de Julián Álvarez? És sorprenent que després de tot l'estiu demanant un nou i que no hagi arribat, ara ens trobem amb el Barça més golejador de Flick. I més sorpreses, l'equip de la Lliga amb més mundialistes i per tant a priori més jugadors cansats, el Barça, és el que ha començat la competició més en forma i amb uns jugadors que volen. Realment les prediccions poc serveixen en el futbol. Dijous, en junta directiva, Joan Laporta va dir que aquest any l'objectiu és la Champions. Dimecres, el Barça debuta a Europa. A veure si aquesta predicció es compleix.
7: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. Al Bramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Al Bramat.
17: Comprant al diumenge es veia estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
17: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info al diponés. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
21: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
22: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
30: Les autopistes no volen sentir a parlar...
32: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
20: Catalunya Migdia.
33: Cada dia a les dues.
34: I a partir de les tres,
35: l'espai de reflexió a la tertúlia.
36: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
37: Sí, una falta, has de pagar-la.
20: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la nova temporada de televisió.
38: Arranca la primera setmana de setembre amb un fet històric. 4, aquella cadena modernísima que fa 20 anys que va néixer i que ara és el que és, hem de parlar d'això un dia, i que és la segona marca de Mediaset, ha superat per primera vegada en audiència a Telecinco, la casa mare. Gràcies a Horizonte, quina tristor, que va fer rècord, va tindre un 8-9 de mitjana, mentre Telecinco es va quedar amb un 8-1. Allà, a Telecinco, està tot el món esperant com el manà l'estrena de Supervivientes.
7: I a la recomanació del dia, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Com si fos ahir, coincidint amb el seu retorn.
0: parlem de la sèrie més longeva de TV3, que avui s'estrena amb la seva desena temporada i tornarà a enfrontar els seus protagonistes a decisions vitals complexes, d'amor, de família, laborals, però sempre amb el suport dels amics, que és el motor de la sèrie des dels seus inicis. Líder en la seva franja, forma part del paisatge televisiu català i sap com continuar enganxant els seus espectadors any rere any. A partir d'avui, nous capítols de Com si fos ahir a TV3 i a 3CAT.
7: I divendres què deien els altres, Jovany?
1: Divendres vam parlar molt dels 50 anys de la primera narració d'en Puyal en català d'un partit del Barça, però en parlàvem tant en passat d'en Puyal que en Ricard va haver de fer aquest aclariment.
2: El Quim no és mort, eh? Vull dir, Quim Maria Puyal és ben viu, eh? Però ho dic per deixar-ho clar. Perquè...
1: A la mateixa hora, els esports de la COPE presentaven així el rival de Carlos Alcaraz al US Open.
6: La su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero he jugado, no.
1: I també vam sentir com diversos aficionats que esperaven els jugadors del Barça a la sortida de la ciutat esportiva confonien el nou fitxatge del Barça femení amb Rafinha.
8: Yo no soy Rafinha, yo soy mi mujer.
1: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
7: Gràcies, Joan.
9: Torna al Catalunya Nit.
10: Tornem, però amb un horari nou.
9: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Catalunya Nit.
10: Un informatiu en profunditat.
9: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
10: De 9 del vespre a 11 de la nit.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: dia.
1: Bon dia.
2: Un moment. A veure, un moment. D'acord que teniu una edat ja i que us heu fent grans i que Miguel Bosé us porta la vostra adolescència.
0: És el Miguel Bosé?
1: I tant, sí.
2: Home, Sevilla, Miguel Bosé.
1: És un himne, és un himne. Pensa que tens ara tu Catalunya amb la ràdio...
2: A veure.
0: A tope.
1: Esclar. La
0: guitarra. Li ha canviat, la veu?
1: Home, si l'ha canviat. I no a millor, precisament.
2: Sí. Li ha canviat també el cervell, perquè a vegades diu algunes coses sobre les vacunes que no estan bé.
1: Bé, en tot cas, avui amb la música, evidentment, de Miguel Bosé i Sevilla. I és que tal dia com avui, un 7 de setembre, però de l'any 1958, es va inaugurar oficialment l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, situat al barri Nervión de Sevilla. Ho van fer amb un partit amistós entre el Sevilla Futbol Club i el Real Jaén. El partit va acabar amb un empat a 3 gols. La mort sobtada del president Sánchez Pizjuán el 28 d'octubre del 1956 li va impedir fer realitat el somni de la seva vida, que van complir, això sí, els presidents que el van succeir.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a una hora i mitja, al Matí de Catalunya Ràdio, començarem l'entrevista institucional al president de la Generalitat. Serà la tradicional ja entrevista per arrencar el curs polític, una missió conjunta també amb TV3 des del Palau de la Generalitat, i parlarem amb el president de l'inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci aquest curs escolar amb temperatures elevades, fa calor, i també amb la vaga de docents anunciada des de fa setmanes. Albert Prats.
1: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, doncs, entrevista al president Salvador Illa. Com ara deia l'Albert, per això, un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
2: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament en tot cas que fem.
0: I així ho deia la consellera Niubó aquest cap de setmana en una entrevista a La Vanguardia, reclamant aquest canvi de to als sindicats. Les reunions dels últims dies no han servit de gaire.
3: Aquesta vaga és un fet. I nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga.
0: I els sindicats que animen a tot el personal perquè hi ha escoles que ja han dit que no faran vaga. Bé, doncs amb aquest panorama, de cara a demà, la Generalitat ha establert també uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules en educació infantil, primària i secundària. I en tot cas, a banda també, com dèiem, de la carpeta de la vaga, la carpeta educativa del govern passa també pel fiasco de les proves PISA, però també per la calor. Un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius es farà per sobre dels 27 graus i està comprovat que això baixa el rendiment escolar. I a banda d'això, de la calor, també parlarem de la factura econòmica, perquè, atenció al que costa tornar a les aules. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Maria Núria Revetlla.
4: És per això que el president de FACO a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
5: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer més abusos, i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament, no?, aquest cost.
4: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Revetlla, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlem d'educació i de molts altres reptes que té el país, però també parlarem del que està passant a Europa i també a casa nostra amb l'extrema dreta. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia. Ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també a Vox, avui mateix el diari El País publica un nou sondeig que li dona la suma de Vox i PP per primera vegada el 50% dels vots, i a Alemanya, evidentment, l'extrema dreta té opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Ara, de seguida, ho ampliem tot.
0: I a l'entrevista institucional amb el president Salvador Illa també parlarem d'habitatge.
7: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Així ens ho deia la consellera Pané, que divendres al matí de Catalunya Ràdio. Entre les carpetes pendents que avui abordarem també hi ha la seguretat, evidentment. Ara en parlarem també àmpliament a l'informatiu del que ha passat aquestes últimes hores, del viatge que ha fet Salvador Illa a Ucraïna i també del model de finançament.
6: Que es va aprovar divendres al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més del Ministeri d'Hisenda. Ara bé, aquí encara falten suports per l'aprovació definitiva.
0: Benvinguts a un nou matí. A partir de 8:45 del matí seguirem aquesta entrevista ja tradicional, institucional, del president Salvador Illa per Catalunya Ràdio i per TV3. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'agora del matí, per comentar aquesta entrevista, ens acompanyaran Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong.
9: Avui és dilluns 7 de setembre 2026, el dia es desperta amb 21 graus a Balaguer, 22 a Berga i 23 a Granollers. Avui farà sol a tot arreu i molta calor. Tot i això, baixarà 1, 2, 3 graus la temperatura, potser una mica més a la Catalunya central i al sud del país. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu a l'espera de tempestes fortes que arribaran dimecres i de la baixada de més de 10 graus de la temperatura que també tindrem aquell dia.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, un accident a la P7 talla un carril a l'Aldea en sentit Castelló. Un altre accident a la C25 també talla un carril a Folgueroles en sentit Lleida. A banda d'aquests dos punts, hi ha les retencions habituals a aquesta hora als accessos a Barcelona, per la part de Santa Coloma de Gravenet, i a la C58 al nord de la Trinitat i a Ripollet en sentit Terrassa.
0: Ens informa Eloi Cordomí i Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassant aquesta hora que cal saber d'aquest dilluns 7 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Arrasa.
12: Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya. L'alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots.
13: S'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. La clau la té el partit de l'esquerra pro-rus, BSW, que s'ha mostrat diverses vegades contrari als vetos.
0: Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regal.
14: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
15: Digues bé, com el 45%?
16: El 45% dels vots és un senyor fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. I tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en hora, si hi ha una altra força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
14: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances a Gabagneix diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Moment greu.
12: Primeres reaccions dels socis europeus. Per exemple, el govern francès demana no oblidar la història i admet que és un moment greu per a Europa.
17: El ministre delegat d'Europa francès, Benjamin Haddad, ha escrit a les xarxes que s'ha d'escoltar amb humilitat les inquietuds i els temors de la gent i donar-hi resposta, però el nacionalisme i la xenofòbia, afegeix, mai seran la solució.
0: S'escalfa.
12: La diada i els actes que prepara l'independentisme ja són més d'una dotzena les entitats de Ciutat Vella que criden a mobilitzar-se dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
13: El partit de Sílvia Orriols enviarà 8 autocars a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La Daniela és portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
18: Menys encara, al Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
0: Crisi interna.
12: Encara sobre Aliança, el partit de Sílvia Orriols viu un cisma intern a Figueres. Ho ha avançat Lara. Els militants reclamen que els candidats a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa.
17: Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar i, en ser un municipi gran, la cúpula del partit és qui té l'última paraula sobre el cap de llista.
0: I parlarem també d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Cap a les 10 del matí ho farem amb el periodista de l'Ara, Xavi Tedó. Polèmica Sabadell.
12: Amb aquesta cançó dels Triets, aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major utilitzant aquest tema. Els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les seves merdes, pallassos.
0: Pallassos?
12: Sí.
0: S'enfadarà el Tortell Poltrona aquí, perquè sí. Quina culpa en té el Tortell Poltrona. Nou atac a Manresa.
13: Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar. Ho ha avançat el Regió 7. Els fets han passat pocs dies després de l'assassinat de la setmana passada.
0: Tres ferits.
12: Un home apunyala tres persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Va passar ahir al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes del districte de Sants Montjuïc.
17: Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
0: I avui també recollim un nou incident.
12: D'un aficionat amb la policia per portar una estelada. Es tracta d'un seguidor de l'Europa al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat, basant-se en el que han explicat alguns testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol. Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi.
11: Des de l'estelada i tal, i han dit de què país eres, que és Catalunya, i llavors l'han agafat el cotxe d'una manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: I 5 morts.
13: Com a mínim, arran d'un accident a l'aeroport de Miami, a Florida, un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge, ha xocat contra diversos vehicles i també hi ha 5 ferits, 2 de crítics.
3: L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista, s'ha incendiat després de l'impacte i ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadala, destaca la complexitat de l'operatiu.
13: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
0: No consten més casos.
17: Ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això després de la petició de les jugadores a la Federació Espanyola de Futbol.
19: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
20: Sí, jo crec que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo prenderà.
19: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
21: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
19: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Harper, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, perquè s'enfonsa.
12: A part de l'enquesta, El País, que diu que PP i Vox superarien el 50% dels vots, La Razón també publica un sondeig que dona a la dreta i l'extrema dreta una còmoda majoria absoluta.
13: El PSOE perdria més de 20 diputats, la suma de PP i Vox superaria de llarg els 200 diputats. Avui Pedro Sánchez reuneix els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
0: També a Madrid.
3: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, protagonitza avui un esmorzar informatiu acompanyat de Feijó després de la topada institucional d'aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per recollir immigrants.
0: Desallotjats.
17: A Ceuta, la policia va fer fora ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Hi havia joves o famílies amb nens.
22: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: I TV3 arrenca temporada.
13: Avui ho fa amb la tornada dels seus programes habituals, El Tot es mou, i la selva Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 i fins a les 2 del migdia.
23: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
13: Xavier Graset es tornarà a posar de nou al capdavant de la selva a 17:15 de la tarda.
0: I en esport, Robert Prat, exhibició.
24: El Barça guanya 0-5 al València, gols de Pedri, Fermín, Rafinha i 2 de Lamine, mostra un potencial físic i de joc molt superior. Pedri, jugador blaugrana.
25: Que hemos empezado muy bien, pero todavía queda mucha liga. Bueno, vamos primero y todavía queda seguir muchas jornadas, seguir sumando de 3 en 3, así que hay que seguir.
24: L'Espanyol va empatar un contra el Sevilla amb un gol del descompte de Marcos Fernández.
0: Inabastable.
24: El domini de Toni Badal, Mundial de Trial, aconsegueix el seu 40è Mundial.
26: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè, pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants Mundials i estar en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant, que és el més important.
24: El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo Murcia.
0: 10 minuts serà 7:45 del matí.
12: Des del quios del costat de la ràdio,
1: Fes 24 graus de temperatura i a les portades llegim la paraula ultra a tot arreu. Destaquem El País, que parla de triomf arrasador, mentre que El Mundo parla de fuetada de la ultradreta. A totes les portades, menys a la de La Vanguardia, i veiem el candidat Ulrich Schmidt, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu a ell somrient, celebrant la victòria, acompanyant el seu equip. També avui en portada la crisi de Ceuta i la golejada del Barça ahir al València.
2: 45.712.
4: Em toca, em toca.
2: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service, en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els proves més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
6: Doncs ja s'acaba l'estiu.
7: Sí, sí. S'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
6: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
7: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
28: Tom Arem, bon dia, passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Súria, 22 a Granollers i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
29: Hi ha retencions a la 2 a Sant Vicenç dels Horts per Pallejà i Cornellà, a la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i a la C58 d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i de sortida a l'altura de Ripollet en sentit Terrassa.
28: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es pot tornar a arribar amb Rodalies a la Universitat Autònoma de Barcelona, Laia Framis.
30: Sí, feia gairebé un any que no circulaven trens de l'R7 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat a causa d'unes obres. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius. Ara bé, només hi haurà trens entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. A Barcelona, Fabra i Puig no hi arribaran fins al desembre.
28: I avui fa exactament dos mesos d'això.
31: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres.
28: L'esvoranc per les obres de la 9 del metro de Barcelona, que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi i la Bonanova.
30: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet, entre els edificis del carrer Rubinstein i del carrer Teodora a la Madrid.
32: L'esvoranc també manté encara 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles, la de la Miren, que psicològicament diu que ja està molt cansada.
33: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps, no es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel, no es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
30: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any.
28: Més notícies. Al Vallès, la Fiscalia ha demanat 22 anys de presó per 3 homes jutjats per una agressió amb arma blanca al Llinars.
32: Avui arrenca el judici a l'Audiència de Barcelona. Els fets van passar el novembre del 2021 a la sortida d'una discoteca, en concret a l'aparcament.
28: I a l'Alt Penedès, un detingut i una quinzena de denúncies en un macrocontrol de camions de transport a l'AP7.
30: Segons llegim a l'Eix Diari, els Mossos han inspeccionat un total de 35 vehicles pesants al terme de Sant Sadurní d'Anoia.
28: I cultura, avui se celebra la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre del Liceu, durant el tret de sortida de la temporada de teatre a casa nostra, a partir de les 10:05 del vespre per TV3. Demà, tots els detalls al matí de Catalunya Ràdio. I música. Els Catarres, Sopa de Cabra, els Tiets i Buhos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt i final a la commemoració de 120 anys d'història del RAC. Entrades a la venda dijous a les 12 del migdia. Passant 4 minuts, un quart de 8, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
27: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
34: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
35: 79.998-79998 de la sèrie 5-005.
34: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts seran 8:15 del matí, ara mateix ja som en ruta, anant cap al Palau de la Generalitat, perquè a partir de 8:15, com dèiem, hi haurà entrevista institucional al president Salvador Illa, per Catalunya Ràdio, també la podreu seguir per TV3. Avui és dilluns 7 de setembre del 2026, és un dia que sona així.
34: Els sons del matí.
9: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
0: El seu candidat admetia la derrota sense paliatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
10: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
11: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
13: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Cordó sanitari.
14: L'expressió té origen sanitari es refereix a una barrera que es fa servir per impedir l'avanç d'una malaltia infecciosa. Des dels 80, a Europa, també fa referència als acords entre partits per aïllar l'accés al poder de l'extrema dreta, és a dir, per frenar-ne l'expansió i evitar que la infecció ultra afecti la democràcia.
0: Institucional.
14: En el cas d'una entrevista es refereix a la que es fa el representant d'una organització per transmetre la postura oficial, els objectius o els assoliments de l'ens cap a la societat. Avui al Matí de Catalunya Ràdio fa la ja tradicional entrevista al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 a partir de 8:45.
0: Maneta.
14: En l'àmbit del futbol fa referència a una golejada en què un equip aconsegueix marcar exactament 5 gols a l'adversari. L'origen de l'expressió és purament visual. Es compara al fet de marcar 5 gols amb els 5 dits d'una mà oberta. Ahir el Barça va fer una maneta al València. Sempre és més bonic veure un futbol.

0: accedir a uns altres 21.400 milions. Se superaran els 100 milions a finals d'any.
1: I 8.
0: Són els autocars que ha mobilitzat Aliança Catalana que aniran a Barcelona la diada de l'11 de setembre. Entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig fotografies d'una ressonància magnètica d'un crani, de fet d'un cervell. Són 20 petites imatges i hi ha una mà que les assenyala.
2: Sí, és una fotografia que veiem al periòdic o les pàgines d'investigació i el motiu és que Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia de l'Alzheimer. Aquests dos hospitals representaran Espanya en un estudi europeu que provarà el drenatge linfàtic amb un robot per netejar, per dir-ho, perquè s'entengui, el cervell. Ja es fa a la Xina i als Estats Units i ara fa el salt a l'Europa.
1: A la segona imatge hi veig l'alcalde Jaume Collboni, assegut a l'escriptori del seu despatx i el veig obrint, o tancant una carpeta.
2: És la imatge que ha triat el diari ara per començar a fer un compte enrere per les eleccions municipals del maig. Explica que Barcelona encara l'esprint final i Collboni arrenca aquesta cursa com a favorit, però amb deures pendents i obstacles a l'horitzó. L'habitatge, la pobresa, la immigració i els tirotejos seran els temes claus del debat electoral.
1: I a la tercera imatge hi veig el cotxe de la pel·lícula de Cars, el Llang McQueen, està a punt en una pista de carreres, i no és un dibuix, és el real.
2: Sí, sí, exacte, és el real, i es va presentar la graella de sortida del circuit de Monza, la prèvia del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, tot i que es va quedar sense competir, això sí. És una foto que ha circulat entre les pàgines de motor dels digitals i que veiem també a La Vanguardia.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha 6 minuts per arribar al punt de 7:45 del matí. Avui a la cara ve del temps, analitzem què està passant amb els rècords de calor. Demà comença el curs escolar i també hi ha molta gent que ja pateix per la calor que farà a les aules. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el que ha passat aquest cap de setmana no és que haguem superat el rècord, sinó és que els hem trencat, els hem esmicolat, els hem rebentat. De fet, tota la vida, quan es produïa un rècord de temperatura, normalment se superava unes poques dècimes, però ara ja no és així. De fet, ho vam veure per primera vegada fa 3 estius, quan de cop i volta ens vam plantar a 45 graus a Figueres, i ho hem tornat a veure aquest cap de setmana. A Lleida, fins fa pocs dies, la temperatura més alta en un setembre era 38 graus, 38, que es van registrar el 1956. I aquest cap de setmana hem superat els 40 dos dies consecutius. Fixeu-vos que hi ha 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord. I el mateix ha passat a l'Observatori Fabra, que fins ara no havien passat dels 33, i aquest cap de setmana ens hem plantat a 35,5. Fixeu-vos que aquests 2 o 2,5 graus de diferència és exactament el que es considera que ha pujat la temperatura a Catalunya pel canvi climàtic. Per tant, a partir d'ara, cada vegada que tinguem una calorada excepcional, haurem de tenir en compte que serà, com a mínim, 2 o 3 graus encara més excepcional per culpa del canvi climàtic.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, l'Enigmàrius feia: aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. I la resposta era: búfala! La búfala és la família del búfal, de llet molt apreciada. I si fas cas quan et diuen búfala, apagaràs l'espelma del pastís d'aniversari. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Període de batre, de 3 lletres. Període de batre, 3 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La notícia explica que un home volia menjar sense sal. Va preguntar a ChatGPT com fer-ho i la intel·ligència artificial li va respondre que la substituís per bromur de sodi sense advertir-lo de cap perill. L'home ho va fer durant 3 mesos. Al cap d'aquest temps, l'home va ingressar a l'hospital amb psicosi, set excessiva i insomni i alteracions de la pell. L'home va dir als metges que estava convençut que el seu veí el volia enverinar. Després d'analitzar el cas a l'hospital, els metges van trobar que l'home tenia bromisme, una malaltia del segle XIX que es produeix per una intoxicació de bromur de sodi, precisament l'element que ChatGPT li havia recomanat en lloc de la sal i que és tòxic si es pren a dosis altes.
1: I això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura.

0: Arriba't el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Una barrera no fals, a veure si ho heu encertat. El titular que ara circula i que diu que un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX és una notícia real. Ha passat als Estats Units. L'home presentava un nivell de bromur de sodi de 1.700 mg per litre de sang quan el màxim és de 7,3. El cas ha estat objecte d'un estudi científic que alerta de l'ús mèdic de la intel·ligència artificial.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per anar al quiosc i comprar-vos la revista Cuina. Hi trobareu restaurants, bars, entrevistes, opinions, reflexions, informació de pel·lícules i sèries, productes nous i tradicionals, vins nous i vins de sempre, idees per la cuina de cada dia i pels dies especials, territori al Parc Agrari del Baix Llobregat, rutes al Raval, fires i mercats, mastegar i beure, lectures recomanades, aniversaris gastronòmics, novetats i estrenes. I a la llista dels 40 principals de la revista Cuina, cada casa tenim el nostre tall rodó amb bolets. I ja ho sabeu, els bons caçadors ja en troben de bolets.

0: Són 8:15. Ara mateix som en ruta cap al Palau de la Generalitat. Avui és dilluns 7 de setembre. Ens despertem amb 26 graus a Ulldemolins, 12 a Guardiola de Berguedà i 17 a Raïmat, el dia en què entrevistarem el president de la Generalitat des del Palau de la Generalitat. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta nit s'han imposat clarament a les eleccions regionals de l'estat de Saxònia-Anhalt.
3: Alternativa per Alemanya s'ha imposat amb el 44% dels vots i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. Només un cordó sanitari de les altres forces ho evitaria.
2: L'auge de l'extrema dreta, els populismes, els discursos d'odi, la immigració, són alguns dels temes que tractarem amb el president Salvador Illa en la ja tradicional entrevista institucional que farem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora.
3: També parlarem de l'inici del curs escolar, demà, en vaga, i del finançament, que ja camina a Madrid, però encara sense prou suports.
2: Pedro Sánchez reuneix a Madrid tots els diputats i senadors socialistes per marcar les prioritats del curs polític. Això el dia que es reprèn les declaracions del cas Zapatero.
3: I també reuneix la direcció de Junts 2 dies a Guardiola de Berguedà a les portes d'un curs que confien que sigui la del retorn definitiu de Puigdemont.
2: La matinada ens ha deixat com a mínim 5 morts a l'aeroport de Miami. Un avió de càrrega ha sortit de la pista després d'aterrar i ha xocat contra uns vehicles.
3: I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà per diverses zones del Golf Pèrsic.
4: En esports, el Barça exhibeix el seu potencial amb 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i 2 gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça de Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pofa de Múrcia i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
0: Tot això en un dia en què torna a fer calor, tot i que farà una mica menys que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tindrem una lleugeríssima reculada de la temperatura que baixarà 1, 2, 3 graus respecte al cap de setmana, potser una mica més a la Catalunya central o al sud, on ahir van superar els 40 graus. Avui el temps serà assolellat a l'espera de les tempestes i la refrescada de debò que tindrem dimecres.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. De moment, sense incidències destacades al transport públic, ara bé, com sempre, amb alguns retards. Per exemple, a l'R11, a la línia que uneix Figueres a Barcelona i Portbou, veiem ja algunes demores de 10 minuts. Recordem que a partir d'avui, Renfe recupera el servei alternatiu per carretera de la línia R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, que es va suspendre el 31 de juliol.
0: I si heu sortit amb cotxe ben d'hora, atenció, perquè a les carreteres tenim retencions a la P7 a Montornès. Maria Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, i també a la P7 retencions a Sant Cugat, en els dos casos en sentit sud. A banda d'això, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat per un vehicle avariat que complica la circulació amb retencions a Vallcarca en sentit Llobregat. Retencions també a la 2, a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà per entrar a Barcelona, a la Pota Nord, aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit del Nus de la Trinitat, retencions a la B23 a Molins, a Rei i Sant Feliu, i a la B23 i a la B30 a Cerdanyola en sentit Girona.
0: Ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot a les eleccions a Alemanya i amb la paraula ultra a tot arreu. El periódico titula Avens ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz. I el diari ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen a Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, per exemple, que també parla d'un triomf arrasador. Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de gula ja de coral, l'ara de maneta per acomiadar més talla i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. Ja quedem via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume, des d'on a partir de 8:45, d'aquí a una hora farem aquesta entrevista institucional al president Salvador Illa per TV3 i Catalunya Ràdio. Obrim ara la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui els editorials i els articles d'opinió miren cap a aquesta victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
9: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz. L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya i conclou que l'avanç de l'extrema dreta en aquest país és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa. A El País, el periodista Marc Passeig destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat ara inútils o fins i tot contraproduents. A El Mundo, la sotsdirectora de la secció d'Internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta I per últim, el periòdico La Gemma Casadevall, amb qui parlarem per cert en temps d'agora, diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per a un partit que està sota observació dels serveis secrets alemanys pel seu extremisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
1: Els 25 anys de l'11S, el dia que va assumir els Estats Units en un deliri paranoide, el periodista Enric González escriu al diari Ara que en aquesta era de la revenja els poderosos es disfressen de víctimes i Donald Trump, amb la seva incoherència congènita, encarna un oxímoron que moltíssims ciutadans continuen acceptant. Els Estats Units són infinitament poderosos, diu, infinitament víctimes. La superpotència creu patir els abusos del Canadà i de Mèxic, els abusos de la Unió Europea, dels seus socis de l'OTAN. En conseqüència, pren represàlies contra els seus amics, mentre mima enemics estratègics tan evidents com Rússia i Corea del Nord. A l'era de la revenja, la fúria i les emocions s'imposen a la raó.
0: Xavier Grasset, que avui torna, per cert, a TV3 també amb La Selva. Ara són les 7:36.
10: Un estiu que els canviarà la vida.
11: El retorn al cinema de Lluís Omar.
10: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
12: Abuelo! No deixaràs de sentir-me prou.
10: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
14: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
15: La veritat és que va sobre rodes.
14: Tan content estàs?
15: Això també.
14: Amb el nou Berlingo Banfers, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Consulta Citroën.es.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Ei, mama, què tal?
20: Ja ha tornat a començar el programa normal?
19: Què vols dir normal?
20: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no? Que s'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, de veritat. No veus que t'entabanen sempre?
19: Mama...
20: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
19: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar per...
20: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
19: Ah, sí? En Joel Díaz està...
20: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
19: Ah, no?
20: És massa alt.
19: Què vols dir que és massa alt?
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig de vuit del matí, repassem ara altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquí se li acumulen els problemes.
22: El rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Sartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna amb la justícia belga. Ho hem llegit al Món Pocat.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
3: Les de Puiggraciós, aquesta tarda a les 6, posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles de Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari hi vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, i ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: La línia vermella dels jutges de Tarragona.
22: La intel·ligència artificial. Llegim al diari de Tarragona que han tombat recursos d'advocats perquè estaven fets en via. De fet, el diari explica que l'Audiència de Tarragona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denuncien el mal ús de la intel·ligència artificial en textos confusos i reiteratius.
0: I qui es quedarà d'una sola peça?
3: Els fans de Messi, i és que l'Ego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que es retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de l'Ego de l'astre argentí. Fins aquí tot normal, el tema és que la pifia ha estat que xuta amb la dreta i Messi és esquerrà. Ho recull la premsa esportiva.
0: I atenció, perquè els terrassencs són capdavanters?
22: Sí, en el rànquing de cotxes. Llegim al Nacional que el 83% dels conductors de la ciutat prioritzen aquesta opció davant la compra o el finançament.
0: El rànquing o el renting?
22: El renting.
0: Ah. El rànquing de cotxes, digue.
22: No, el rànquing de renting deu ser,
0: no? Jo pensava que tots tenien un Lamborghini a Terrassa. No.
22: Sí, el renting. És el renting.
0: El renting, el renting.
22: Sí. Ho diu un estudi de la plataforma CarWow a partir de les cerques a Google. Segons l'anàlisi, el 83% dels conductors terrassencs que busquen canviar de vehicle es decanta pel renting. S'emmarca en una tendència a l'alça aquesta modalitat.
0: I la notícia que agradarà als fans del True Crime.
2: Que Francesc Soler treu avui llibre, Els assassins guapos. És un assaig sobre el fenomen Luigi Maggiore i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas, acusat d'assassinat al director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. En Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos. Avui ja a les llibreries i a les 11 al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, en Frederic Pincel i Lara García.
4: Balanç de la victòria de l'extrema dreta alemanya a les eleccions que s'han fet a Saxònia. Anhalt, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, recull que el candidat ha donat les gràcies a Elon Musk. El diari també fa números i diu que l'alternativa per a Alemanya frega la majoria absoluta i que la possibilitat d'accedir finalment al poder dependrà bàsicament d'un partit, l'esquerra prorussa. El partit, que té les sigles BSW, és l'únic partit que no fa un cordó sanitari a l'extrema dreta. Si acaba entrant al Parlament, i tot apunta com farà, llavors podria facilitar la investidura d'Ulrich Sigmund, que és el candidat d'Alternativa per Alemanya. Un altre diari del país, Die Welt, es pregunta per les conseqüències nacionals i en el govern de Friedrich Merz després que el seu partit, la Unió Cristiano-Demòcrata, hagi perdut la meitat dels vots que tenia. Altres diaris també se'n fan ressò. Financial Times, per exemple, destaca que la proximitat i la nostàlgia són les claus dels bons resultats de l'ultradreta alemanya, de l'est, sobretot, on els seus habitants, diu, acumulen un greuge des de la reunificació. El New York Times parla de missatge a Europa en un curs polític on hi haurà eleccions, per exemple, a França, on les enquestes continuen donant un bon resultat a l'extrema dreta de Marine Le Pen.
5: I a la premsa econòmica, Expansión publica que la despesa en persones que estan a l'atur es dispara un 22% en 4 anys. Segons el diari, l'augment s'explica per la millora dels salaris amb bases de cotització més elevades, que permet millors prestacions d'atur, i l'increment de contractes fixes discontinus, que permet gastar més quan es pausen els contractes. I la premsa Salmó continua parlant de Volkswagen, després d'anunciar retallades la setmana passada. Segons els 5 dies, Volkswagen fia la seva supervivència guanyant més del 2% per cada cotxe i creixen nous mercats com la Índia després de l'enorme retrocés que ha patit a la Xina. I avui l'ON Economia explica que el preu del lloguer de naus industrials s'apuja un 6% de mitjan anual en l'última dècada a Catalunya. Assegura que l'interès per trobar espais adequats per l'activitat industrial als polígons catalans no deixa de créixer des de la sortida de la pandèmia. Això i la manca d'oferta disponible està tensionant els preus.
0: I que destaquem a la premsa esportiva, Robert Prats.
23: Que el Barça va exhibir un festival de joc i potència física a València.

El diari Esport diu que aquest Barça és una meravella. La Niña Mal, el puntal de l'equip, liderant un equip líder en solitari. Joan Bails diu que és un Barça que arrasa, gaudeix i humilia. El Mundo Deportivo i el periódico destaquen que aquest Barça va de maneta en maneta. La tercera de la temporada amb un 0-5 incontestable, una autèntica piconadora d'equip. Sergi Pàmies parla a La Vanguardia d'un Barça voraz i sòlid davant un València que no té forces i amb un festival de Fermín que, si fos brasiler, col·lapsaria les xarxes socials. El diari diu que el Barça porta un implacable ritme de líder i redueix el València al no-res amb una brutal goleada.

0: Un esportiu parla d'un Barça fascinant que es diverteix com si fos l'hora del pati. Pel diari El País, el Barça gaudeix amb la societat Fermín Lamín gràcies a un pobre València, escriu Ramon Besa. Pel diari Marca, aquesta lliga li queda petit al Barça.
1: País València.
2: Bon dia, seran 7:45 del matí. Acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Amb Xavi Caralias i Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè l'orina dels alpinistes està destruint la glacera on s'assenta el campament base de l'Everest.
4: Sí, llegim el Huffington Post que molts alpinistes visiten l'Himàlaia per pujar fins al cim de l'Everest. Un estudi del Departament de Topografia del Nepal alerta que sense saber-ho estan destruint la glacera. Ho fan amb la seva orina. Segons els càlculs dels investigadors, la producció mitjana diària d'orina és d'uns 3 litres per persona a uns agradables 37 graus de temperatura. Si es té en compte que cada primavera 2.100 alpinistes s'instal·len al campament base una mitjana de 50 dies, la quantitat d'orina que produeixen arriba als 338.000 litres per temporada. Els investigadors diuen que és prou escalfor per fondre 154 tones de gel.
2: I una dona que va estar en coma fa un avís important. No poseu música, diu, vaig passar un infern perquè la meva mare em va posar una setmana el disc. Sí, de Los Gemeliers.
5: Sí, així ho ha explicat una noia a través de TikTok i que recull la BBC Sevilla. La jove explica que, al contrari del que es pensa molta gent, quan s'està en coma, se segueix escoltant. Ella és molt fan de Gemeliers i el que va ser un gest de la seva mare, amb la millor de les intencions, es va acabar convertint en un autèntic malson. Va estar escoltant en bucle el nou disc del duet Lo Mejor Está Por Venir.
2: I tant.
5: La música es filtrava al subconscient, afectant els seus somnis. Sí. Al vídeo la jove explica que es preguntava quin càstig estava pagant mentre la melodia sonava sense parar.
2: I aniversaris, Caralias, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Gloria Gaynor, en fa 83, també fa anys 63, la periodista Àngels Barceló, i un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato, que ha arribat als 61.
2: I el santoral?
5: Avui és Santa Regina i Sant Albí.
2: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 7 de setembre de 2016, la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, amenaça l'independentisme. Diu que no li tremolarà ni un dit per frenar el procés per la via penal. Són paraules pronunciades a davant del rei Felip VI en la inauguració de l'any judicial. Aquella amenaça de Madrigal, sabent ara tots els anys de presó i d'exili que van venir després, va ser absolutament profètica. I ara fa 10 anys el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmava la seva assistència a la manifestació de la Diada 2016. També hi serien l'expresident Artur Mas i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Acabo amb l'enterrament a Haití de la missionera catalana de 51 anys, Isabel Solà Matas. Havia estat víctima d'un robatori i assassinada a trets quan conduïa per la capital. Solà Matas, nascuda a Sant Gervasi, portava 26 anys, mitja vida, de missionera a Guinea i Haití.
8: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Chato! L'estiu s'acaba!
11: Ara diu no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El president de la Generalitat serà avui als micròfons del matí de Catalunya Ràdio a partir de 8:45.
13: És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà just el dia abans que comenci el curs escolar amb vaga i la setmana de la Diada.
2: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
14: Es queda a les portes de la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Ulrich Siegmund és el seu líder.
15: Sabem exactament el que va anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en moda si hi ha una altra força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
14: Els democristans del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
2: I Pedro Sánchez reuneix avui diputats i també senadors socialistes per exhibir unitat enmig d'aquesta crisi de Ceuta.
13: Una trobada que també servirà per fixar les prioritats al darrer tram de la legislatura. Aquesta setmana es reprèn la investigació José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i el cas Leire Díez.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui el nivell màxim del pla alfa per risc extrem d'incendis.
14: Sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre, i més de 200 municipis més estan en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleument, Catalunya encadena 3 dies consecutius amb registres de més de 40 graus.
2: I nou incident d'un aficionat de futbol amb una estelada.
13: Es tracta d'un seguidor de l'Europa al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat basant-se en testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol.
2: Accident d'un avió de càrrega d'Amazon amb almenys 5 persones mortes.
14: Ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami, ha impactat contra diversos vehicles. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula retards i cancel·lacions.
2: I avui Catalunya aixeca el taló.
13: L'acte que dona el tret de sortida de la temporada teatral a Catalunya serà el Gran Teatre del Liceu, s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT, i el lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Sembla que estarà una ronda de connexions pel país des de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Allí te saludem l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
16: Bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona hi tenim el Manel Sastre. Manel, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui fa exactament 2 mesos des de l'esfondrament de Sant Gervasi i la Bona Nova.
17: Sí, un esvorant que encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Un forat, recordem-ho, de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet. Avui al matí estem escoltant els testimonis d'algunes d'aquestes famílies que ja acusen molt cansament psicològic i que canvien de domicili cada poques setmanes. Ja, d'altra banda, Manresa, per cert, el Moviment Popular a la Guait i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa avui arran de l'apunyalament mortal d'un home.
2: I a Lleida avui arrenquen més treballs per rehabilitar el ferm de l'autovia 2. Ara, en aquest cas, el Pla d'Urgell, Estela.
16: Sí, i en concret el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Això implica que s'hauran de tallar el trànsit de les vies laterals de la 2 en aquest tram de 3 quilòmetres i els vehicles es desviaran per itineraris alternatius. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i coincideixen amb els que van començar fa una setmana, ho vam explicar amb aquesta mateixa via, la 2, entre Cervera i la Panadella. I un punt cultural, perquè avui també expliquem que Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica el Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes amb la lleidatana Roser Huasca al capdavant.
2: I saltem a Tarragona perquè hi ha preocupació a Calafell, al Baix Penedès, per com poden afectar els temporals d'hivern a les platges. Manel.
19: Sí, perquè aquest any, de fet, no s'ha pogut acabar la regeneració de sorra iniciada abans de l'estiu. L'Ajuntament ha confirmat que l'aportació pendent ja no es farà. L'alcalde de Calafell se sent traït i alerta que perilla el passeig marítim quan vinguin els temporals de l'hivern. El trasllat de sorra es va interrompre per l'aparició del corriol camanegre, que és un ocell protegit. Avui també sabrem detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus al Vendrell, també al Baix Penedès, que tantes crítiques ha rebut de veïns i turistes aquest estiu, n'hem parlat força aquí al matí a Catalunya Ràdio.
2: I precisament acabem també a la ciutat de Girona, on repassen tots els embornals i xarxa de clavegueram en previsió de les fortes pluges i les plagues, Fèlix.
3: Sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems, n'hem parlat aquest matí. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals, també 8.000 metres lineals de reixes a la xarxa de clavegueram. L'Ajuntament remarca que el bon manteniment, evidentment, minimitza els riscos d'inundació si hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat i, de moment, ja s'han executat un 60% dels treballs. D'altra banda, avui dilluns, la ciutat es desperta sense la sala IEA, un dels últims bars de música en directe que hi havia al centre. Ha tancat després de 12 anys. Aquí han actuat grups coneguts com Mason i d'altres. Ha format part de la programació del Festival Estrenes o del Black Music Festival. Per acomiadar-se'n, van celebrar una gran nit de festa la nit de dissabte a diumenge.
2: Hi havies anat, recordo, algun concert especial allà, Fèlix?
3: N'hi havia anat, no en algun concert allò amb algun nom conegut, però sí per tancar una nit de gresca, doncs evidentment era un lloc de concentració de la gent, sí.
2: Quines èpoques, aquelles?
3: Evidentment, hi en queden pocs.
2: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, gràcies, que tingueu un bon dia.
16: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim l'ull posat a les tempestes i a la refrescada que tindrem aquest dimecres. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, de moment avui el temps serà molt tranquil, amb sol a tot arreu, 4 nuvolades al Pirineu i la refrescada molt lleugera, 1, 2, 3 graus avui. Potser en alguns llocs una mica més, a la Catalunya central o sud del país, on ahir van arribar els 40 graus. Demà no tindrem refrescada, la temperatura serà semblant a la d'avui, però potser amb algun primer ruixat de tarda ja al Pirineu, Prepirineu, i ja de cara a dimecres, la nit de dimarts a dimecres, de fet, tindrem les primeres tempestes que podrien començar a ser fortes ja en alguns trams de la costa, preferentment entre Barcelona i Tarragona, a l'espera que dimecres sí que a la meitat nord de Catalunya les tempestes poden ser importants i la baixada, la refrescada de la temperatura serà de 10 a 15 graus, també a molts llocs de la meitat nord.
2: I pel que fa al trànsit, un vehicle avariat a la Ronda de Dalt provoca 7 quilòmetres de cua. Mireia Sala.
0: Ara ja s'ha retirat i reobert el carril que tallava aquest cotxe avariat, però encara queden 7 quilòmetres de cua a l'altura de Vallcarca en sentit Llobregat. A més, també hi ha retencions a la P7, a Montornès, Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud, i a la C58 un accident en sentit Barcelona provoca cua de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat. En aquesta via també aturades a Sabadell en sentit Barcelona i a Ripollet en sentit Terrassa. També hi ha retencions a la C32 a Sant Boi i a Gavà, a la B23 de Molins a Sant Feliu i a la Ronda del Litoral entre Santa Coloma de Gramenet i el Fòrum.
18: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens un 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
22: La Universitat Feu Abatoliva us ofereix la notícia educativa.
23: La digitalització està transformant el panorama delictiu. Segons l'últim balanç publicat pel Ministeri de l'Interior, la cibercriminalitat ha augmentat especialment en delictes com les estafes comeses amb mitjans informàtics. En aquest context, els professionals de la criminologia han d'estar preparats per afrontar nous escenaris, comprendre aquests fenòmens i donar resposta als reptes de la delinqüència digital.
22: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat Feu Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I com cada dia a aquesta hora repassem el preu també de les coses, avui ens hem fixat en les quotes dels gimnasos. Lara García.
24: Hi ha centres i tarifes de tot tipus arreu del territori. Els més assequibles acostumen a ser els centres esportius municipals. Els més barats que hem vist, com ara el de Montroig del Camp i Miami Platja, cobren 3 euros al dia i 20 euros mensuals. Depèn dels serveis que ofereix cada centre. Si anem cap a l'Alt Empordà, a Vilafant, on tenen un centre molt gran amb molts serveis, la tarifa mensual bàsica és de 40 euros.
25: Pilates, ioga, spinning, tenim la sala fitness també i tenim també pistes de pàdel. La tarifa mensual, que és de 41,17, llavors tenim una tarifa sènior, que són de 32,91, una entrada diària són 8,76 euros, i tenim un bono de 10 sessions, que val 66,95.
24: Els centres privats, que ofereixen més o menys els mateixos serveis que els equipaments públics, els preus són força més elevats. A Barcelona, per exemple, hi ha els clubs Metropolitan, on la quota supera els 100 euros al mes.
26: Jo pago 104 euros al mes al Metropolitan, i això em dona accés a tots els Metropolitans de tot Espanya, i de serveis doncs té el gimnàs bàsic, després totes les classes dirigides, després també hi ha una zona d'espa, i que hi ha una piscina climatitzada, sauna, i el més important de tots, que a mi em dona la vida, és que hi ha tovalloles gratis.
24: I també trobem coses més especialitzades, com ara els centres d'entrenament Paleo. En serveis específics i fer entrenaments individuals, el preu també puja. A més, en aquests gimnasos promouen tot un estil de vida i et fan també un pla d'alimentació. N'hem parlat amb en Carles Carulla, director del centre Paleo Training de Sabadell.
27: Els nostres preus van des de 67 euros al mes a 82 euros al mes. Hi ha tot un seguit, un escalat de mensualitats que dependran dels dies que vinguem a la sala a entrenar.
28: 5.712.
29: Em toca?
30: Això és el número de la loteria, ara?
28: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
31: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els proves més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
2: Hi ha dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Quin és el vídeo més mirat a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
32: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ens hem de traslladar aquest dissabte passat, dia 5 de setembre, 12 del migdia, estadi Alfredo Di Stéfano. L'àrbitre xiula a l'inici del partit de primera ref entre el Real Madrid-Castilla i el Juventud Torremolinos. El joc es desenvolupa amb normalitat, però la transmissió esportiva que s'està emetent per diferents plataformes passa això.
33: Ambes, otra vez con el lateral de Castelldefels, cediendo para su guardameta, para Javi Cuenca.
34: Qué horrible,
2: Com?
32: Vaja, no ho sé, sembla que un dels comentaristes ha demanat sifon per rebaixar el vermut a aquella hora. Clar, llavors el vídeo ha circulat per les xarxes i hi ha hagut gran indignació per una banda, per la falta de respecte cap a la Patum futbolera, i per una altra banda, atacs de riure desmesurats i comentaris com no se puede ir a trabajar habiendo ingerido choripán. En fi, Ricard, esperem que hagi aprofitat i que després d'aquest episodi gasós el company comentarista fes una migdiada de dues hores per acabar de fer la digestió, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
32: A tu.
2: I avui arribarem al punt de les 8 del matí recordant Josep Manel Pugès Estrader, pioner del punk i l'esca a Catalunya i fundador del mític grup Esca Català. La seva mort la setmana passada ens fa recordar que no som joves per sempre. Som-hi, que és dilluns! Som-hi!

0: Us saludem en directe des de la plaça Sant Jaume de Barcelona en un dia en què torna a ser calorós, tot i que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix 26 graus de temperatura al centre de Barcelona i falta només un dia abans que arrenqui aquest curs escolar, del qual avui i demà parlarem àmpliament a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Com ja és tradició, a l'inici d'aquest curs polític, el Matí de Catalunya Ràdio obre temporada des del Palau de la Generalitat. A 8:45, d'aquí a mitja hora, entrevistarem el president Salvador Illa i ho podreu seguir en directe tant per Catalunya Ràdio com per TV3, com també per la plataforma 3CAT. Farem aquesta entrevista en un matí en què Europa es desperta amb un calfred a l'esquena. Ahir a la nit es va consumar un escenari molt temut per a les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt, a Alemanya. I és que l'extrema dreta, d'Alternativa per Alemanya, ha fregat la majoria absoluta amb un 44% dels vots. És el millor resultat de l'ultradreta alemanya des de la caiguda del nazisme. I les opcions que governin per primer cop són realment reals. Podríem fer-ho de la mà d'un partit nou, un partit nou d'esquerres, anti-immigració, que és l'únic disposat a saltar-se aquest cordó sanitari contra el feixisme, i això ens fa preguntar avui, entre altres coses, quina és la força d'aquests cordons sanitaris en ple 2026, en ple auge d'opcions polítiques racistes i autoritàries. Ens hem d'aturar almenys un segon, perquè estem parlant que l'extrema dreta pot manar en una regió alemanya per primera vegada en 80 anys. Dit d'una altra manera, hi ha un terratrèmol polític ara mateix al cor d'Europa, que a més coincideix amb aquesta màxima tensió a les nostres fronteres. La setmana passada, per exemple, el mateix president Illa va ser a Kiev per reunir-se amb Zelensky i va mostrar també el seu suport, el suport de les institucions davant d'aquesta agressió russa. Però mentre Europa intenta mantenir també el pols a Ucraïna, la geopolítica juga a banda. I aquest mateix cap de setmana, una delegació nord-americana s'ha reunit tant amb Vladimir Putin com amb Zelensky. S'han assegut per negociar, diuen, un acord incert que posaria fi a aquest conflicte. Aquest és el tauler. El tauler on es mou Europa intentant no caure en aquesta rellevància en l'escenari global, lluitant contra una onada reaccionària a gairebé tots els països europeus, patint per aquesta inestabilitat a les seves fronteres i amb la sensació que el sistema no respon ni a les crisis globals ni tampoc al seu dia a dia. I d'urgències reals, en tenim moltes. A casa nostra n'hi ha a cabassos, com dèiem. Demà arrenca aquest curs escolar, amb una vaga d'educació i amb calor a les aules. Al carrer el drama de l'habitatge és constant, és inassumible que expulsa veïns del seu barri. Hi ha salaris que no permeten a les famílies arribar a final de mes. Hi ha una pressió creixent també sobre els serveis públics i molts altres temes urgents que omplen l'actualitat. I en aquest escenari, doncs, és fonamental saber què en pensa la màxima autoritat de Catalunya, el president de la Generalitat, d'aquí a menys de mitja hora al Matí de Catalunya Ràdio. Volem saber quins són els plans del govern i entendre també com ens situem davant dels reptes que amenacen tot el continent. Totes aquestes qüestions i moltes altres d'aquí a mitja hora amb el president Salvador Illa.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Salvador Illa serà als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional al president en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 8:45.
0: La segona.
2: L'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. Encara que finalment Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, opta a governar un estat federal alemany per primer cop des del final de la Segona Guerra Mundial.
0: La tercera.
2: Pedro Sánchez reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i el dia que es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra amb la declaració de l'expresident de l'aerolínia.
0: Després de la tercera ve la quarta.
2: Hi ha una vuitantena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, tots dos a la Noguera.
0: La cinquena.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe.
0: I pel que fa als esports?
3: Exhibició del Barça 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari als blaugrana. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça per la Supercopa de Futbol Sala 5-4 contra el Múrcia. Toni Mou guanya el 40è Mundial de Trial i un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: i avui tindrem una petita baixada de temperatures. Com de petita, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, en general baixarà un, dos o tres graus la temperatura, potser una mica més en alguns llocs del centre del país i del sud. Res a veure amb els 10 o 15 graus que pot arribar a baixar dimecres a la meitat nord de Catalunya. Amb alguns primers ruixats que demà a la tarda ja apareixeran al Pirineu, les tempestes més fortes començaran a caure a la nit de dimarts a dimecres a la costa. Mentre això no arribi, avui encara un dia tranquil i assolellat.
0: Per cert que les carreteres, la Ronda de Dalt, ara mateix continua sent la via més conflictiva d'aquest matí. Mireia Sala.
5: Sí, un vehicle avariat que ja s'ha retirat ha tallat un carril durant 30 minuts i això està provocant encara circulació lenta amb retencions entre Vallcarca i Pedralbes en sentit Llobregat. També hi ha força cua encara a la B23 entre Molins i Sant Feliu i a Esplugues, a la C58 a Sabadell i de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i a Ripollat en sentit Terrassa i a l'A2 a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-la. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
7: Una miqueta d'embús, em poso el dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Ara són les 8 i 7. I això vol dir que d'aquí a 23 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, començarem aquesta entrevista tradicional i institucional ja al president de la Generalitat. Serà a revisió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Parlarem amb Salvador Illa d'aquest inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci el curs escolar amb aquesta vaga de docents anunciada des de fa setmanes, Albert Prat.
10: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia a Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, insistim, doncs aquesta entrevista institucional al president Illa, com ara deia l'Albert, per això un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
11: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament en tot cas que fem.
0: Reclamava canvi de to als sindicats la consellera Niubó aquest cap de setmana a La Vanguardia, unes reunions que també els últims dies no han servit de gaire.
12: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga.
0: Això diu en aquest cas els sindicats, USTEC. I a banda de la vaga, la carpeta educativa també passa per altres punts. Un és la calor que vivim tots plegats perquè ara que hem tingut temperatures de 40 graus, un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius s'estarà per sobre dels 27 graus. I està comprovat que això fa baixar el rendiment escolar. Recordem que la meitat de les escoles continuen pendents també d'una bona adequació climàtica. Tot això sense oblidar també el fiasco de les proves PISA. També la factura econòmica del retorn a les aules, perquè, atenció a aquesta dada, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Mariano Rivera-Vella.
13: És per això que el president de FACO a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres de les mateixes escoles.
14: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat més abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament, no?, aquest cost.
13: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Revetlla pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia.
0: Amb el president Salvador Illa parlarem també de l'extrema dreta.
15: Sí, ara que les enquestes donen bons resultats a l'Aliança Catalana, també li donen a Vox. Avui mateix el diari El País publica una nova enquesta que dona a la suma de Vox i PP el 50% de vot per primera vegada. La Razón i la BC van en aquesta línia, ara ho explicarem. I a Alemanya, l'extrema dreta té serioses opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial.
0: I a l'entrevista institucional també parlarem, com no, d'habitatge.
16: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Així ens ho deia la consellera Paneque al matí de Catalunya Ràdio divendres, i entre les carpetes també pendents, que avui abordarem, hi haurà també seguretat, el viatge que ha fet el president a Ucraïna o el model de finançament.
15: Es va aprovar divendres el Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més l'alineament del Ministeri d'Hisenda. Ara per ara, però, continuen faltant suports per la seva aprovació definitiva.
0: Sobre aquesta entrevista, comentari del president del Comitè Editorial del periòdico, Albert Sáez.
17: El president Salvador Illa li arriba a l'hora de la veritat. Dos anys després d'aconseguir fer govern i amb els pressupostos aprovats amb Esquerra i Comuns, ara és el moment que els ciutadans percebin amb tota claredat quin és el seu projecte per Catalunya. No el dels seus socis, sinó el del primer partit del Parlament. El govern, en aquests dos primers anys, ha afrontat problemes llargament ajornats durant la darrera dècada, com és el cas de l'educació o de Rodalies. I ho ha fet amb una mirada llarga, anant a les arrels, sense posar pedaços. Ara toca demostrar que les solucions funcionen, i cal fer-ho amb una veu potent, perquè costa molt fer-se escoltar amb tant de soroll.
0: De seguida ampliarem els bàsics del matí amb Frederic Vincent i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
18: Doncs jo només sento la carretera.
1: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
19: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions. Catalunya Ràdio.
20: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
0: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
10: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
21: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
22: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Aquests són els sons del dia d'avui, 7 de setembre de 2026. D'aquí un quart d'hora d'entrevista al Palau de la Generalitat, entrevista institucional al president Salvador Illa. De moment, però, repassem els bàsics del matí amb la redacció i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradana, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado, Marta Viana, molt bon dia.
23: Bon dia.
15: Comencem anant a Alemanya. Aquest que sentiu és Ulrich Siegmund, a qui alguns mitjans han anomenat l'home més perillós d'Alemanya i que ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i té a tocar el que seria el primer govern de l'extrema dreta al país des de la Segona Guerra Mundial. Anem a Berlín, Jordi Regàs, molt bon dia.
24: Hola, bon dia. Sí, l'extrema dreta es queda només 3 escons de la majoria absoluta aquí a Saxònia-Anhalt, un resultat aclaparador. Ara cal veure si la resta de formacions poden activar el cordó sanitari per apartar Siegmund del càrrec de primer ministre. Alternativa per Alemanya, òbviament, interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. El partit que serà determinant en el trencaclosques del nou govern és l'esquerra populista Aliança Zagabanknecht. Afirmen no voler votar cap dels candidats i proposen la figura d'un primer ministre suprapartidista o neutral de consens que no seria cap dels candidats actuals. On acabarà tot plegat no és gens clar perquè les negociacions encara no han començat. Si l'aliança Zahra-Wagenknecht s'abstingués en la investidura, Zygmunt seria nomenat com a primer ministre.
15: Gràcies, Jordi. Fins ara.
24: A vosaltres.
15: Mentrestant, aquí, entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
2: El partit de Silvio Riols ha mobilitzat 8 autocars i diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions. La Daniela és la portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
3: Menys encara, el Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
2: A aquesta campanya hi ha adherides entitats com l'Organització Juvenil Socialista o el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, entre d'altres.
15: I encara parlant d'aliança, a Figueres, segons explica el diari Ara, hi ha militants que demanen recuperar com a candidat Arnau Liesa, a qui van apartar, ho va fer la direcció, quan es va saber que tenia una relació amb una menor d'edat.
2: Segons el diari, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa. I no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
15: Avui en parlarem a l'Àgora amb el periodista que afirma aquesta informació, el periodista de l'Ara, Xavi Tadó. I tot això després d'un cap de setmana en què la UGT ha celebrat un acte a Ripoll contra els discursos d'odi. Pepe Álvarez és el líder del sindicat, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Només cal veure doncs, quins són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquests el que volen justament és que el món estigui en mans d'uns pocs que controlin els mitjans de producció i que les persones doncs a poc anem perdent els nostres drets i això ho fan bàsicament separant la gent.
15: Per cert que l'alcaldessa Sílvia Oriols ha qualificat els participants en aquest acte de vividors i de farsants. I encara parlant de l'extrema dreta, polèmica a Sabadell amb aquesta cançó dels Tiets.

0: perquè aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major utilitzant aquest tema. Els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les vostres merdes i afegeixen pallassos.
1: L'extrema dreta, que evidentment utilitza aquests casos, com també està utilitzant el de Ceuta. I avui llegim al País una enquesta segons la qual el Partit Popular i Vox superarien el 50% dels vots.
2: També tenim sondejos que publiquen l'ABC i la Razón. El PSOE perdria entre 15 i 20 diputats, segons el sondeig, però no tindria cap opció de governar. Vox doblaria els escons que té ara i això faria que la suma amb el Partit Popular superés de llarg la majoria absoluta. Per cert, en aquest context, Pedro Sánchez reuneix avui els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
1: I avui també el president de Ceuta reforça la pressió.
2: Quan Jesús Vives protagonitza un esmorzar informatiu a Madrid, acompanyat de Feijo, després de la topada institucional aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per acollir-hi immigrants.
1: Tot això en una setmana que s'anticipa complicada per Pedro Sánchez, es reprèn el curs judicial i això vol dir que tornen les investigacions del cas Zapatero i el cas Leire Díaz. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, sí, després de setmanes amb el foc oposat a la crisi de Ceuta, suma ara una pressió que no és nova, és la pressió judicial i la represa ve forta per al president espanyol. En el cas de Zapatero, avui i demà declaren l'excúpula de Plus Ultra, que per escrit ja van avançar el jutge del cas Zapatero, que havia rebut més de mig milió d'euros a canvi de moure fils per al rescat de la companyia per part de la Moncloa, sense concretar però les gestions que hauria fet l'expresident. I en el cas de Leire, dimecres serà el torn de la gerent del PSOE i de l'exadvocat de Coldo García, dijous de l'exdirector de la Guàrdia Civil, tots tres com a investigats.
1: Gràcies, Tània. I encara en clau política, Junts reuneix a partir d'avui al Berguedà els seus diputats i diputades, Jordi Corbalan.
4: Sí. Quan ens tornarem a veure, amics i amigues?
5: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
6: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
5: En tot el focus polític posat a Madrid,
7: senyor Sánchez, apartis.
5: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
8: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
5: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 8 i 20 minuts, escoltava el Matí de Catalunya Ràdio. Les últimes hores ens deixen un nou cas d'abús policial contra un aficionat que portava un estelat, un aficionat al futbol. En aquest cas es tracta d'un seguidor de l'Europa en un partit al Corcón.
0: Segons expliquen alguns aficionats, uns agents van agafar l'home pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar, van requisar-li l'estelada i van obligar-lo a dir que era espanyol.
9: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Així ho explicava Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi. Com a protesta, l'afició de l'Europa va marxar de la zona visitant de la graderia durant el partit.
1: I una agressió a Manresa a les últimes hores. Un grup de joves ha pegat a un home a qui aparentment volien atracar.
0: Ho explica el Regió 7. No li van robar res perquè no duia res a sobre, però sí que li van provocar algun cop. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i s'està a l'espera de si presenta o no una denúncia.
1: I a Barcelona, un home apunyala tres persones i es llença pel balcó.
10: L'home va quedar ferit greu. Segons les primeres informacions, a l'immoble i convivien tres homes. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
1: I avui fa dos mesos d'això.
11: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres al Putxet.
1: És aquell esboranc que va obligar a desallotjar 8 finques de Barcelona, al barri del Putxet. Dos mesos després, 18 famílies encara no poden tornar a casa.
10: I no podran fer-ho fins al gener, és el cas de la Miren.
12: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són. Adequats ja no són sostenibles en el temps, no es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel, no es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
10: També hi ha negocis de la zona que estan afectats, per exemple, la pizzeria Verona, on va aparèixer l'esboranc, el Domingo, on és el propietari.
13: Poco a poco vamos haciendo y bueno, el ICF nos están ayudando, el ayuntamiento están ayudando y bueno, y se va pagando las facturas un poco a poco y bueno, tiempo al tiempo.
10: Les feines de consolidació del

0: hospitals de Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia per tractar l'Alzheimer.
1: La investigació la fan diversos centres europeus i ja s'està provant a la Xina i als Estats Units. Segons explica el periòdico, es tracta d'una cirurgia feta amb un robot que és poc invasiva i que ara s'ha de veure si és efectiva.
0: Ja que parlem de salut, ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això arran de la petició que han fet les futbolistes de la selecció espanyola, Núria Hart.
2: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
3: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo prenderá.
2: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
4: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pato no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
2: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Hart per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna coseta més. Per exemple, avui se celebra l'acte Catalunya Aixeca el Taló, Marta.
5: La gala que dona el tret de sortida a la temporada teatral de Catalunya serà el Gran Teatre del Liceu i s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT. El lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
0: I atenció, una notícia que encara s'ha de confirmar. Què és que els Oasis podrien tornar a Barcelona?
5: Segons la premsa anglesa, preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
0: I allà al festival avui reconeixerà Malló d'Or Ellen Burstyn, la protagonista de L'Exorcista, després que tot el ressò se l'hagi emportat Robert Pattinson i aquesta pel·lícula que es diu Prime Time sobre el programa de televisió de fa ja uns quants anys que es deia Com caçar un depredador. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: La primera incursió d'Oppenheimer en la ficció recrea molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu Tocatge Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
7: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava.
6: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Òscar. I a Lleida tornaran a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
5: Serà el local que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtic a llibreria El Genet Blau.
0: Estela Busoms.
8: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
9: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba al tot i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
8: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45. Avui que arrenca la temporada de TV3, tornen el Tot es mou i La Selva, i d'aquí a uns breus minuts l'entrevista de Ricard Ostrell, l'entrevista institucional al president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat. Però de moment actualitzem la situació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, doncs un accident talla dos carrils a la C58 en sentit Barcelona. Això provoca retencions de Ripollet al nus de la Trinitat. Per alleugerir aquesta cua, el carril Busbau s'ha obert per tothom excepte per als camions de més de 7 tones i mitja. A banda d'això, encara hi ha força retenció a la ronda de dalt, de Vallcar cap a Pedralbes en sentit Llobregat, a la ronda del litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella en sentit Llobregat, i cua també encara a la B23 entre Molins i Sant Feliu i Esplugues, i a l'A2 a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
0: Gràcies, Mireia. D'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 amb entrevista institucional al president Salvador Illa, però de moment anem als esports. Well, I'll take whatever I want, and baby, I want you. Avui amb el Pol Foradada, el Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició ahir al Camp del València, amb una maneta, un 0-5, Pol.
11: Control i superioritat total del Barça des de tots els punts de vista, tant de joc com físics, una exhibició ofensiva amb gols de Lamine, dos, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, que situen els blaugrana al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final, Hansi Flick.
12: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, hem fet un partit fantàstic.

0: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri, mentre que l'Espanyol ha empatat aquesta nit amb el Sevilla a un gol de Marcos Fernández al temps d'afegit ha posat l'empat definitiu. Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanc i blau. També a primera, a la vez 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0, avui Getafe Celta i Elx Reial Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba 2, quarts de 9.
1: I Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
0: Ha aconseguit la victòria als Països Baixos, un nou Mundial a l'aire lliure, en acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té Indoor.
2: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni, perquè pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants Mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
0: Es pot dir d'una altra manera, el de Piera ha guanyat tots els Mundials des del 2007.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience des del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Senyores i senyors, bon dia. Benvinguts a l'entrevista institucional tradicional ja al president de la Generalitat, Salvador Illa. President, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com està?
1: Molt bé.
0: Acaba de tornar d'un viatge a Ucraïna. Expliqui'ns què és el que ha vist a Ucraïna, president.
1: Doncs he vist un país en guerra, que batalla per la seva llibertat, pels seus drets. La seva batalla, la seva lluita és la nostra lluita, la lluita dels europeus, i he vist un país que vol viure amb normalitat, una ciutat, Kiev, que vol viure amb normalitat. Ha estat un viatge molt important per mi, molt alliçonador. No? I hem firmat acords importants en tres regions ucraïneses per ajudar-los des d'aquí. No?
0: Per què era important pel president de la Generalitat anar a Ucraïna? Quin és el sentit real d'aquest viatge?
1: Perquè la lluita dels ucraïnesos és la nostra lluita. Ells es rebel·len contra una invasió, contra una agressió de Putin, defensen la seva llibertat, defensen el dret que tenen a escollir el seu futur i ens ha de fer conscienciar que la seva lluita és la nostra lluita. No? I crec que a nivell de territoris, a nivell de comunitats autònomes, hem d'ajudar les regions ucraïneses a tirar endavant i sortir endavant. Ha estat, insisteixo, un viatge alliçonador important per mi, no? I ens queda, em sembla que ens quedi molt lluny, però és que una mica ja es veu el món que pot venir si no tenim les idees molt clares i no sabem quines línies vermelles hem de posar i on ens hem de plantar, no?
0: És la lluita per la supervivència, la lluita d'Ucraïna. Vostè creu que Catalunya també lluita per la supervivència?
1: No, Catalunya el que ha de lluitar és per una Europa que pugui defensar, seguir defensant el seu model de prosperitat compartida, d'economia de mercat, amb règims democràtics, amb un estat del benestar, una Europa que s'ha de federalitzar, que s'ha d'unir més i que en aquest moment juga, els seus valors estan en joc a Ucraïna, per això és important, això és important el que està passant a Ucraïna. No?
0: Vostè, de fet, va ser el primer president d'una regió europea que es reuneix amb Zelensky, amb el president ucraïnès. Fins ara havien fet caps d'estat, algun president d'algun país. En què li va traslladar Zelensky a vostè com a president de la Generalitat?
1: Va agrair molt que hi anéssim, va agrair molt que aquesta setmana, que ha estat una setmana complicada per ells, no suspenguéssim el viatge, i fóssim, i ens va demanar ajuda per preparar un hivern que anticipen molt complicat. No? És una persona que a mi em va impressionar molt positivament, el president Zelensky, una persona amb idees molt clares, que en moments complicats en què hi oferien, ell va saber quin era el seu paper, quin era el seu lloc, que és estar al seu, a Ucraïna com a president i activar tots els ressorts per defensar que el seu poble, que el poble ucraïnès pugui triar quin camí vol seguir, no? Que és el camí d'Europa. No?
0: Si sembla, entrem a la sala dels diputats per començar aquesta entrevista, precisament, davant, president.
1: Gràcies.
0: Precisament, per començar per Europa, perquè Europa, com sap vostè, ara mateix està amenaçada per moltes coses. Acabem de conèixer aquesta matinada els resultats de les eleccions a una regió molt important d'Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat amb un 44% dels vots. Vostè, president, com de preocupat està amb el món que ve?
1: Doncs preocupat, però també esperançat. És a dir, jo no crec que hem de llançar ni tinc una visió pessimista. Passarà el que vulguem que passi, passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau, generant prosperitat, fent que aquesta prosperitat sigui compartida, aprofitar les noves tecnologies per expandir les possibilitats de creixement econòmic i de beneficiar a tothom. O sigui, el futur no està escrit. No hi ha una inevitabilitat del que ha de passar. Ho decidim nosaltres, ho decidirem nosaltres. No? El camí que han apuntat aquest de banda de Mann, de Saxònia-Anhalt, és un camí, des del meu punt de vista, equivocat des de moltes perspectives. No? I en aquest sentit ens hem de preocupar, però també hem de seguir treballant amb esperança i amb optimisme cap al futur. No?
0: Però és el que vota la gent. És a dir, vostè té una altra manera de fer política. Per un moment en què la política més agressiva, més de tiar el conflicte, funciona. Què li fa pensar que vostè, la seva capacitat o la seva manera de fer política, portarà a mobilitzar més la gent?
1: Jo crec que jo confio en la ciutadania. Confio en la ciutadania catalana en particular, però també en el conjunt de la ciutadania europea. Receptes que han fracassat en el passat, jo crec que la gent és prou madura per veure que no són el camí. I receptes que estan fracassant quan es porten a la pràctica a altres països, molt en particular als Estats Units, crec que no són el camí. Ara, a partir d'aquí, hem de treballar, hem d'abordar les coses, hem de parlar amb claredat a la gent, no hem de generar falses expectatives, però crec que són camins completament equivocats i tinc tota la confiança i tota la convicció que la majoria, la immensa majoria del poble de Catalunya no està aquí. No?
0: Vostè veu ara una Catalunya de 8,2 milions d'habitants amb una economia que creix, però també on creixen molt les desigualtats. Tenim problemes amb l'habitatge, els serveis públics estan molt tensionats i una societat que cada vegada és més diversa. Vostè creu que el creixement fa perdre qualitat de vida a una societat?
1: No, el creixement, si es reparteix adequadament, si és compartit, si la prosperitat, el creixement que genera és una prosperitat, un creixement compartit, no, millora les nostres condicions de vida. El que hem de fer són les dues coses. Fer que hi hagi prosperitat, fer que l'economia funcioni, però també regular aquesta economia perquè aquesta prosperitat no quedi en mans d'uns pocs, sinó que arribi al conjunt de la societat, i en això estem. Això és el cor del meu projecte polític, no? Generar prosperitat, però fer que aquesta prosperitat sigui compartida, i per això estem reforçant les polítiques públiques i per això estem reforçant els serveis públics que hem heredat en un estat, efectivament, no desitjable, no? I el punt de partida ja sabia quin era, per això vaig comprometre'm a fer això, i ho estem fent el més ràpidament possible, però també explicant la ciutadania tenia el punt de partida del que sortíem i els problemes que ens estem trobant i els ritmes als que podem anar, no? I jo crec que la ciutadania, si se li explica les coses i si veu els esforços que s'estan fent, entén aquest plantejament, no?
0: Però aquest creixement que vostè m'explica és un creixement sense límit? Es pot créixer sense límit?
1: Econòmicament, des d'un punt de vista, si es refereix a un creixement econòmic, estem en tasses de creixement molt importants, al voltant del 3%, jo el creixement econòmic, la prosperitat que genera l'economia la veig bé, i quan més n'hi hagi millor. Però poso un mateix èmfasi en aquesta prosperitat, en aquest creixement, en que sigui un creixement i una prosperitat que arribi a tothom, per exemple en matèria d'habitatge, per exemple en matèria de serveis públics, per exemple en matèria d'infraestructures, i no que quedi concentrada, com estem veient en moltes parts del món, en poques persones i en pocs territoris, sinó que arribi al conjunt de Catalunya i al conjunt de la societat catalana.
0: Avui a Catalunya conviuen moltes identitats. Què diria vostè que les uneix? És a dir, què vol dir per vostè ser català avui en dia?
1: Jo quan em parlen per vostè que ser català penso en els meus avis, materns i paterns, no? I penso en el bagatge que m'han traslladat, persones treballadores, un de pagesia, l'altre més de bosc, de la zona del Montseny, amb una llengua, amb una cultura, amb una manera de ser oberta, inclusiva, que acollia, que ha acollit a moltes persones. Penso en això, com penso en Catalunya, no? En aquesta manera de ser oberta, inclusiva, amb una, que s'expressa amb una llengua, amb una manera d'entendre el món, que és Catalunya, no? I penso també en una vessant, si vol vostè, més racional en el conjunt de drets que significa ser català, no? Els drets i deures que tens quan vius aquí, no? Garantia d'igualtat, garantia d'accedir a uns serveis públics de qualitat, però també el deure de respectar unes normes de convivència, d'igualtat home-dona, de participació política, penso en això, no?
0: Vostè parla d'una Catalunya oberta, acollidora, però veiem com les forces polítiques que no volen acollir doncs estan agafant cada vegada més adeptes a Catalunya. Parlava de la llengua, quan mirem les dades, està retrocedint. L'ús dels joves en l'ús social de la llengua està retrocedint a marxes forçades.
1: Per això hem posat més recursos que mai en matèria de reforçament de la llengua catalana, per això hem impulsat un pacte pel català, i ho agraeixo des d'aquelles persones que s'hi han sumat, i per això seguirem treballant. També hi ha cada dia més persones que parlen el català, també hi ha cada dia més persones que han vingut a Catalunya que s'han apuntat a cursos de català, també hi ha avenços que ens fan ser, en aquest sentit, optimistes en quant al progrés de la llengua catalana. Ara, efectivament, vivim en un món, xarxes socials, telèfons mòbils, amb un seguit de tendències que justament requereixen més esforços que mai, que s'està posant el govern per reforçar la llengua catalana com un factor d'integració i de cohesió de la nostra societat.
0: I no seria més útil que, per exemple, un president com vostè parlés només en català, que fes tuits només en català?
1: Jo parlo en català, com a president de Catalunya, però parlar en català no significa que no renunciï a utilitzar altres llengües per fer-me entendre a llocs on no parlen el català. Però les meves intervencions, el meu capteniment com a president de Catalunya deixa clar a tothom que vulgui veure amb objectivitat que la llengua de Catalunya és el català.
0: Un jove, per exemple, que estudia en català però que quan surt utilitza el castellà, vostè què li diria com a president?
1: Que utilitzi el català. Que el català no només és una llengua per quan està a l'aula, a l'escola, o per quan ha de fer un exercici escolar, sinó que és una llengua per relacionar-se i per viure amb ella, no? I l'animaria a fer-ho, i animaria a tots, a més a que ajudem aquest jove a fer-ho, adreçant-nos amb ell en català. Sempre tenim clar que la llengua és un mitjà de comunicació i d'entesa, no mai una barrera ni una frontera.
0: Anem a parlar de seguretat, president. Vostès insisteixen que Catalunya és un país segur, per les dades que expliquen, però molta gent no té aquesta percepció. Què està fallant?
1: No és que ho expliqui amb les dades, és que si vostè viatja i surt i va a altres indrets del món, apreciarà els índexs de seguretat que tenim, a Catalunya, no? I les dades ho diuen i hem fet esforços importants. Què passa? Doncs que encara s'ha de seguir treballant en aquesta direcció. Per això anem a 25.000 Mossos d'Esquadra, per això hem reforçat amb un 20% el nombre de jutjats. Tot això no s'havia fet els darrers anys. No hi havia ni prou jutges per escatir si les persones que la policia de Catalunya posa a la seva disposició en comès delictes i aquests delictes són sancionables penalment, ni hi havia prou policies per detenir gent. Hem avançat en això i les dades estan començant a avançar, a demostrar que efectivament anem en el camí correcte. S'ha fet prou? No. S'ha de fer més? Sí. Estem fent més? Sí. Som contundents? Totalment. La seguretat és un requisit per poder exercir la llibertat que tota persona té dret, no? I per tant, en aquest sentit, doncs estem actuant amb tota la contundència del món. Qui va fa, va paga, és la meva frase en aquest sentit, el meu plantejament en aquest sentit, i així seguirem, no?
0: La setmana passada, per exemple, vam lamentar l'assassinat d'una persona després de les festes majors de Manresa. Després van començar a circular diferents informacions falses. Com es combat una mentida que pot arribar a milions de catalans, que arriba més ràpid fins i tot que una roda de premsa que pugui fer un govern com el seu?
1: La mentida sempre es combat amb la veritat i explicar les coses com són. Hi va haver un assassinat, s'ha d'arribar a fons i s'arribarà a fons, s'ha de detenir les persones que ja estan detingudes que ho van cometre, s'han de posar a disposició judicial i s'ha de ser contundent amb això. Ara, no difonent informacions falses que no fan cap servei ni a la seguretat ni a la convivència del país, no? Per tant, la mentida sempre es combat amb veritat, no? Amb la veritat, i és el que farà el govern de Catalunya i el que seguirà fent el govern de Catalunya.
0: Però no es combat evitant que passi aquesta mentida, reaccionant?
1: És el que vam fer. És el que vam fer. Per mi la discriminatòria, per nosaltres, és qui respecta la convivència, qui trenca la convivència, vulnerar les normes bàsiques de convivència. Per tant, qui comet un delicte, sigui qui sigui, parli qui parli, vingui d'on vingui, se serà contundent amb ell, s'és contundent amb ell, se'l persegueix, se'l deté, se'l posa davant de la disposició de la justícia i si els jutges ho estimen oportú, compleix condemna. Aquesta és la norma de capteniment del govern de Catalunya.
0: Clar, però també ens hem de preguntar per què passa. Estem parlant d'uns menors que ja havien estat identificats anteriorment, un dels quals ja estava en llibertat vigilada. Què és el que fa que passi això? De qui és responsabilitat, president?
1: En aquest cas, de les autoritats que van prendre les decisions que van prendre, jo tampoc no vull entrar a valorar-les sense tenir un coneixement aprofundit, però també hi dic, si aquí s'han de revisar coses, el govern estarà algú que hagi d'estar per revisar-les. Ara nosaltres el que ens correspon és tenir una policia eficaç, que la tenim, vetllar perquè els jutges, que són un poder, però també un servei públic, tinguin els mitjans que han de tenir, per això no augmentar la seva disposició, i a partir d'aquí fer complir sense matisos la llei. I és el que estem fent i el que seguirem fent.
0: Però ho enmarca en un cas puntual. No hi veu, per exemple, que cal afrontar un problema més profund pel que fa a la protecció de menors, pel que fa a l'exclusió social, la seguretat?
1: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. No? Ara li dic, decisions a cop que ven tampoc, el que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com en el que depengui de nosaltres, el Poder Judicial, tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei. I aquell que ho infringeix, detenir-lo, posar-lo a disposició judicial i, si ha comès un delicte, doncs que pagui amb totes les conseqüències. No?
0: Portarà a la Fiscalia, com a delicte d'odi, els tuits de Silvia Orriols?
1: Sempre que s'observa que hi ha comportaments que vulneren el marc de legal i que tien l'odi, vulneraran el marc legal, el govern actuarà. Ho estem valorant i, si és el cas, en aquest cas, i amb tots actuarem igual.
0: Un país, vostè ho deia abans, també s'explica per la seva solidaritat. Ara estem vivint també les seqüeles d'una crisi que hem viscut a l'estiu, la crisi que hi ha hagut humanitària a Ceuta. Catalunya ha d'acollir aquests menors no acompanyats que ara són a Ceuta?
1: Catalunya és solidària. Ho ha sigut sempre i ho seguirà sent. Miri, avui mateix la responsable de vacunes del govern de Catalunya, del Departament de Salut, es desplaça a Ceuta. És el segon viatge que fa. Ja va estar-hi la setmana passada, no l'anterior, una setmana, ajudant amb tota la logística de vacunació, traslladant tota la nostra experiència. Això és estar on has d'estar. No donar-se tants cops de pit i fer el que s'ha de fer. En matèria d'acolliment de menors, Catalunya ha estat sempre solidària i a partir d'aquí el repartiment que s'hagi de fer eventualment haurà de veure de quin punt de partida sortim i quin esforç o quina acollida han fet les comunitats autònomes i fixar a qui correspon acollir perquè no ha fet uns esforços fins ara suficients. Catalunya està a l'avantguarda d'això i és de les comunitats autònomes que més solidàries mostren aquesta qüestió sense predicar-ho tant i practicant-ho més.
0: però quan diu que està al capdavant de la capacitat d'acollir, vol dir que Catalunya té capacitat per acollir, per integrar, per donar futur digne a aquestes persones?
1: Jo dic que això s'ha de discutir amb els òrgans pertinents, que convoca el Ministeri, ja hi ha anat el conseller en una reunió que hi ha hagut, i hem de veure a partir d'aquí què planteja el govern d'Espanya, i Catalunya es mourà com s'ha mogut fins ara sempre en els paràmetres de la lleialtat institucional i del compliment de la lleialtat. Espero que tothom ho faci. Tampoc anirem amb el lliri a mà, ni serem ingenus. Però ens veurem com hem fet fins ara, amb criteris de solidaritat i de respecte a la legalitat i de lleialtat institucional.
0: Deixa'm entrar una mica més al fons en aquesta qüestió. La solidaritat que vostè predica té límits? És a dir, hi ha un límit per decidir quantes persones poden arribar a entrar o no al país?
1: No, que no perjudiqui la nostra generació de prosperitat. És a dir, serem solidaris no fins al punt d'empobrir-nos més que aquell que és objecte de la nostra solidaritat. Això en matèria de finançament, per exemple, es diu ordinalitat. Escolti, ajuda. La que puguem donar és també una manera de ser dels catalans, el ser solidaris, el pensar en aquells que estan en situacions pitjors que nosaltres. Ara ajuda fins al punt de no quedar tu en pitjor condició que aquell que rebo la teva ajuda, no?
0: En aquesta crisi, quina opinió en té vostè de la gestió que ha fet el govern espanyol?
1: Jo crec que el govern donava les explicacions, el govern d'Espanya donava les explicacions que havia de donar. Crec que una situació d'aquest tipus, en fi, d'emergència, que hi ha hagut i que encara continua havent-hi a Ceuta, efectivament posen en l'angle del mirall a tothom, no? El govern d'Espanya per descomptat, però també a l'oposició, i veig també comportaments que intenten més tirar llenya al foc i treure rèdit d'això, i no tenen un comportament adequat a la situació d'emergència que està vivint a Ceuta. És a més una qüestió que transcendeix l'àmbit d'Espanya. Ceuta és frontera d'Espanya i d'Europa, i per tant també aquí hi ha hagut una reacció europea molt desafortunada des del meu punt de vista, almenys en un primer estadi, no? De no entendre què estava en joc aquí, no?
0: Però vostè, president, hagués estat un mes sense comparèixer, sense donar explicacions?
1: És tan fàcil el dilluns dir que haguessis fet com va acabar el partit de futbol del diumenge. Jo no m'agrada entrar en aquests exercicis. Jo conec bé...
0: El president Sánchez va justificar que tenia dret a fer vacances.
1: Jo, el president Sánchez va estar en un moment connectat, i va estar en tot moment a punt, a sobre, i va estar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana pendent d'això, no? Ho va fer-ho des de Lanzarote, no? Per tant, jo sobre això, en fi, crec que el que és rellevant ara és posar tots els recursos de l'Estat per resoldre aquesta situació d'emergència i remar tots a la mateixa direcció i no intentar treure profit de situacions que tant de bo no s'haguessin produït, però que són les que tenim davant i les que hem d'afrontar, no?
0: Com veu per això el president Pedro Sánchez? Vostè creu que acabarà aquesta legislatura?
1: Sí, ho ha dit, i ho farà. I veig un president que ha sigut valent, que ha sigut decent en plantejaments geopolítics internacionals i que té les idees clares, i per descomptat, des del meu punt de vista, és un president i un govern que li convé a Catalunya, i en aquest sentit m'he expressat sempre i em segueixo expressant, no?
0: Creu per això que les eleccions generals han de ser abans o després de les municipals?
1: Això és una decisió que correspon al president Sánchez. Jo crec que això, i soc sincer, té menys transcendència del que pensem. A vegades es pensa que en funció de què facis i penso que té menys transcendència. La ciutadania sap perfectament distingir entre diferents convocatòries electorals i no crec que sigui tan transcendent com us hi vulguin donar. Per tant, quan ell estigui oportú, ell ha dit que vol esgotar la legislatura, i si això és així, doncs serien després de les eleccions municipals i autonòmiques.
0: Té transcendència si hi ha canvis, perquè hi ha molta gent que apunten que vostè podria ser el successor de Pedro Sánchez. No sé si n'ha parlat mai d'això amb el president espanyol.
1: Ni n'he parlat, ni fa el cas. Jo estic honorat de ser president de Catalunya i aquest és el meu present i el meu futur, no? I sobre la successió de Pedro Sánchez, crec que molt s'apresuren a parlar d'això. Crec que, i dic amb sinceritat, és més feble, molt més feble, terriblement més feble el lideratge de Feijó, i sí que comença a haver-hi, diguem, de plantejaments sobre qui ha de... què passarà amb Feijó que no amb Sánchez. Jo, en fi, crec que conec bastant bé la realitat del socialisme espanyol i el seu lideratge és un lideratge amb una àmplia base. No diria que hi hagi gent que no... que tots coneixem, que no la vulgui per altres plantejaments, però un lideratge amb un suport molt ampli en el conjunt del socialisme espanyol i sobretot en el conjunt de la militància dels votants progressistes a Espanya.
0: Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya, una diada que tradicionalment també se celebrava en aquest cas a Madrid, però aquest any vostès han decidit que canviaran Madrid per Extremadura. Expliqui'm per què han decidit marxar de Madrid.
1: Bé, no és que tant marxar a Madrid com anar a Extremadura. Per què? Doncs perquè hi ha una realitat de molts catalans d'origen extremeny i perquè ens ha semblat que posar això en valor en el dia dels més assenyalats a Catalunya, la Festa Nacional de Catalunya, i volem compartir també aquesta festa amb vosaltres, anant a la vostra terra, a la vostra terra d'origen, era un gest que en si mateix diu molt, no? Explica la voluntat inclusiva i d'obertura dels catalans, explica la voluntat de compartir la nostra festa nacional amb tots ells, i també és un reconeixement a l'aportació que ells han fet al progrés, a la prosperitat de Catalunya, no? I no està marxant, hi hem anat molts anys, bueno, ja, d'acord, ja hi fem coses a Madrid, fem els Premis Blanquerna, però aquí, diguem, ens ha semblat que era bonic fer això a Extremadura, i crec que està tenint una bona acollida.
0: Però vol dir que aquests valors que em diu vostè d'Extremadura no hi són a Madrid, per exemple?
1: També hi són, per això hi hem anat tants anys, no? Però no és només Madrid, hi ha molta més comunitat de persones provenients de catalans d'origen extremeny que no catalans d'origen de Madrid, no?
0: Sí, si parlem del model polític, Madrid vostè diria que és l'antimodel polític de Salvador Illa?
1: Madrid ha defensat sempre, i ho dic amb tot el respecte perquè correspon als ciutadans i ciutadanes de Madrid decidir què volen, però la política que estan desenvolupant és una política que jo qualifico d'acumulació insolidària, generar molta prosperitat, però que queda molt reduïda, molt concentrada en poques mans. Nosaltres volem generar prosperitat, i en generem, però som més una prosperitat compartida, no? Això ho pot vostè veure en nous àmbits, en l'àmbit doncs, universitari, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'habitatge, no? Nosaltres volem impulsar polítiques que facin que aquesta prosperitat arribi a tothom, amb una fiscalitat justa, però que posin molt l'accent en que això ha d'arribar a tot el conjunt de la societat, i allà a mi em sembla que tenen una política més d'acumular, no? Però el que no pugui arribar, doncs que s'espavili, no? Jo no, aquest model no ho comparteixo.
0: Això pel que fa a la política, però no sé si quan vostè parla amb empresaris, per exemple, i els hi trasllada aquesta idea més oberta d'una Espanya més federal, on Catalunya pugui jugar un paper també més essencial, hi troba receptivitat o hi troba també aquestes reticències habituals de quedar-se a Madrid?
1: Hi ha una pulsió, per alguns d'ells molt centralitzadora, no? Però jo crec que el model d'una Espanya plural i diversa, d'una Espanya, si vol vostè, més federal, és un model que és el que és que Espanya és això. I tothom que vagi contra això topa amb que els seus plantejaments, doncs en parts on això està molt interioritzat, com pot ser Catalunya, com pot ser el País Basc, com pot ser les Illes, doncs no entra aquest model de centralitzar, no, a part que és poc eficaç, és menys eficaç, de fet, que un model que permeti nivells d'autogovern molt amplis i reconegui aquesta realitat plural i diversa d'Espanya que enriqueix el conjunt d'Espanya, no només no la perjudica, sinó que l'enriqueix. No?
0: Deixi'm que escolti el que ha dit Isabel Díaz Ayuso a les últimes hores.
2: Los madrileños no pueden más. Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después. Esta es la realidad que estamos viviendo. Es indignante porque se juega con el dinero de la gente. No es nuestro dinero. No es nuestra España, es la de las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a heredar? Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos. Miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos. ¿Que lo vamos a pagar desde Madrid? No. Y desde luego, si pretenden que lo hagamos con una sonrisa, menos todavía. El dinero de los madrileños no se toca. Y el que lo toque, lo va a pagar. Eso lo juro.
0: Parlava del model de finançament. Què li respon, president?
1: Un consell. Jo deia no parlaria massa de residències oficials. Segona advertència. No es posi en Catalunya. I no es posi els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis, ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina. I tercer, mà estesa al conjunt de bons madrilenys i madrilenyes que hi ha. Això és el que havia de dir.
0: Hem entrat en algunes matèries més directes que afecten la vida dels ciutadans de Catalunya. Per exemple, parlem de l'habitatge, que és una de les preocupacions màximes que té la societat. El govern ha anunciat 50.000 habitatges en els propers anys, però diferents estudis apunten que caldran molts més. Què respon vostè, president, o què li diu vostè a una persona que treballa, que es guanya un sou i que no pot pagar el lloguer a final de mes?
1: Pues que l'entenc perfectament i que la prioritat del meu govern és resoldre això. I que hem posat en marxa les polítiques més ambicioses que pugui trobar el conjunt d'Espanya i el conjunt d'Europa en aquesta matèria. I que per això estem construint 50.000 habitatges protegits, que són molts, i hi ha cap comunitat autònoma que hagi marcat aquesta xifra, aquest objectiu, fins al 2030.
0: Però no n'hi ha prou, president.
1: No, i per això estem desenvolupant A continuació, un pla per generar 214.000 habitatges, transformant sòl per poder generar 214.000 habitatges a Catalunya. I per això estem treballant en matèria de densificació, i per això estem treballant per escurçar els terminis per construir habitatge, i diria, a més, que hi ha ajuts del govern de Catalunya per adquirir un habitatge, si tens menys de 40 anys, si tens necessites ajut per pagar la teva entrada, que es poden consultar a web del Departament de Territori, i per això li diria també que estem fent ajuts de lloguer, i per això li diria que estem treballant en tots els fronts, analitzant totes les polítiques que es fan arreu del món per poder resoldre aquesta qüestió. I diria també que, malauradament, tot i que volem anar el més ràpid possible, no ho podem resoldre ni una setmana ni un mes, però que ho resoldrem, això.
0: Però hem d'acceptar com a societat que sigui normal treballar i que això no sigui suficient per poder viure, per exemple, a la ciutat on tu treballes?
1: No, clar que no hem d'acceptar-ho. Evidentment que no. Per això estem treballant per cohesió, per això hi dic jo, prosperitat sí, però compartida. A mi, uns empresaris em diuen, escolti, baixa impostos. I els dic sempre el mateix, i com l'explico jo a una persona que treballa que no pot pagar-se un habitatge? I com això afecta el seu negoci, la seva empresa? Si aquesta persona que vostè té contractada i que li paga un sou correcte, amb aquest sou no pot pagar un habitatge. No, aquest és el quint de la qüestió. Aquest és el quint de la qüestió. Gent que treballa, que ha fet temps d'estudis, que s'ha format, que està tenint salaris correctes, però que no pot pagar-se un habitatge digne. Aquest és el quint. Això és el que jo li responc a la gent que em diu, baixin vostè els impostos. És que no, i digui com ho fem.
0: I es planteja pujar impostos ara que treu el
1: tema? No, em plantejo treballar perquè aquesta prosperitat arribi a tothom. Amb una fiscalitat justa, millorant els recursos de l'autogovern de Catalunya. Treballant per agilitzar, tampoc podem, això hem de ser tots molt realistes, tots, administracions municipals, tota la gent del sector de la construcció. No podem tardar 10 anys en transformar un sòl i començar-hi a posar habitatge, hem de reduir-ho. Si diem realment, jo crec que hi ha una emergència en matèria d'habitatge, doncs el que hem de fer és construir tant habitatge com sigui possible des d'un punt de vista de sostenibilitat en els terrenys adequats per poder-ho fer, que són terrenys que estiguin amb transport públic, amb bons serveis, no? I evidentment també lluitar contra aquells que volen fer negoci. Sempre que hi ha aquestes qüestions hi ha algú que diu, espera que jo hi faré negoci. Hem de ser contundents, per això també hem impulsat doncs, una mesures contra el que anomenem la compra especulativa. Què és això? No és aquella persona que amb estalvis ha tingut un segon habitatge, és aquelles persones que volen fer negoci amb això, i per això també hem dit, hem donat possibilitats a molts ajuntaments, i alguns d'ells ho han utilitzat, per exemple a Barcelona, però també a Hospitalet, Cornellà o recentment Badalona, per acabar amb els habitatges d'ús turístic, que és dir, la prioritat és per la gent d'aquí, que treballi, que necessita un habitatge per viure a aquestes ciutats, i no per gent que ve a passar-hi, i ens agrada que vingui a passar-hi un cap de setmana o una setmana, però té altres recursos, com és un hotel, o com són altres tipus d'establiments, no un habitatge que pot ser utilitzat per persones d'aquí per viure.
0: Ah, però com diu vostè, sempre hi ha escletxes. Per exemple, ara unes escletxes són les habitacions compartides. Està pujant moltíssim el preu de les habitacions compartides. És a dir, d'alguna manera sembla que sempre el problema de l'habitatge es cronifica perquè s'escapa per alguna banda.
1: Qualsevol escletxa que detectem, intentarem resoldre i contrarrestar. I és un missatge que envio a tothom. Si vostè vol fer negoci i busca escletxes, taparem aquestes escletxes. I ho farem, a més, tan ràpid com puguem. L'habitatge és una prioritat, és una missió de país, és una prioritat de país. I no hi ha una societat que pugui viure amb un mínim de cohesió, amb un mínim d'esperança a futur, si, com diu vostè, una persona que té una feina, que treballa, que no pot pagar-se, no pot accedir a un habitatge per poder desenvolupar el seu projecte. I això és clau pel país, jo crec que la majoria de gent de Catalunya ho entén i que crec que el govern, en fi, desplega, insisteixo, totes les polítiques. Jo estic obert a totes les iniciatives que puguin en aquest sentit, sempre que siguin verificables i que puguin tenir una bona similitud de poder funcionar.
0: Tan ràpid com sigui possible, em diu, però la llei, per exemple, per limitar la compra especulativa encara està pendent d'aprovació. Quan l'aprovaran?
1: La llei s'ha tramitat, s'ha acordat, tenim un informe, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que posa reserves sobre algunes qüestions i nosaltres el que volem fer coses amb solidesa jurídica i això sempre ho he dit, per tant, doncs estem analitzant aquest dictamen i l'adequarem a les advertències jurídiques que ens fan per tirar-lo endavant.
0: Quan serà això, president?
1: En les properes setmanes, mesos, estem treballant en això el més aviat possible, però el que tampoc podem fer és dir, aquest decret contra la compra especulativa, no, alguns potser es pensaven que era un brindis al sol, no és un brindis al sol, per això ho volem fer amb solidesa jurídica i amb solvència jurídica, i per això doncs, aquest dictamen ens el prenem seriosament i ho adequarem a donar-li la base jurídica sòlida que tingui per justament per garantir que a l'habitatge, si ve a fer un servei, si ve a guanyar-se la vida a la gent, jo no tinc cap inconvenient, però no si ve a especular ni a fer-se ric.
0: A tot això demà comença un curs escolar i de nou fa molta calor. El seu govern acabarà amb la calor a les aules?
1: Sí. Miri, a Catalunya hi ha 2.500 centres escolars, una quarta part, un de cada quatre, són anteriors a 1965. Això és el que jo m'he trobat. Això és el que jo m'he trobat. O sigui, hem posat ja un primer quantitat de recursos, 100 milions d'euros, per poder resoldre, per poder climatitzar les escoles. Alguns ajuntaments han tingut pioners amb això, en particular l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha fet amb les seves escoles, un programa. Nosaltres hem fet aquest paquet aquest ajut, aquest programa d'ajut, el que s'han acollit molts ajuntaments, però estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació, és a dir, adaptant les nostres infraestructures, adaptant el país, adaptant la nostra manera de viure a aquesta realitat que ja tenim aquí. No?
0: Tornem a la pregunta d'abans, quan, per això?
1: No,
0: és a dir, vostè, el mes de maig de l'any vinent, vostè pot garantir als ciutadans de Catalunya que els seus fills que porten a l'escola no estaran en unes aules amb una temperatura infernal?
1: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. I en aquest programa...
0: Però el mes de maig, president...
1: Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Perquè fixi's, Vitico, que ens hem trobat un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Per tant, jo aplicaré a la ciutadania com ens trobem, què fem per resoldre això, sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat, i el país ha de fer un esforç, i crec que té recursos i capacitat per poder-ho fer, per adaptar aquestes infraestructures, començant per aquelles que són on hi ha les persones més vulnerables, que són els nens, els nois de Catalunya i la gent gran.
0: Què ha fet malament, president, el govern, perquè demà comenci un curs escolar amb una nova vaga educativa?
1: Segur que podríem fer les coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles, en matèria de retribució als professors, en matèria d'augment de recursos, en matèria de disminució de ràtios, en matèria de millora de la infraestructura, mobilitzat un paquet de 2.600 milions d'euros de recursos. Ho hem acordat amb alguns sindicats, amb d'altres no ha estat possible. El govern seguirà en aquesta línia i, tal com ha dit la consellera, el propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots, administracions, pares, professors per descomptat, representants d'alumnes, tothom que té alguna cosa a dir en educació, perquè és el futur del país. No? I el govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos, i jo també m'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Els nois de Catalunya, les noies de Catalunya, els infants de Catalunya, tenen dret a l'educació, els que millor ho saben són els propis professors, les famílies de Catalunya tenen dret a que els fills siguin educats, i demano en aquest sentit doncs que es respecti aquest dret, també de la mobilitat, però sobretot el dret a l'educació.
0: Però hi ha abús del dret a vaga?
1: No, és que jo no plantejaré mai que hi hagi abús del dret de vaga. El dret de vaga és un dret bàsic. Els treballadors tenen dret a manifestar-se i tenen dret a vaga. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. Crec que és compatible. I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, i escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No? Penso que aquest és el camí que hem de seguir, no? I també tenim clar el punt de partida. Ens hem trobat. Si jo, escolti'm, quan vaig arribar al president de la Generalitat, els professors de Catalunya, els mestres de Catalunya, eren els tercers pitjors pagats d'Espanya. Amb els canvis, amb les millores que hem fet, passaran a ser els tercers millors pagats d'Espanya. Hem augmentat les aules d'acollida, hem augmentat els centres d'educació especial, hem augmentat el personal que s'ha posat a disposició d'aquest curs. Hem destinat un conjunt de recursos que crec que una mirada objectiva que tothom vulgui fer sobre aquesta qüestió, en fi, posa de manifest que no s'havien dedicat mai tants recursos com fins ara estem fent, i si n'hem de dedicar més, doncs farem els esforços per poder-ho fer. No?
0: Sí, president, vostè el que demana als mestres és que sostinguin amb recursos insuficients una transformació que políticament hi estan d'acord, però que no tenim prou ara finançament per fer-la.
1: No, jo no demano això. Jo demano, anem a seure i anem a parlar del model educatiu de Catalunya, anem a veure què hem de fer amb l'educació inclusiva, jo la defenso, però possiblement s'hagin de fer alguns ajustos, anem a veure què hem de fer amb les infraestructures, anem a veure què hem de fer amb l'autoritat del docent aval, anem a veure què hem de fer amb l'autonomia de centres, anem a discutir què hem de fer amb això, anem a posar-hi els recursos, anem a acordar quins recursos fan falta, anem també a veure com avaluem els resultats, perquè les polítiques públiques han de ser avaluades, anem a decidir, doncs no sé, què ha de passar si un noi doncs arriba a tercer de primària i no sap llegir, què hem de fer, si ha de continuar o no. Anem a fer un debat seriós.
0: Escolta, no hauria d'arribar a tercer de primària sense llegir, per
1: exemple. I si arriba, què fem? Llavors, anem a veure què fem amb tot això. No ho discutiu, a fons, jo no tinc cap inconvenient. I, a més, hi ha gent que, en fi, hi ha diferents visions al respecte. Els hi dic que anem a fer això, els hi dic el govern està posant més recursos que mai, aquest curs comença amb més recursos que el curs anterior, i el govern estarà al costat de posar, de marcar també l'educació com una prioritat de país, això que dic, i digui això, mentre ho fem, doncs home, respectem també el dret a l'educació dels infants, no? Perquè no guanyem res respectant-lo, i és compatible amb el dret de vaga i el dret de manifestació, per descomptat.
0: Anem a parlar de trens, president, com sap també és un dels altres problemes que té molts ciutadans en el seu dia a dia. Quan tindrà Catalunya un sistema ferroviari que funcioni com els ciutadans esperen d'un país europeu?
1: La millora és una millora progressiva, jo crec que properament tindrem una millora, un sistema ferroviari amb nivells d'excel·lència que són els que Catalunya necessita. En aquest moment hi ha 151 obres a Rodavies. 151 obres, no? I s'estan abordant qüestions que no s'havien abordat mai. S'ha abordat arran dels incidents que hem tingut el gener d'aquest any, doncs el túnel del Garraf, el túnel de Rubí, però moltes altres. S'estan soterrant vinyes d'aquestes reclamacions històriques, s'està modificant les dues estacions més importants de Barcelona, Sants i la Sagrera, i s'està avançant. Ara això té el seu ritme, i s'està actuant en els tres fons que hem dit que actuaríem. Infraestructura viària, material rodant, començarem a posar en marxa a principis de l'any que ve doncs els nous trens, també serà un procés gradual perquè són, hi ha d'haver-hi una formació dels maquinistes i un rodatge d'aquests nou material rodant, però es notarà un canvi substancial a la confortabilitat i a la solvència del viatge, i també estem, com vostè sap, avançant en matèria de governança amb rodavies.cat i el traspàs aquesta propera tardor de la R1.
0: Això pel que fa a mig llarg termini, però en el dia a dia, per exemple, el que va passar aquest estiu amb l'eclipsi, un govern com el seu es pot permetre errors de previsió com els que vam viure?
1: Escolti'm, en fi, jo crec que s'han donat les explicacions, va ser un fet molt puntual. L'anada als llocs on millor es visualitzava l'eclipsi va ser una anada gradual, la tornada va ser una tornada sobtada, va haver-hi efectivament, com vostè diu, un error de previsió, va haver-hi un excés d'oferta de trens a les Terres de l'Ebre i un defecte d'oferta de trens a Tarragona. Jo, en fi, he demanat que es prenguin nota d'això i que es revisi com es van fer les previsions, però crec que tampoc d'aquest fet puntual se'n pot treure una conclusió.
0: Sí. És un exemple, com li podria posar d'altres, en megafonia, per exemple, o en altres àmbits del dia a dia.
1: Escolti'm, no tenim el servei de Rodavies que Catalunya necessita, això jo ho he dit, ho he reconegut, m'he excusat moltes vegades per dir-ho així, però la meva feina no és ni diagnosticar ni excusar, la meva feina és solucionar. I estic dient què estem fent per solucionar-ho. 151 obres en marxa en aquest moment a Rodavies. Material rodant que arribarà ara. Governança diferent. I això té un procés que és el que estem seguint i jo crec que es van veient i se seguiran veient resultats positius. No?
0: Més enllà de Rodavies, president, vostè creu que el país s'ha de repensar pel que fa a la mobilitat? Per exemple, penso en l'AP7.
1: Sí, i ho estem repensant, i hem de repensar, i ho obert aquests debats. El país en àmbit d'infraestructures ha de ser ambiciós i ha de pensar i dibuixar les infraestructures del segle XXI. En matèria de mobilitat, vostè ha parlat de les vies d'alta capacitat, hem parlat abans de Rodavies, però també he dit que en matèria d'infraestructura energètica, en matèria d'aigua, i ho estem fent, i estem plantejant instruments de planejament i de planificació, d'abordar les solucions, les mancances que hi ha avui en el dia a dia, però també de dibuixar les infraestructures que necessita el país en aquest segle XXI i tenir-les pensades i executar-les el més aviat possible, i tant que sí, pensant en ambició i en gran. No?
0: I en aquesta ambició hi ha la B40, per exemple, o l'ampliació de l'aeroport?
1: No, aquí hem acordat amb l'ampliació de l'aeroport, jo crec que és clau pel futur de Catalunya, pel futur de la generació de prosperitat a Catalunya. Això és un procés que està en marxa, que no és un procés d'un dia ni de dos, ja ho hem explicat, i hem marcat uns calendaris, s'estan seguint els terminis, i en matèria de la B40 hem arribat a un acord d'investidura, de fer un tram d'aquesta B40, i jo he defensat sempre que crec que s'ha de fer tota sencera, però he acordat aquest tram i respectaré aquest acord. I seguiré pensant, i seguiré defensant, que tinguem suport suficient, doncs haurem de fer el tram següent, però no hem arribat on hem arribat, i s'ha de fer, i crec que el tram que està ja en funcionament és un tram que tothom qui passa pot veure que és respectuós amb l'entorn i que ha donat una solució bona de mobilitat, no? Doncs això és el que hem de seguir fent. No?
0: Però són decisions que no són populars, president, perquè en el cas de la B40, per exemple...
1: Jo no vinc a buscar popularitat, jo vinc a resoldre problemes i a explicar a la gent. Jo penso que a la gent, si se li expliquen els problemes, si l'explica les qüestions, la gent, la ciutadania ho entén, sempre hi ha grups i tenen dret, que plantegen situacions on, en fi, que no volen, sempre hi ha un no a tot, que diem, no? Això és, no? Però el govern el que ha de fer és escoltar, i jo només mano als meus equips que escoltin, que atinguin a la gent que té opinions diferents, que escoltin, perquè moltes vegades també hi ha plantejaments que ajuden a millorar la infraestructura o que et fan, ajustar coses, no? Però com cop escoltant tothom, doncs es prengui les decisions que hem de prendre. El país no pot quedar callat ni aturat, no?
0: Ara que parlem de vehicles, una pregunta sobre indústria, en concret de SEAT. Què farà el govern per garantir que els plans de Volkswagen no afecta la plantilla que hi ha ara mateix a Martorell?
1: Tot el que pugui. Ja ho estem fent. El govern ha tingut un paper rellevant en què molta part dels fons Next Generation en matèria del PERTE d'automoció anessin destinats al grup Volkswagen i en particular a les instal·lacions que aquest grup té aquí a Catalunya, a Martorell, apostant per una mobilitat elèctrica, de la que en som pioners. El primer cotxe elèctric enterament dissenyat a Europa i fabricat a Europa es fa a la planta de Martorell, no? I estem en contacte amb la direcció de Volkswagen aquí, amb els representants sindicals, molt en particular amb el Matías Cortés, que forma part del comitè de vigilància de Volkswagen. El nostre prioritat és primer mantenir la capacitat productiva i de disseny aquí a Catalunya i mantenir llocs de treball, i en segon lloc també defensar el manteniment de la marca SEAT, no? Per tant, estem fent tot el que podem i seguirem fent tot el que podem perquè és un element clau per a l'economia catalana. No?
0: Vostè en aquesta entrevista no ho ha dit explícitament, o potser en algun moment sí, però sí que reclama confiança al final a la ciutadania en la feina del que estan fent. Però, per exemple, la justícia, no? Estem en un mes en què veurem què és el que acaba passant amb la llei d'amnistia, una llei que va ser aprovada al Congrés dels Diputats, que hauria d'haver-se aplicat pels jutges, però fins ara hi ha hagut obstacles judicials. Com podem confiar en aquest sistema, president, quan falles? I quan la justícia, per exemple, no aplica una llei que aprova un Parlament?
1: Jo demano confiança en el país, nosaltres mateixos. En el govern, també, però jo sé el que és governar, sabia el que em trobaria, prenc decisions, jo, doncs, quan arribi un moment, explicaré a la ciutadania de Catalunya què he fet i per què ho he fet, no? Jo demano confiança en el país. Hi ha molta gent que vol que perdem la confiança en nosaltres mateixos, que dibuixa un horitzó inevitable d'horitzó bèbic, de replegament, de retallada de llibertats. Jo dic que això no. Confiança en nosaltres mateixos, confiança en el país. I el futur serà aquell que decidim nosaltres, a Catalunya, a Espanya i al conjunt d'Europa. I el que dic és, quan hi ha decisions que no ens agraden o manca, des del meu punt de vista, respecte a una decisió del poder legislatiu, en aquest cas del Congrés dels Diputats, el que s'ha de fer és perseverar. I acabarà sortint el que ha de sortir, que és que l'amnistia, en aquest cas, doncs, serà aplicada amb diligència i efectivitat, cosa que jo demano des del primer dia de la meva tasca o de la meva responsabilitat com a president de Catalunya. I acabarà passant, acabarà sortint, com estem veient les coses. M'hagués agradat que això ho posés abans. Sí, ja m'agraden els posicionaments d'algunes instàncies de policia. No, ja ho he dit, respectuosament, però ho he dit, no? Ara, també vull respectar un equilibri de poders i no entro pel brot gros, però hi ha comportaments que efectivament no és que no m'agradin a mi, és que molta part de la ciutadania no entén, no?
0: I vostè confia que el president Puigdemont tornarà abans de Nadal a Catalunya?
1: Sí, m'agradaria que ja fos aquí i confio que ell torni abans de Nadal, el més aviat possible, i que la resta de persones afectades i beneficiàries d'aquesta llei d'amnistia doncs puguin veure reconeguts sota els seus drets el més aviat possible. Això és el que jo vull i el que demano. No? Crec que és bo pel futur de Catalunya i crec que és bo pel futur d'Espanya. No?
0: I el rebrà aquí a Palau?
1: No hem parlat d'això amb ell. Jo he rebut a tots els expresidents aquí. Amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
0: que parlem de l'independentisme i parlem de la confiança, deixi'm preguntar-li també per la confiança en la policia. Com vostè li diu a la ciutadania també que confiï en un òrgan com la policia, quan ahir, per exemple, l'Europa va denunciar una agressió policial també a un aficionat que portava una estelada?
1: Doncs perquè no, que hi hagi comportaments puntuals, inadequats per part d'agents de diferents cossos policials, també ens ha pogut passar alguna vegada a la policia de Catalunya, no ens ha de fer perdre la confiança en la policia perquè hi ha mecanismes interns per depurar aquesta, esbrinar què ha passat i eventualment depurar les responsabilitats que pugui haver-hi. No?
0: Aquesta entrevista es produeix en l'equador del seu mandat, a 2 anys d'acabar el mandat. En aquests 2 anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
1: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar, i la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps als responsables, en aquest cas del govern, per poder desplegar la seva feina. Jo ja he fet uns encàrrecs determinats a cada membre del govern, estic content en com està fent la feina, i per tant jo no estic en canviar, ni a vegades la gent es troba aquestes coses tàctiques, i ara farem això, i canviarem, i donarem... A mi això no m'interessa. A mi el que m'interessa és les polítiques de fons, m'interessa que les coses es facin, i necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques, és el que intento, generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern. A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, estic pensant en relleus, estic pensant en feina. Estic pensant en fer la feina, que els diferents responsables del govern facin la seva tasca, però els que jo els he confiat, diguem-ne, formar part del govern de Catalunya.
0: Deixi'm posar-li un nom sobre la taula. Sílvia Paneque, continuarà sent portaveu del govern?
1: Sílvia Paneque el que està fent ara és abordar els temes d'habitatge i de mobilitat. I quan arribi un moment, prendrem la decisió que hem de prendre. I que estigui tothom tan pendent de si la consellera Paneque serà o no serà candidata de Girona, més aviat demostra una manca de confiança en qui està en aquest moment desenvolupant les tasques del govern de Girona. Jo, escolti, la consellera Paneque està fent de consellera, amb uns mateixos que té confiades molt rellevants. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
0: Vostè va arribar a Palau amb la idea de governar, de recuperar aquesta estabilitat. D'aquí 2 anys, quan s'acabi aquest mandat, què li agradaria a vostè, president, que hagi canviat, que fos irreversible per Catalunya?
1: Doncs que vostè em pugui fer una entrevista i em pugui dir, si me la fa, escolti'm, ja hi ha joves que comencen a veure que poden accedir a un habitatge més fàcilment que no podien fer-ho. Això és el que m'agradaria, per exemple.
0: Habitatge?
1: Què? Habitatge. I que em pogués dir que en l'àmbit de pla de cures, per exemple, que és un passar de 400 dies per esperar una dependència a 60 dies, doncs ja s'ha pogut fer. I que seguim reformant la sanitat, no? Que està en aquest moment tenim 25 CAPs que estem construint, no? O que estem treballant en l'Hospital Clínic, que ha seguit avançant, o el Truet, o el Joan 23, o el Verge de la Cinta, no? Que vostè em pugui discutir amb Rodovies, ja Rodovies.cat ja té traspassada l'R1, ja hi ha els trens nous funcionant, ja... Això m'agradaria. I també m'agradaria una altra cosa, que és que Catalunya segueixi sent avantguarda de la defensa dels valors de la democràcia. I que no caiguem i no ens deixem arrossegar per aquestes tendències d'odi, de por, de desesperança, d'angoixa, bel·licistes, de resoldre-ho tot a cop de força, que no ens deixem arrossegar. Perquè que siguem sent un baluard de defensa, amb totes les dificultats que això té, que sé que són moltes, un baluard de defensa dels valors democràtics, de generar prosperitat, de que aquí vingui gent de tot el món, com està venint, a treballar amb noves tecnologies, amb intel·ligència artificial, però que això també segueixi perquè tots visquem, que el sol surti per tothom només per uns quants.
0: President Salvador Illa, gràcies per acompanyar-nos i gràcies també als espectadors per la confiança en l'entrevista institucional del president de la Generalitat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, un plaer, com sempre.
3: Trescat Info.
4: Passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí. Benvinguts a Trescat Info, obrim l'hora de servei. Una àrea de servei cobrint, com sempre, amb la informació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Anna. Doncs ara a la C58 encara hi ha retencions de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat per un accident de fa una estona en sentit Barcelona i per evitar aquesta cua s'ha obert el carril Busbaó per tots els vehicles excepte els camions que pesen més de 7 tones i mitja. També encara hi ha algun problema a la ronda del litoral de Santa Coloma de Gramenet a Ciutat Vella en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, retencions també de Vallcarca a Pedralbes en direcció al nus del Llobregat a causa d'un vehicle variat de fa una estona que ha tallat un carril al trànsit i al Pla d'Urgell a la 2 hi ha unes obres que provoquen cua a Castellnou de Seana en direcció a Lleida. Pel que fa al transport públic, avui s'ha restablert el servei a les línies de metro L9 Nord i L10 Nord entre Sagrera i Bonpastor, que estaven tallades per unes obres de millora. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
4: Una crònica aquest matí, que és de l'Enric Agut.
6: La setmana comença amb molta calma, molta tranquil·litat. Avui és un dia de temps molt estable, pocs núvols, a la tarda alguns en zones del Pirineu, però sense més conseqüències, i una jornada de molta calor, però baixa la temperatura. Avui les màximes més altes haurien de situar al voltant dels 37-38, ja lluny dels 40 o dels 41. Igualment és molta calor. Lleida pot arribar als 38, Tarragona 32, Barcelona 31-32, o també Girona 34-35. Al Pirineu també calor, però fluixa una mica. Sort, màxima de 35, Viella 32. El cap de setmana, també el divendres, ha estat excepcional. S'han trencat rècords a molts indrets. En 3 dies, 111 estacions de les 128 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades han assolit un nou rècord de temperatura màxima pel mes de setembre. Ha estat molt excepcional. Una calorada molt insòlita. Bé, aquest dimarts el panorama serà similar, a tarda més nuvolades cap al Pirineu i dimecres canvi radical de temps, entre vent del nord, vent de mestral, baixarà la temperatura de forma dràstica a l'interior i a muntanya, també baixarà la costa i s'espera un temps insegur, inestable, amb ruixats i tempestes i algunes podrien ser fortes.
3: Fresca Info.
7: Miqueta d'embús, em poso el dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Un estiu que els canviarà la vida.
12: Catalina!
13: Se tropezó con un escalón.
11: El retorn al cinema de Lluís Omar.
14: És una provocació darrere l'altre.
11: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
15: Abuelo! No deixaràs de sentir-me prou.
11: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
3: Fresca Info.
4: L'extrema dreta Alemanya opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després d'arrasar en les eleccions a Saxònia-Anhalt. L'alternativa per a Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
16: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
17: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que va denunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en moda si hi ha una altra força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
16: La resta de formacions, totes juntes, podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances a Gabangnecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
4: Milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrat a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort la setmana passada a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims de la humanitat. Les autoritats de Sèrbia han organitzat un funeral amb un

0: assegurat que els homenatges van en contra dels valors dels 27.
1: 3CAT Info.
0: Els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i així evitar la competència. També pretén crear una borsa per cobrir les places vacants. Des de Girona ens n'informa la Laia Claret.
2: Daniel Limón és director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya. Concreta què els passa.
3: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a altres municipis més grans.
2: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
4: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, la persona guanyava aquesta plaça, i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més, o tindré més dies lliures.
2: Limón és concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
3: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. És una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
2: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
4: Tot el procés de l'oposició durant com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
2: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
0: Fins a 2:15 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça és líder en solitari de la Lliga de Futbol després de l'exhibició d'ahir al camp del València amb un 0-5. Els blaugranes van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit, i van passar per sobre del València. 2 gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situant el Barça al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts per al final. Hansi Flick, entrenador del Barça.
6: It's about the quality in the training, and when I see this,
7: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
5: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, empata 1 amb el Sevilla, amb un gol de Marco Fernández al temps afegit. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, però ja el descompte va arribar al gol que va donar un punt als blanguiblaus. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, en fa aquesta anàlisi.
8: Però sí que penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, no de situacions, bueno, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que ja avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
5: González va complir el seu partit número 100 com a tècnic de l'Espanyol i Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc-i-blau. També a primera, jugats ahir a la vez, 5, Osasuna 2 i Màlaga 0, Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Elx en Reial Societat. Ara mateix el Barça és líder de primera divisió amb 12 punts. L'Alavés ocupa la segona posició, a 2 punts. I tercer és el Madrid, amb 9 punts, els mateixos que té el Betis quart. L'Espanyol és 11è, amb 4 punts a la cua, i el València amb només un punt de 12 possibles.
1: 3CAT Info.
5: A segona divisió de futbol, el Sabadell rep avui el Còrdoba 8:45 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya, que van guanyar fa uns dies contra el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
9: Ho important és el Còrdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hem recordat ràpidament, abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
5: Encara en futbol no ho incidem per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre el Corcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que va veure l'agressió.
10: Gente de la estalada y tal, y me dice, ¿qué país eres?

0: Cataluña, y ahora nos han agafado el coche ya de una manera muy agresiva y tenían, dice, esto es España y tal, un de ellos ahora ha dicho portarlo al lavabo, también después que es para que no hayan cámaras y tal, y para hacer doncs, el que es volguessin.
1: Héctor Ibar, president de l'Europa.
2: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos un nou Mundial a l'aire lliure i ja n'acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té indoor. En parlava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Sempre ha passat molt bé, el dia a dia meu, doncs no necessito córrer i és una cosa que em fa molt feliç fer el que més m'agrada i és el que m'ha portat aquí i és per el que continuo.
1: A Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia per 5-4. Mundial de bàsquet femení d'Alemanya. L'equip espanyol juga avui contra el Japó quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda. A l'Open de tennis dels Estats Units avui es completen els vuitens de final. Zverev jugarà amb Tartieri i, entre altres, Terundolo amb blocs.

0: Són 2:15. Les notícies més destacades del dia d'avui passen per l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio del president Salvador Illa, que ha demanat als sindicats de mestres respecte pel dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Illa, que ha deixat clar el seu respecte al dret de vaga, ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar fons al sistema. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. I tot seguit, més informació, obrirem plana internacional per destacar-vos que almenys 11 morts hi ha hagut en atacs israelians al sud del Líban dins de la zona ocupada parcialment per l'exèrcit d'Israel. 9 de les víctimes han perdut la vida en el bombardeig d'un edifici suposadament ocupat per Hezbollah i els altres 2 eren sanitaris que viatjaven en un vehicle. L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també ha anunciat mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals un augment del preu del carburant per qui en consumeixi. I els Estats Units han portat aquí via Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a les 2 capitals d'aquest cap de setmana. I pel que fa als esports, Montse?
1: Doncs maneta del Barça al camp del València, 0-5, amb gols de Pedri, Fermín, Rafinha i 2 de Lamine Yamal, que donen el lideratge en solitari al Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla i a segona avui Sabadell-Còrdoba, 8:15 del vespre i en transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Passant pràcticament 3 minuts de 2:15. Us expliquem ara que el president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, ella ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar a fons el sistema.
2: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: El president també ha anunciat un pla per climatitzar les aules del país en les properes setmanes que durant els últims mesos han arribat a temperatures molt altes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic serveix per pagar la festa nacionalista.
2: Una advertència. No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
0: I arran de l'agressió mortal a Manresa, la setmana passada el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
2: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
0: El govern també està estudiant denunciar la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a la Fiscalia per un possible delicte d'odi arran de les publicacions falses sobre aquest crim. I Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà amb una reunió de 2 dies dels seus diputats. Un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals. Ens ho explica en Jordi Corbalan.
3: Sí, Quan ens tornarem a veure, amics i amigues?
4: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
5: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
4: Amb tot el focus polític posat a Madrid,
6: senyor Sánchez, a partis,
4: els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
7: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa 2 anys.
4: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament.
0: Arrenca una altra setmana costeruda per a Pedro Sánchez. Enmig de la tempesta política a Ceuta, s'afegeix la repressió del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díaz. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
8: Entre avui i demà declaren com a investigats els 2 exdirectius de l'aerolínia Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions a canvi d'intercedir en el rescat de la companyia. Dimecres ho farà l'exgerent del PSOE en el marc del cas Leire Díaz. Haurà de respondre si el partit va encarregar a esta exmilitant una operació per torpedinar les causes judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Al president espanyol se l'acumulen els problemes en l'inici de curs més complicat. Este matí ha convocat una reunió dels diputats i senadors socialistes amb la intenció d'agafar empenta i exhibir unitat interna.
0: Precisament la causa contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per les ajudes públiques a l'aerolínia Plus Ultra, suposadament a canvi de comissions, ha respost a l'Audiència Nacional. Està citat a declarar com a investigat l'expresident de l'aerolínia, Julio Martínez Sola. Aquest exdirectiu va detallar en un escrit que va enviar al jutge que van abonar un 1% de l'import del préstec, 530.000 euros, a una empresa del testaferro de Zapatero, d'acord amb un contracte per feines d'acompanyament per aconseguir les ajudes públiques. El jutge José Luis Calama investiga si Zapatero liderava una xarxa d'influències en favor de diverses companyies a canvi de comissions. També manté oberta una peça separada per les joies que es van trobar al despatx de l'expresident, valorades en 1,3 milions d'euros. I a Ceuta la policia va desallotjar ahir centenars d'emigrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial. Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants. Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha detingut 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla militar. L'incident no va causar cap ferit.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després d'arrasar en les eleccions a Saxònia-Anhalt. Alternativa per a Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
10: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
11: Digues,
12: el 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem a mà si hi ha una altra força en la qual podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
10: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances a Gabangnecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
0: Els altres ultres europeus han felicitat Alternativa per Alemanya per la victòria. L'extrema dreta portuguesa, austríaca o l'espanyola de Vox han celebrat el resultat que, en canvi, genera preocupació en governs pro-europeus. És el cas de Polònia o França, on expressava el seu malestar amb l'auge dels extremistes el ministre d'Economia, Roland Lescure, del partit del president Emmanuel Macron. Són declaracions a l'emissora RTL.
11: Ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent i Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
0: La victòria històrica de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya es produeix a les portes de 12 mesos claus electoralment a la Unió Europea amb comicis previstos a França, Itàlia o Polònia.
9: 3Cat Info.
0: El preu dels pisos continua pujant, especialment els de segona mà. Aquest segon trimestre ha escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. El preu dels pisos d'obra nova, en canvi, sembla que es modera una mica, tot i que han pujat un 6% també. Si comparem aquest escenari amb el del trimestre anterior, el primer del 2026, el preu ha augmentat un 2,4%, mentre que l'acumulat aquest any ja s'enfila al 7%. Això en un context marcat per la manca d'habitatge disponible per respondre a la demanda que hi ha. Almenys 10 morts en atacs israelians al sud del Líban dins de la zona ocupada parcialment per l'exèrcit d'Israel. 9 de les víctimes han perdut la vida en el bombardeig d'un edifici suposadament ocupat per Hezbollah i els altres dos eren sanitaris que viatjaven en un vehicle. Israel ha reprès aquest cap de setmana els atacs al sud del Líban malgrat la treva acordada amb el govern libanès. Ahir va matar 4 persones més. L'exèrcit assegura que és una resposta al llançament de drons per part d'Hezbollah contra les seves tropes desplegades al sud del Líban. Un atac que no va provocar víctimes. I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà a diverses zones del Golf Pèrsic. Teheran ha advertit que qualsevol vaixell que entri en aquest espai serà incorporat a una llista de sancions. Paral·lelament, el govern iranià ha anunciat mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals destaca un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més. Sentim el negociador en cap de l'Iran.
13: Les regles del joc han canviat. A partir d'ara, qualsevol agressió contra els interessos i la seguretat iranians rebrà una resposta molt més dura i molt més dolorosa.
0: Tot plegat passa hores després que el Pentàgon ordenés atacar 3 patrullers iranians com a represàlia pel llançament de míssils balístics iranians contra 2 vaixells nord-americans. Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau. Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir. Moscou, Cristina Solies.
14: L'alto el foc de 3 dies a les capitals ha permès a Steve Witkoff i Jared Kushner viatjar per primer cop a Kiev per discutir amb Zelensky propostes per revifar les converses a 3 bandes. Ara bé, segons fonts ucraïneses, no han aportat idees noves i això complica que es puguin desenrocar les posicions. El president ucraïnès ha admès que el principal escull continua sent el Donbass perquè no el pensen regalar.
15: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
14: Putin dissabte va transmetre als enviats de Trump que confia en la victòria del seu exèrcit i que qualsevol acord de pau haurà de ser sota els seus termes.
0: I precisament Donald Trump obre una nova polèmica suggerint el canvi de nom de l'estat de Nou Mèxic pel de Nova Amèrica. El president dels Estats Units ha compartit un mapa en les xarxes socials on apareix el nom canviat de l'estat i posteriorment la Casa Blanca ho ha republicat. Això ho ha fet dies després de signar un decret en què canviava el nom del llac Ontario per del llac d'Amèrica. Trump ha intentat des de l'inici del seu mandat modificar el nom dels accidents geogràfics que tenen com a referència Mèxic o el Canadà. Una de les seves primeres decisions va ser modificar el Golf de Mèxic per Golf d'Amèrica. No obstant això, el president no té competència per canviar el nom dels estats nord-americans, que és dels legisladors locals. La governadora de Nou Mèxic, del Partit Demòcrata, ha dit que el nom del seu estat no és objecte de debat i ha acusat Trump d'intentar desviar l'atenció pels resultats desastrosos de la guerra a l'Iran.
9: 3Cat Info.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents catalanes de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpellier i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar el 1942, quan ella tenia 15 anys.
16: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem, i els meus germans i jo.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes. També a la memòria dels refugiats republicans, el 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit en una piulada que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva. Amb aquesta informació hem superat el punt de 3:15. Obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
17: Bon dia, Anna. Doncs la circulació continua una mica complicada a la C58, a Montcada i Reixac, al nus de la Trinitat, per un accident de fa una estona en sentit Barcelona. I recordem que per evitar la cua que hi ha, s'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions, que pesen més de 7 tones i mitja. A banda d'aquest punt, encara hi ha també densitat amb algun tram de retenció a la ronda del litoral, entre Santa Coloma de Gramenet i Ciutat Vella en sentit Llobregat, i a la ronda de dalt de Vallcarca a Pedralbes, també en direcció al nus del Llobregat. El Pla d'Urgell, a causa d'unes obres a la 2, hi ha un tram de retencions a Castellnou de Seana en direcció a Lleida, i també per obres a la 2 hi ha lentitud a Sant Antolí en els dos sentits de la marxa. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
18: El temps.
0: Aquest matí la crònica és de l'Enric Agut.
19: Després d'uns dies d'una calor excepcional, fora de lloc, fora de temps, avui baixa una mica la temperatura, però igualment farà calor, calor forta, però ja lluny dels 40 o dels 41 graus. Les xifres més altes estaran situades al voltant dels 37-38, per exemple, a Lleida pot arribar als 38, 36 a Cervera, 37 també a Manresa, encara forta calor, 36 a Vic, però no 40 o 41 a la costa, valors ja més cap als 30, 31, 32 i no tan propers als 34 o 35, com ha passat en alguns indrets, per exemple a Barcelona, al cap de setmana amb rècords. Hem tingut 3 dies de rècords continuats i 9 de cada 10 estacions aproximadament del Servei Meteorològic de Catalunya, que disposen de més de 20 anys de dades, han assolit rècord. Insòlit aquesta calorada molt forta, excepcional. Un dia de temps tranquil, també demà dimarts, encara amb una temperatura similar, i dimecres canvi de panorama, arriben aires més frescos, la calor es desinfla, farà menys calor, les màximes més altes dimecres estaran al voltant dels 30-31, i aquest canvi de temps també vindrà acompanyat de ruixats i de tempestes. Localment, per tant, ser fresca,
18: info. Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. A 3CAT Info,
20: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
18: Insostenibles.
21: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
18: El retrat d'un planeta en crisi.
22: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
18: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
24: Fresca Info.
0: Ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. La petició de les futbolistes de la selecció espanyola a la federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral. Ens ho explica la Núria Har.
25: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertat González, podria acabar arribant aquí.
26: Sí, jo crec que sí, en la medida en què
1: los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
25: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
2: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pato no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
25: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals.
0: Un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Va passar ahir al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i també la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí, alertat pels crits, s'hi va acostar i també va quedar ferit lleu. Després, l'agressor es va autolesionar i es va llançar pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. I després d'un cap de setmana marcat per una calorada intensa, s'ha acabat l'alerta per temperatures extremes, però es manté l'alerta per risc d'incendi. Protecció Civil manté avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, en 79 municipis de 14 comarques, concentrats sobretot a la Conca de Barberà, les Garrigues i la Noguera. A més, els agents rurals mantenen la vigilància reforçada i continua restringint l'accés a la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig. Des de la Baronia de Rialb ens ho explica en Roger Saura.
3: A la Baronia, els agents rurals controlen els accessos a peu i també des de l'aire, amb helicòpter. Han reforçat la senyalització i vigilen especialment zones de bany com el forat del Bulli, molt concorregut. Els veïns hi poden entrar, però els visitants han de fer mitja volta, com apunta la cap de guàrdia del cos, Alicia Ballant.
5: Però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
3: En aquesta zona, la calor, la baixa humitat, la vegetació molt seca i el vent mantenen el risc d'incendi en nivells extrems.
0: El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell, que va quedar interromput abans de l'estiu, ja no es farà. L'Ajuntament de Calafell se sent traït pel Ministeri a la Transició Ecològica i alerta que perilla el passeig marítim quan arribin els temporals de l'hivern. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
6: Aquell trasllat va quedar frenat en sec perquè hi havia un niu d'un petit ocell al Corriol Camanegre, a la platja, al costat d'on passaven els camions amb sorra. La Generalitat va posar condicions per continuar i davant la dificultat el Ministeri ho va aturar. L'Ajuntament, que esperava la sorra al setembre, s'ha reunit ara amb la cap del Servei de Costes de Tarragona. Ramon Ferrer és l'alcalde.
24: El que deien que ara passat l'estiu, al setembre, dependrien els moviments que ja estaven fent abans de l'estiu, doncs ens va dir que no ho farien. I clar, això ens va indignar moltíssim, no? Perquè era una promesa que ens havien fet i nosaltres doncs ens vam sentir traïts.
6: Ramon Ferrer expressa el temor que té ara el govern municipal.
24: L'hivern i el passeig segurament no el salvarem.
6: El que pot passar aquest hivern dependrà molt dels temporals i dels corrents, ho diu Xisco Roig, que és geògraf i geòleg, expert en gestió del litoral.
26: Parlant d'un sistema tan dinàmic com el sistema platja-duna, és gairebé impossible saber quines conseqüències tindrà. Sí que, si aportassen arena, hi hauria més volum per dissipar el temporal.
6: Costes diu que amb la suspensió de l'actuació d'emergència va decaure l'assignació de diners. Ara diuen que analitzaran qualsevol necessitat de sorra en els pròxims mesos i actuaran si cal.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica el Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Estela Bosons.
25: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
27: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabi, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
25: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la torre de nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Josep Almirall.
28: Bona actuació aquest diumenge a les Minyons, amb castells però que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la torre de nou del 3 i el 4 de nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
29: La torre de nou, al final, vulguis o no, estem posant
4: una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
28: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torredembarra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
25: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, de tiets, els catarres i búhos. Són quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt i final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. Fins al punt de les 10 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça lidera en solitari la Lliga de Futbol, la primera divisió, després de l'exhibició d'ahir al Camp de València amb un 0-5. Els blaugranes van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit, i van passar per sobre del València. Dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situen el Barça al capdavant de la Lliga. Sentim el migcampista canari.
8: En un campo complicado, un resultado muy bueno, que nos vamos muy contentos. Antes del partido, si te dicen que vas a quedar 0-5, pues es complicado de creer, pero bueno, sobre todo contento por la manera en que lo hemos hecho.
7: Gabriel Jesús va debutar amb l'equip blaugrana quan faltaven 10 minuts per a final. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, destaca la capacitat golejadora de l'equip, tot i no tenir un nou pur.
10: No canvia que necessitem un davanter centre, està clar, però tenim tanta qualitat al davant, també a la defensa i al mig, que només puc parlar de coses bones, del resultat d'avui, de com hem jugat, de com hem aprofitat els espais. Hem esperat la millor opció i crec que tenim la qualitat per acabar les bones ocasions, i això és bo.
11: This is good.
7: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, empata 1 amb el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al temps afegit. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, però ja el descompte va arribar al gol que va donar un punt als blanc-i-blaus. Sentim un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito.
12: El gol aquest anul·lat a nosaltres ens ha fet molt de mal. I no m'ha estat còmodes després, ells amb una línia molt ben plantada darrere han estat molt bé, han jugat el seu partit, a sobre amb un error nostre s'han trobat el gol, ells han fet el partit que els tocava.
7: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau, també a primera i a la vez 5, Osasuna 2 i Màlaga 0, Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Elx Reial Societat. Ara mateix el Barça és el líder de primera amb 12 punts, l'Alavés ocupa la segona posició a només 2 punts i tercer és el Madrid amb 9 punts, els mateixos que té el Betis, quart. L'Espanyol és 11 amb 4 punts, a la cua el València amb només un punt de 12 possible. I a segona, el Sabadell rep avui el Còrdoba, 8:45, amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició de la Copa Catalunya que van guanyar fa uns dies contra Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, parla de l'equip andalús.
13: És un equip amb una identitat molt clara, combinatiu, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja ha portat molt temps treballant i que ha impregnat doncs, l'equip del seu segell.
7: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre el Corcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que van veure l'agressió en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
14: I entre l'estelada i tal, i a més de què país eres, que Catalunya, i ara ens l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tenien dit això. Esto es España y tal, un de ellos ha dicho portarlo al lavabo, también después para que no hayan cámaras y tal, y para hacer los altismos que sí.
9: 3cat.info.
7: Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos un nou Mundial a l'aire lliure i ja n'acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té indoor. 40è Mundial, just a punt de fer 40 anys per a Bou, que en parlava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: No sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquestes temporades i evidentment que 20 anys consecutius guanyant aquests dos títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, pues és part del joc.
7: El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo Múrcia per 5-4. El Mundial de Bàsquet Femení d'Alemanya, l'equip espanyol juga avui contra el Japó quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda. En amistós disputat ahir, victòria de l'Ilerna Lleida contra el Manresa per 99-103. El Barça va superar l'Andorra per 96-101 i la Penya va superar l'Ulm Alemany 72-66.
9: 3CAT Info.

0: En punt les 10 del matí. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat a les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canciller Merz, desplomat a les urnes. Enfrontaments al sud del Regne Unit entre la policia i centenars de manifestants que intentaven bloquejar el trajecte migrants rescatats al canal de la Mànega. Des de la ciutat de Portsmouth durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també van fer una marxa anti-immigració al port de Dover. El cost per alumne i curs s'enfila els 3.000 euros segons les organitzacions de consumidors. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que el servei de menjador no estigui subvencionat. Poc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà que fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Es tracta del primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim. I gràcies, equipo, a Netflix i la sèrie La Mujer Miniatura a Movistar són les novetats més destacades de les estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Montserrat Raia, bon dia.
1: Hola, bon dia. El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp de València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine Yamal donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. A segona, avui Sabadell-Còrdoba, a quarts de 9 del vespre i en transmissió al Tot Gira l'antena digital de Catalunya Ràdio. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón. I el Barça per la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Murcia i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
0: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, avui la temperatura baixa 1 o 3 graus. De tota manera, la calor serà igualment molt intensa. Cel serè en general i bona mar.
2: Info. Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona t'acompanya.
4: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 3 minuts.
5: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
6: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Benvinguts al Tic Tac, el programa dels matins de Ràdio Argentona. Avui és dilluns 7 de setembre i comencem setmana, però també nova temporada del Tic Tac aquí a Ràdio Argentona. I ho fem amb moltes ganes, amb energia per afrontar aquest inici de setembre i també amb alguna novetat, i és que durant unes quantes setmanes seré jo qui estarà al capdavant del programa substituint el nostre locutor habitual, en Miquel Carabaño. És el meu primer tic-tac, així que començo aquesta aventura amb molta il·lusió, però sobretot amb moltes ganes de compartir amb vosaltres aquests matins i de mantenir l'essència d'un programa que ja fa anys que forma part de Ràdio Argentona. Així que durant aquestes setmanes canviem de veu, però no de ganes de fer-vos companyia. Tindrem música, actualitat, propostes, agenda i, sobretot, una bona estona de ràdio. Poseu-vos còmodes, apugem una mica el volum i comencem aquesta nova temporada. Això és el Tic Tac a Ràdio Argentona. Bon dia!

I ara que ja hem fet les presentacions, posem-nos en marxa. Avui al Tic Tac tenim un programa ben complet amb esport, seguretat, actualitat, tertúlia i patrimoni d'Argentona. Començarem parlant d'esport amb Nil Marín, un argentoní que només amb 10 anys s'ha proclamat campió de la UCI Pumptrack, i coneixerem en què consisteix aquesta modalitat de ciclisme i parlarem amb ell i el seu pare sobre el recorregut que han viscut per arribar al punt més alt d'aquesta disciplina. I avui estrenem secció al Tic Tac. Cada dilluns a les 11 del matí tindrem un espai dedicat a la policia local d'Argentona per conèixer de prop la feina dels agents, les seves actuacions, les prioritats del cos i també aquelles qüestions de seguretat que més preocupen als argentonins. I qui millor per estrenar aquesta secció que l'inspector en cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albaladejo. Parlarem amb ell del balanç de sinistres i de seguretat, de les infraccions més habituals, dels problemes que detecten al municipi i, sobretot, el Albaladejo ens avançarà que d'aquí a 2 mesos començarà l'ús de drons per reforçar la vigilància i les actuacions de la policia local. A 11:45 parlarem de futbol d'Argentona amb Antoni Rabassa, qui ens parlarà de l'actualitat del club i ens posarà al dia de les jornades jugades al cap de setmana del Futbol Club Argentona. I també estrenem a 12:00 una nova secció, Portes Endins, un espai que ens permetrà conèixer de més a prop les empreses, comerços i negocis d'Argentona i parlar amb els seus protagonistes. Avui obrim les portes de Finques Cabrespina, amb qui parlarem de la situació actual de l'habitatge, del mercat immobiliari i dels reptes que planteja l'accés a l'habitatge al nostre municipi. A la part final del programa estrenem en aquesta nova temporada una secció molt especial. Cada dilluns descobrirem un canti, una peça, una història. I a través de la ceràmica coneixerem una mica més el patrimoni i la història d'Argentona de la mà del Museu del Canti. Avui coneixerem el Doll. Abans, però, recuperarem una entrevista que jo mateixa vaig fer a Jaume Clavell l'any 1994 per a Ràdio Argentona. En el fragment que escoltarem, Jaume Clavell destaca el valor del canti com a símbol d'identitat i catalanitat i ens recorda fins a quin punt aquest objecte forma part de la nostra història i de la nostra cultura. I abans de la una mirarem enrere per recordar les efemèrides del dia, aquells fets, personatges i moments de la història que un dia com avui van deixar empremta. Tot això avui aquí al Tic Tac i comencem els serveis amb la previsió meteorològica d'Argentona i Catalunya.

0: Doncs anem per la informació del temps per aquest dilluns 7 de setembre. Prepareu-vos perquè ens espera una jornada plenament d'estiu i molt assolellada a Argentona i a tot el Maresme. Aquest matí hem començat amb uns agradables 27 graus a les 9 del matí, però el termòmetre anirà pujant ràpidament. A partir del migdia i fins a mitja tarda assolirem la màxima del dia, arribant als 30 graus entre les 12 i les 4 de la tarda. El cel es mantindrà radiant i completament serè durant totes les hores centrals del dia. De cara al vespre i a la nit, la temperatura anirà baixant progressivament fins a arribar als 25 graus. La probabilitat de precipitació és nul·la durant tota la jornada i bé, doncs, després de conèixer la previsió del temps a Argentona, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i per saber quin temps farà avui a la resta del país.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb un matí de dilluns molt tranquil. Ens despertem amb un cel assolellat arreu que es mantindrà durant el matí, a excepció del nord del Cap de Creus i a punts del Delta de l'Ebre, on hi ha alguns núvols baixos que es dissiparan progressivament. La matinada ha estat càlida amb inversió tèrmica, tot i així la temperatura ha baixat lleugerament respecte al cap de setmana. Al Pirineu, puntualment, s'ha baixat per sota dels 10 graus i en punts de l'interior ha rondat els 15-21 graus. A la costa, però, la temperatura ha estat més alta i no s'ha baixat dels 22-25 graus. Pocs canvis a partir del migdia, amb un ambient que es mantindrà majoritàriament assolellat. Malgrat això, creixerà des d'evolució del Pirineu, tot i que no s'espera precipitació. La màxima baixarà lleugerament a tot el país i ja no s'assoliran els 40 graus enlloc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

Són les 10 i 11 minuts, això és el tic-tac de Ràdio Argentona. Continuem amb l'espai serveis i ho fem ara parlant del trànsit al Maresme. Pareu atenció si heu d'agafar el cotxe aquest matí perquè tenim un parell d'afectacions per obres a la carretera Nacional 2 que us poden interessar. Tingueu en compte que continuen les obres a la Nacional 2 entre els quilòmetres 631 i 639 a l'alçada de Montgat. La calçada està parcialment restringida en tots dos sentits de la marxa. Com que afecta un tram de 8 quilòmetres, es poden produir retencions o circulació en congestió, especialment en hores punta d'entrada i sortida. Més cap al nord, a Sant Pol de Mar, també hi ha obres i restricció de calçada a la Nacional 2 en el quilòmetre, a la Nacional 2 a l'alçada de Sant Pol de Mar. És un tram curt, uns 200 metres, però convé reduir la velocitat i extremar la precaució. I pel que fa a la C32, hi ha obres per sondejos entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, exactament entre els quilòmetres 93 i 95. La calçada està parcialment restringida en ambdós sentits de la marxa i així que molta precaució i paciència si passeu per aquest tram.

I ara fem un cop d'ull a les portades dels principals diaris d'aquest dilluns 7 de setembre. La ultradreta avança a Alemanya. La victòria contundent de l'alternativa per a Alemanya, la AfD, a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt, ocupa un lloc destacat a les portades. El partit ha obtingut prop del 44% dels vots i queda en disposició de disputar el govern del Land. La victòria deixa també en una situació delicada el canceller Friedrich Merz i la CDU. La Vanguardia situa aquesta notícia com una de les principals de la jornada. El periòdico obre avui amb l'anunci que el Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. Segons el diari, un sector del Consell General del Poder Judicial vol esperar les jubilacions previstes per al 2027 abans de negociar les noves designacions. El tribunal té, a més, diverses investigacions obertes que afecten diputats i membres del govern. La portada del diari Ara obre amb l'ascens de l'extrema dreta a Alemanya. L'AfD ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i aspira a governar per primera vegada un estat federat alemany des del final del nazisme. El resultat suposa també un fort revés per al govern del canceller Friedrich Merz. En segon lloc, l'Ara posa el focus en el malson judicial de Pedro Sánchez, que torna a escena amb noves derivades en les investigacions que afecten l'entorn del president espanyol. En el diari El Punt Avui destaca els conflictes que el primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia que el malestar docent persisteix. I fins aquí el repàs ràpid als titulars d'aquesta jornada.

I passem ara a conèixer els titulars de les notícies més destacades d'aquí a Argentona. Argentona ja aplica noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous de 9:45 a 11:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros.

Ara anem a conèixer l'agenda d'aquesta setmana aquí a Argentona. Doncs bé, dijous 10 de setembre a les 7 del vespre la Plaça Nova acollirà una ballada de sardanes amb el coble La Moreneta.

Aquest diumenge, 13 de setembre, el Viver d'Argentona obre les seves portes amb una nova edició de la Festa del Viver, una jornada amb activitats per a tots els públics i amb entrada gratuïta. Al llarg del matí hi haurà visites guiades pels jardins, exposicions, tallers familiars, música i sardanes. Una proposta per descobrir el patrimoni de la cultura i els espais del Viver d'Argentona en una jornada oberta a tothom. I bé, doncs, fins aquí els serveis. Continuem el tic-tac d'aquí de Ràdio Argentona.

Arribar al cim no és una qüestió de sort. Darrere d'un campió hi ha moltes hores d'entrenament, esforç, constància i moltes ganes de superar-se. Avui a TicTac coneixerem un jove que, amb només 10 anys, ja ha arribat molt lluny. Nil Marín, campió del món UCI de Pump Track. I abans de parlar amb ell, escoltem una cançó que parla precisament de perseguir els somnis i convertir l'esforç en grans fites.

0: Avui al Tic Tac de Ràdio Argentona estem particularment contents perquè tenim un convidat molt especial. Tenim un campió del món de ciclisme de la modalitat UCI Pumptrack, però a més estem orgullosos perquè és un campió del món argentoní i de només 10 anys. Nil Marín, moltes felicitats i benvingut al Tic Tac de Ràdio Argentona.
1: Gràcies.
0: Vas fer la competició a Suècia el 15 d'agost en una ciutat que es diu Marma. Vas aconseguir aquest campionat del món. Ja han passat uns dies. Com et sents?
1: Orgullós d'haver guanyat.
0: Tu creus encara? Ho has assimilat?
1: Sí.
0: Sí? Volem saludar avui també en Joan Marín, que és el pare de Nil, que l'ha acompanyat avui als estudis de Ràdio Argentona. Bon dia, Joan.
2: Bon dia a tothom.
0: Encantada també que estiguis aquí perquè, clar, volem conèixer una mica tot això, com ha anat, què ha passat, com és que tenim un campió del món del Pumptrack aquí a Argentona. Com va començar tot això?
2: Doncs mira, tot això va començar ja fa uns anys, que ell allà de petit vam començar en bicicleta, a rodar, circuits amunt, circuits avall, i llavors bueno, vam començar a fer el que és la Copa Catalana de Pumptrack per diverses poblacions de Catalunya. I va començar de petit, cada cop va anar més, li va començar a agradar més, el nivell va anar pujant, i llavors clar, vam dir, bueno, això ens agrada, a ell li agrada, doncs anem endavant. Llavors ja vam agafar, fa un parell d'anys, ja vam fer la Copa d'Espanya, amb resultats molt bons, alguns primers, alguns segons, molt bo. Llavors el primer any de fer una competició així més forta a nivell nacional, doncs ja va fer el segon. Llavors va sortir això que la UCI feia la World Cup de nens petits de Pumptrack, i ens van dir, bueno, doncs anem a provar. Llavors ell, el mes de maig, va pujar a Osca, a Ainsa, per fer una prova per poder classificar-se pel Mundial de Marma. Llavors es va anar a participar i sí, es va classificar dels tres primers. I van dir, bueno, doncs si s'ha classificat, doncs bueno, tu ja t'has classificat, doncs llavors ja farem tot el possible per anar a Suècia, perquè clar, a Suècia tot queda molt lluny i els costos són elevats. I sí, vam anar el dia 12, ens vam avançar el 12 d'agost amb l'experiència de fer unes vacances i a gaudir, a viure l'experiència. I vam arribar a Marma el dia 12, vam anar a veure el Pumptrack, un Pumptrack espectacular, vull dir, a nivell UCI, dels millors que hi ha del món, i amb molt de nivell de molta gent, vull dir, moltes nacionalitats, vull dir, xinesos, gent de Sud-àfrica, gent d'Anglaterra, d'Eslovàquia, bueno, gent de tot el món. I nosaltres vam arribar allà i vam dir, bueno, pues, la idea és passant-s'ho bé i disfrutar l'experiència. I pues, mira, vull dir, va arribar el 15, que va ser la cursa, i va començar la primera ronda, va guanyar la primera ronda, passem a la segona ronda, torna a guanyar, passem a quarts, es torna a posar primer, i passem a semifinals, es torna a posar primer, nosaltres allà, vull dir, un somni, no ho podíem creure. I llavors ja arriba la final, que era en Nil i un noi d'Eslovàquia. I dic, bueno, Nil, el somni s'ha complert, perquè vam dir, si venim aquí i fem dos dels primers, vull dir, ja és un èxit, però, clar, és que estàs a la final, dic, ara passi el que passi, i ets segon ja. I resulta que a l'hora de sortir, bueno, la final, la sortida, salta ell, fa una sortida molt bona, agafa molta velocitat i clar, veiem els cronos del rival i d'ell, i va entrar primer, vull dir, jo no podia creure, vull dir, va ser, vull dir, una emoció de plors, d'alegria, vull dir, tots dos a plorar, van dir, si no pot ser això, vull dir, no ho podem creure, vull dir, és impossible, vull dir, és una sensació, vull dir, que no té preu viure, vull dir, que el teu fill sigui campió del món en 10 anys amb l'esport que li agrada, és que és una cosa inexplicable.
0: Clar, és que ara et veig que ho estàs explicant amb una emoció impressionant, però ho entenc perquè és això que expliques. Anàveu allà, doncs mira, a veure què passa, i us vau trobar amb la gran sorpresa de que realment...

0: en Nil té habilitats per triomfar.
1: Sí, ho va fer molt bé, perquè a part que en Nil va començar de menys a més, perquè ell va començar la primera màniga fent un temps de 21.588 i llavors va acabar a la final baixant a 21.088, que va baixar, vull dir, amb un pantrac de 21 segons, va baixar mig segon, que és molt, és molt.
0: Ho ens has explicat molt ràpid, però molt interessant, tota l'evolució, però clar, ara haig de tornar a Nil perquè m'agradaria que m'expliquessis què és això del pump track, perquè segur que molts oients que ens estan escoltant no en tenen ni idea.
2: Ué, és un circuit d'asfalt que està tancat i vas donant voltes, hi ha molts que són de més nivell i de menys nivell, i ja està. Ja.
0: És un circuit tancat, i amb pujades i baixades.
2: Sí.
0: Heu de fer salts d'alguna manera?
2: No val la pena saltar, perquè si no, quan saltes en l'aire perds temps.
0: Perds temps, perquè aquí l'objectiu és fer aquest circuit el més ràpid possible.
2: Sí.
0: Per això ressaltava el teu pare 21 segons 0.88. Perquè 21 segons 0.9 ja estàs fora de la competició. O sigui, les mil·lèsimes de segons són essencials.
2: Sí.
0: Com vas descobrir tu aquest esport?
2: Ai, jo vaig començar de petit. Que...
0: Oh, de petit què vol dir? Perquè clar, ara tens 10 anys i per mi ets petit. Però...
2: En 4 anys, però abans vaig fer proves de futbol. Jo no em van agradar, no m'agradava córrer i tot, i vaig començar anar amb bici, i vaig anar a una bici pel poble anant amb el meu pare. Després vam anar al pump track a provar com anava, i després em vaig inscriure a la primera carrera. I va anar molt bé, crec que vaig quedar segon, i doncs, després ja vaig seguir perquè em va agradar molt.
0: La primera carrera, estem parlant amb quina edat? Si dius que vas començar amb 4 a agafar,
2: anys.
0: Doncs 5-6 anys, ja vas fer la teva primera carrera i vas dir, ui, això ho puc fer bé. Hi ha pistes de pump track aquí a Argentona?
2: Argentona no, però sí a Sant Vicenç i al Port de Premià.
0: Uh-huh. I tu quan vas anar allà amb una d'aquestes pistes, en podem dir així pistes? O...
2: Sí.
0: Aquestes pistes, vas veure com ho feien els altres nens o nois i vas dir, ostres, això sembla divertit.
2: Sí.
0: El teu pare què va dir quan vas dir que volies fer això?
2: Bé, endavant.
0: Endavant, et va donar suport des del principi. Va dir, sí, home. I a més veient com ho feies, no?
2: Sí, sí.
0: Quan entrenes tu?
2: Jo entreno els dilluns, dimecres i divendres.
0: 3 dies a la setmana, entrenes i m'has dit que no hi havia pista aquí, doncs has d'anar-te'n cap a Sant Vicenç de Montal.
2: Sí.
0: Tens un entrenador que et va formant o com t'entrenes?
2: No. El meu pare em va entrenar.
0: El teu pare és l'entrenador? A veure, Joan, tu tenies experiència abans en tema del pump track?
1: Bueno, en pump-track amb la bicicleta sí, tenia experiència amb la bicicleta, però el pump-track no. Llavors, quan vaig veure gent, vaig fixant, perquè m'agrada molt fixar-me amb la gent, i vaig veure que el pump-track era la manera de no saltar, perquè els nens petits quan veuen un salt els volen saltar, perquè fa gràcia, és com en seguida vols aixecar la roda, perquè és l'emoció dels nens petits, en seguida vols saltar, que la bicicleta estigui a l'aire. Llavors el pump-track, quan ja estàs en nivell més de competició, quan menys la bicicleta sigui a l'aire, millor, perquè quan més rodi la roda pel terra, són mil·lèsimes de segon, i a vegades ve d'una dècima o d'una mil·lèsima, d'estar davant o estar darrere. Llavors, clar, quan escalfen o van entrenar, llavors sí, salta, passa-t'ho bé, el que es tracta, però llavors ja el que és en competició s'evita el que és saltar, salta s'evita. Llavors en Nil també el que practiquem també, que ja he dit els dilluns, dimecres, dijous entrenem, llavors anem alternant, perquè llavors fem o pump track o llavors també fem el BMX Race, que anem a Barcelona, que és on hi ha el circuit al costat d'Horta. Tenim el circuit d'Horta i després tenim ara a Mataró, que han obert un circuit de BMX, que també anem a Mataró. Llavors anem alternant, entre els 3 dies de la setmana, doncs a mi un dia fem pump track i els altres fem BMX. O a vegades ens centrem més si ell fa competició, perquè ell també fa competició de BMX Race, que aquest any ha guanyat el Catalunya.
0: A veure, torno a dir això, com es diu?
1: Ell està alternant el que és el pump track,
0: sí.
1: que és una modalitat, i també fa el BMX, BMX Race.
0: BMX.
1: BMX Race, que BMX Race és més competició com motocross, però en bicicleta, que surten 8 corredors a la vegada.
0: Això ho veiem més sovint a la televisió, això.
1: Sí, això es veu bastant, això, el BMX.
0: Perquè el Pumptrack no el veiem gaire.
1: El Pumptrack és una cosa que ha començat, està entrant molt fort, i diuen que potser amb les segones olimpiades d'aquí 8 anys pot ser olímpic ja.
0: D'on ve el Pumptrack?
1: El Pumptrack ve dels Estats Units.
0: Ah, ok.
1: Ve dels Estats Units, que ja ho diuen que és circuit de bombejar, és pista de bombeig, que es tracta de... surts i no has de pedalar, sempre és bombejar la bicicleta, que la bicicleta sempre agafi inèrcia. Per això es diu del Pumptrack, d'empenya, de bombejar.
0: De bombejar, d'anar al màxim, de ràpid màxim possible, sí, amb la bicicleta, no saltar, ja ho hem après, això, Nil. Diu el teu pare que estàs fent les dues modalitats de ciclisme. Quina sí t'agrada més?
2: A veure, a mi com d'agradar m'agrada més el BMX, perquè tinc més companys i, no sé, estic més motivat.
0: Ah, clar, perquè també el Pumptrack és tu que has d'anar al pinyó fixe, però clar, l'altre doncs tens la competició més al costat, no? Quan surten 8 a l'hora...
1: Sí, és diferent. El Pumptrack ets individual, que surts tu individual i competeixes amb el cronòmetre, i el BMX ja és diferent, ja surten 8 persones a la vegada, i llavors aquí, el contacte és diferent, clar, i l'adrenalina és diferent, eh? És més emocionant el BMX, perquè és que surten 8 a la vegada, i dius, bueno, 8 a la vegada poden passar moltes coses.
0: Em deies que és important per al Pumptrack que no facin salts i que sigui, doncs... No?
1: Sí,
0: que estigui...
1: el Pumptrack, a veure, quan, el que estàvem comentant abans, quan ja és a nivell competició, quan menys es salti, millor. Llavors, clar, és molt maco quan tu vas a un Pumptrack que no tens cap pressió, que dius, m'ho vaig a passar bé a entrenar, o rodar amb els amics, que ja en salts, llavors dius, bueno, vaig a saltar, que és el que agrada a tothom,
0: clar,
1: vas a saltar. En canvi, que el dia de la carrera, dius, no, el dia de la carrera ja vas assegurar.
0: Però quina és la condició física que ha de tenir l'esportista amb aquest tipus de modalitat de ciclisme?
1: Home, has d'estar fort, perquè pensa que el Pumptrack és molt explosivitat. Són voltes de 20-25 segons, que és al fondo. Llavors és que és un esforç, vull dir, és brutal l'esforç, vull dir, tu,
0: sí, si
1: poguéssiu donar una volta al Pumptrack seguida, és que baixes rendit perquè cansa molt.
0: Perquè hem dit 21 segons, però quina és la pista?
1: Aquesta feia cap a 400 metres.
0: 400 metres.
1: Sí.
0: Clar, per la seva edat, no? Per la seva franja d'edat, potser després va pujant la pista, no? El parkour.
1: No, la pista és, per exemple, això on vam estar a Suècia, que és pista d'UCI, que és homologat internacional.
0: Explica'ns això de l'UCI.
1: L'UCI és la Unió Ciclista Internacional.
0: Unió Ciclista
1: Llavors,
0: Internacional.
1: Per fer les competicions a aquests nivells europeus, els circuits han d'estar homologats. Llavors l'UCI posa les característiques, però el circuit ha de tenir aquestes mides, les corbes han de tenir una alçada i hi ha d'haver una seguretat. Llavors, què passa? Que el circuit és per tots, per nens i pels grans. Què passa? Que els nens, com que són més petits, tenen menys força i el temps és més alt.
0: Ah.
1: En canvi, els grans, si en Nil va rodar a 21, els grans estan rodant millor a 16 o 17.
0: O sigui, la pista sempre és la mateixa,
1: és la
0: previsió del temps que necessites,
1: sí,
0: per fer.
1: És la mateixa, igual que el BMX. El BMX, excepte a França, o ja hi ha a nivell europeu, que hi ha les dues línies, que és la línia dels petits i la línia dels grans, la línia dels petits surten amb rampa de 5 metres, tots, i llavors hi ha els pros que surten ja amb rampa de 8 metres.
0: Mm.
1: Però normalment, quasi tots els circuits tenen una sortida i és per tots.
0: Vau anar, com dius, a Suècia a fer la competició, però abans d'arribar a un mundial, suposo que aquí a Catalunya ha hagut de guanyar la Copa Catalunya o algun...
1: Sí, i aquest any a Catalunya es fa el que és la Copa i el Campionat de Catalunya, i llavors anem fent diverses proves, com el BMX que hem comentat abans,
0: sí,
1: i el Pumptrack, llavors anem compaginant les dues competicions. Llavors, Nil, per poder anar a Suècia, aquí a Marma, primer de tot es va haver de classificar a Oscar, que vam haver d'anar a INSA. Llavors ella a classificar-se, llavors ja li va donar pas directe per anar cap a Marma.
0: Però Oscar era...
1: Classificació.
0: Només era classificació.
1: Era classificació, sí.
0: Però ja existeix una Copa Catalunya.
1: Sí, sí, existeix la Copa Catalunya.
0: Que i també la va guanyar.
1: També l'ha guanyat, sí.
0: Llavors va poder anar a INSA a...
1: Correcte, vam anar a INSA, que també feien el campionat a la Copa Espanya, la Corre Copa Espanya també, i llavors vam aprofitar que el dia siguent feien la del Pantrac i es va per classificar-se.
0: Però la Copa Espanya no va guanyar?
1: No l'hem feta, va fer segon.
0: Ah, va quedar segon.
1: Sí, va fer segon perquè l'objectiu era rodar, com que era el mateix circuit, era rodar, vull dir, saber el circuit, i llavors per l'endemà donar-ho tot per classificar-se. Llavors es va classificar.
0: Es va classificar, sí. I el Mundial te'l vas...
1: Sí,
0: sí. Nil, tu què vas pensant allà quan estaves rodant?
2: A la final, no?
0: A la final.
2: Jo, quan em van dir... Perquè jo volia sortir d'un costat que a mi anava molt bé per pedalar i agafar inèrcia. I quan em van dir que no, em va vindre molta ràbia i la ràbia la vaig treure al circuit i jo anava al circuit a tope.
0: O sigui, ara sabem el truc per guanyar el Mundial. Tenia una mica de motivació interior i aquesta enfadamenta que portaves a dins perquè no et van deixar fer allò que volies, doncs et va ajudar a guanyar. Ah, mira, doncs és un bon truc per properes competicions. Quina és la propera?
1: Ara la propera de Pantrac. La setmana que ve hi ha una Copa Catalana a Lliçà. Hi ha a Lliçà. I llavors tenim ja de l'altra modalitat que fem BMX el dia 27 de setembre, que és la Copa de la Mercè. Mm-hmm. Llavors farem aquestes dues curses i llavors ja ens centrarem ja més anant cap a França, perquè a França hi ha molt de nivell. Hi ha molt de nivell. I els circuits de Pantrac són espectaculars. Vull dir, aquí a Catalunya el Pantrac que tenim millor com a nivell mundial és el de Salt. Hem d'anar a Salt.
0: A Salt,
1: per tindre ja com a nivell mundial. És el millor circuit que tenim aquí a prop. Després en tenim algun més, però més a prop ens queda el de Salt. I llavors tenim molt el de Sant Vicenç, que és un circuit que està, vull dir, prou bé, està bastant bé per rodar.
0: Sí, que aquí a Catalunya encara teniu possibilitat de fer competició per anar-vos, per anar entrenant i per anar-vos preparant per competicions internacionals, encara ho podeu fer aquí a Catalunya?
1: Sí, a Catalunya es pot fer, perquè a part que a Catalunya, pels circuits que hi ha a molts pobles, el nivell que està venint és un nivell molt alt, perquè el que es vam trobar aquí a Marma, que vam anar quatre catalans, vam anar dos del club del Catalonia Team, que va ser en Nil i la Mia Yats, i llavors va venir un altre club que són de Lleida, el Juneda, que és la Bert Sala i la Jimena, i ells van fer primers, vull dir, van fer quatre ors.
0: És a dir, els quatre catalans que vau anar a participar al Mundial us vau endur or?
1: Es van endur or, sí, hi havia algun més del Terrassa que vull dir, van participar, però l'or van vindre, quatre catalans els van portar cap aquí nosaltres.
0: Déu-n'hi-do. Hi havia també espanyols?
1: Sí, hi havia gent de Galícia, llavors hi havia gent d'Aragó, hi havia gent de Terrassa i algú més de la banda de Madrid també hi havia.
0: És a dir, que el Pantrac també el podem trobar a Espanya.
1: Sí, a Espanya el podeu trobar tranquil·lament. Avui en dia ara, vull dir, poses el Google Maps, poses Pantrac i te'n surten molts.
0: En Nil va anar cap a Suècia representant l'equip Catalonia Team.
1: Catalonia Team, correcte.
0: Que d'on és el Catalonia Team?
1: El Catalonia Team és un equip de Barcelona.
0: De Barcelona.
1: Sí.
0: Tot i així vau anar amb representació d'Espanya.
1: En representació d'Espanya, perquè quan fem les curses fora d'Espanya estem obligats a portar la bandera espanyola. Vull dir, tant a França, com a curses de França, com allà a nivell europeu o a nivell mundial. Vull dir, si veieu qualsevol carrer de BMX, però que tots els corredors en els costats de les mànigues porten les banderes dels seus països. Uh-huh. I és un requisit i una obligació de la UCI.
0: Uh-huh. Bé, doncs és el que hi ha. Nil, hi havia, com hem dit abans, quants participants hi havia? 160 participants de 19 països diferents. Tu quan vas veure tants nois i noies parlant idiomes diferents, com ho vas veure això?
2: Jo ho vaig veure bastant bé, però jo no em centrava en el que feien els altres, jo em centrava en el meu entrenament i els altres que facin el que tinguin que fer.
0: No et vas relacionar amb altres competidors, crear
2: no.
0: Amistat o així?
2: No, és que tampoc sabia qui era de la meva categoria, perquè potser de la meva categoria em deix un 60 i em deix un 45.
0: Ah, la categoria depèn només de l'edat,
2: sí.
0: No del físic?
2: No.
1: És categoria 10 anys. I és categoria 10 anys que trobes algun suec que dius, escolta, aquest s'ha equivocat de categoria. No, és que té 10 anys. Déu-n'hi-do el suec.
0: Pot ser molt alt, però les teves cames no les té,
1: Jo.
0: El suec.
1: Una cosa que ens va sorprendre molt eren els xinesos, perquè xinesos hi havia com uns 25 xinesos de diferents, entre nois i noies, de diferents categories.
2: Ja els vaig comptar jo.
1: Eh?
2: Ja els vaig comptar.
1: Sí, sí.
0: Els vas comptar perquè vas dir, això no pot ser.
1: Però ells era brutal, perquè els veies la manera de treballar, això és que era molt, molt militar, una disciplina molt militar. Els veies allà, els, no sé, a mi portant des dels 10 del matí fins als 9 del vespre, que no paraven, eh? Vull entrenar, entrenar, entrenar, entrenar.
0: També hi havia de la teva categoria?
2: Sí.
0: I els vas guanyar. Tu vas guanyar aquells xinesos que tenen l'entrenador i que t'entrenen aquí i allà i les tècniques. En canvi, el teu pare t'entrena aquí, a Arenys de Sant Vicenç de Montalt, eh? I Neus, ho passeu bé? Oi, sí. Tu passes bé, Nil, als entrenaments?
2: Sí, sí.
0: Tu passes bé i tal, i heu guanyat. Per tant, la disciplina es pot entendre de diferents maneres, no?
1: És que és molt important, vull dir que en 10 anys, bueno, hi ha altres nens que s'ho han de passar bé. Vull dir, és una cosa que, això vull dir, molts pares diuen, com ho fas amb en Nil? No. S'ha d'anar i s'ha de passar bé, vull dir, que disfruti i s'ho passi bé. Que no vol, no, vull dir, vas al pàntrac o vas al BMX i no vol rodar i vol jugar, que jugui, si són nens, són nens. Vull dir, el temps, necessiten temps, és com tot. Vull dir, no pots un nen de obligar, perquè quan els obligues, malament.
0: Exacte, o sigui que jo pel que veig això, una de les preguntes, no? Fins a quin punt, doncs, quan es parla de nens i que tenen èxit, siguin a la branca que sigui, en aquest cas l'esport, hi ha una motivació darrere dels pares de vegades, que de vegades és exagerat, però pel que veig, Nil, tu t'ho passes bé,
2: sí.
0: I a més, si pots viatjar fins a Suècia i fer una mica de vacances amb els pares,
2: sí.
0: Millor, no?
2: Sí.
0: Sí. Nil, tu tens 10 anys, com et veus d'aquí 3, 4, 5 anys? Com et veus? En el camp de l'esport, eh?
2: No sé, a mi el que m'agradaria d'aquí 3 anys és preparar-me pel Mundial de BMX.
0: El Mundial de BMX. I jo veig que, Joan, jo veig que ell va amb el BMX, que s'ho passa una mica millor, no?
1: Sí, li agrada, és més adrenalina.
0: És més guerrer,
1: li agrada.
0: És a dir que, Nil, et tindrem aquí una altra vegada de visita d'aquí un any, dos anys, tres anys? Sí, és igual, BMX o Pump Track, estàs convidat. Naturalment, sí. Et torno a dir, som molt orgullosos de que siguis un argentoní que aconsegueixi aquesta fita tan important que no tothom aconsegueix, eh?
2: Ja.
0: Ja, ets conscient, sí. de la teva capacitat d'anar en bicicleta. Doncs, per acabar, l'única cosa, si hi ha nens i nenes, nois i noies, que ens estan escoltant d'aquí a Argentona i volen també practicar aquest esport, que potser no hi havien sentit a parlar mai, però que és un esport força divertit i bé, que té possibilitats també professionals, què els hi diries?
2: Oi, jo els diria que si estan mirant aquest esport, que si els agrada més, tal com el BMX o el Pantrac, jo recomano el circuit de Mataró i de Barcelona, que són molt xulos. Recomano més jo el del meu circuit perquè me l'estimo més, i recomano el Pantrac de Sant Vicenç. Per començar, és xulo, perquè no és que sigui amb molt de nivell, però és un Pantrac per anar a entrenar, i quan s'entrena es pot fer bé, i tu passes bé.
0: I pots anar lliurement, no cal formar part de cap equip,
2: no.
0: Per anar a entrenar.
2: No.
0: És més endavant que estàs, sí. Al Catalonia Team per poder competir, no? Doncs moltes gràcies per aquesta recomanació. Espero que us trobeu més jovent després d'aquesta entrevista, i suposo que també de la sorteu pels mitjans de comunicació. He sentit que TV3 també està interessat a conèixer-te.
2: Sí, sí.
0: Estàs nerviós perquè sortiràs per TV3?
2: No
0: més nerviós que fer la competició mundial a Suècia amb tots 19 països i 160 participants, no? Doncs moltes gràcies, que acabeu de passar molt bon dia. Molts èxits, Nil, passa-t'ho bé. I Joan, moltes gràcies per haver vingut i també per donar suport bueno, el teu fill en una cosa que li agrada, no?
1: Sí, sí, jo vull moltes gràcies a vosaltres per haver-nos rebut aquí amb les mans tan obertes, i jo el que dic a tots els nens d'Argentona o tothom que ens escoltin, nens i nenes, que, bueno, que el Pantrac és un esport, vull dir, molt maco, que pots anar a la tarda al parc a passar-s'ho bé, que tots els Pantracs, tots són públics, perquè tots estan en població i s'hi pot anar, i llavors el que sí que demana és una cosa, que portin sobretot proteccions, sobretot el casc i el que són les colzeres i les rodilleres, perquè al ser els Pantracs d'asfalt, quan hi ha caigudes, es fan mal. pots fer mal. Llavors jo sempre demano la protecció. Protecció i tranquil i disfrutar del pump track.
0: Gràcies per dir-ho, gràcies per donar aquests consells que de ben segur calen. Calen.
1: Sempre.
0: Doncs molt bon dia a tots dos. Fins la propera.
1: Bon dia. Adeu. I moltes gràcies.
2: Adeu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya.
2: Tresca Info.

0: Bon dia, són les 11. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. L'explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha deixat almenys 3 ferits lleus. El sinistre, que ha provocat un desallotjament preventiu de les instal·lacions, hauria passat mentre es manipulava àcid nítric. Una incidència tècnica ha deixat sense servei la banca digital de CaixaBank. Afecta l'aplicació i la pàgina web del banc. L'entitat està treballant per restablir-los el més aviat possible. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. El trasllat de sorra de Coma-Ruga a Calafell no continuarà. Va quedar interromput abans de l'estiu i ara ja no es reprendrà. L'Ajuntament de Calafell es considera traït pel Ministeri per a la Transició Ecològica i alerta dels riscos per al passeig marítim quan arribin els pròxims temporals. El Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà sopa de cabra de tiets, els catarres i buors el 23 de desembre. Un concert que sota el nom L'última gran festa de l'any posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades sortiran a la venda dijous.
1: Esports. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon. A Madrid és tercer amb 9 punts. L'Espanyol és 11è, classificat de primera amb 4 punts després de l'empat a 1 i contra el Sevilla. A segon, el Sabadell rep avui el Córdoba, quart a 9, en transmissió del Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el motor Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu en guanyar els Països Baixos a l'aire lliure. I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, avui la temperatura baixa 1 o 3 graus, igual, però igualment la calor serà molt intensa. Cel serè en general i bona mar.
2: 3CAT Info.
3: Tic-tac, el batec d'Argentona. Amb Francina Suari. Amb Francina Suari. A peu de carrer. La policia ens ho explica.
4: Doncs avui comencem, iniciem aquesta secció de la policia amb l'entrevista amb el seu inspector en cap, l'Abraham Albaladejo. Hola, bon dia, Abraham.
5: Hola, bon dia, Francina.
4: Gràcies per ser aquí als estudis de Ràdio Argentona. Volem començar aquesta secció per conèixer l'estructura de la policia local. Abans de centrar-nos en temes més específics i més concrets, que ho farem les properes setmanes, però avui doncs, seria interessant, en primer lloc, preguntar-te ara que ets aquí. El municipi d'Argentona és una població segura?
5: El municipi d'Argentona és una població molt segura.
4: Molt segura?
5: Sí.
4: I això què vol dir molt segura? Perquè, esclar, si veiem els balanç del 2025, que el juny els vau presentar, sí que és cert que hi ha una davallada de delictes, però de delictes segueixen havent-hi.
5: Sempre hi haurà delictes, malauradament, però a Argentona hi ha qualsevol municipi, no? Ens centrem, si mirem estadísticament, o sigui, i tenim els números perquè es van publicar, no? Arrel de la Junta Local de Seguretat, són uns números molt baixos per a un municipi com Argentona. O sigui, això és incontestable. O sigui, són números, és una realitat objectiva, i els números són boníssims. Ara bé, la percepció de seguretat és emocional, i això no té res a veure amb els números.
4: Això t'ho volia dir, perquè ara em dius molt segura, però si passegem pel carrer i preguntem als veïns, ens diran, no, no, aquí no deixem anar els nens sols a l'escola, els hem d'acompanyar encara que visquem a prop, i les cases cada vegada es munten més alarmes de seguretat. Han augmentat també, pel que veig aquí a les dades, els furts o els robatoris en empreses. Alguna cosa hi ha, clar, però mirant per números, en percentatge és segur, però la realitat encara n'hi ha de problemes.
5: Sí, però és que estem parlant, o sigui, quan parlem, per exemple, de robatoris a empreses, estem parlant de 18 robatoris en un any, per exemple, no? O va haver-hi un altre any que van ser 13. O sigui, estem parlant d'un robatori al mes, d'un i mig al mes. En un municipi que té de 6 a 7, depenent de com els comptem, polígons industrials, doncs això és el que vull dir. Si mirem els números estadísticament i amb realitat matemàtica pura i dura, estem parlant d'un robatori al mes dintre d'una empresa. Ostres, si no és una ciutat segura tenint això, només hem de comparar amb altres municipis. O sigui, al final, 6 polígons industrials i a més un que està disseminat i un robatori al mes, ostres, jo crec que són uns números espectaculars.
4: Segons les dades del 2025 es van atendre 11.982 trucades, una mitjana de 32,8 trucades diàries.
5: Sí.
4: Quina és la principal causa d'una trucada?
5: Ostres, l'última Junta de Seguretat van fer un cribatge, no? Van fer un triatge, diguem, dels serveis que fèiem. Sí que és veritat que no podem contestar al 100% d'efectivitat de les raons de les trucades, perquè no s'apunten exactament, però sí que podem dir la raó dels incidents que nosaltres atenem, no? Que sí que està relacionat amb les trucades.
4: Són aquests 7.890 serveis?
5: Sí.
4: D'aquestes 11.982 trucades s'han fet 7.890 serveis.
5: És el que anàvem a dir. O sigui, tenim un protagonista principal que és la mobilitat, també tenim una part important que és tema de medi ambient, i és l'arrel, diguem, és l'arrel dels serveis que fem aquí a Argentona. Després tenim un tema residual ja, que és el que parlàvem, no? De delictes de furts i coses més, podríem dir greus, però que és la part residual. O sigui, aquí estem parlant de tema de trànsit i estem parlant una miqueta de civisme medi ambient. És l'arrel dels nostres serveis.
4: Civisme de medi ambient, estem parlant dels abocaments que s'estan registrant últimament en el territori, per dir-ho, a les perifèries del territori d'Argentona?
5: O sigui, els abocaments és una de les raons, no és l'única, o sigui, parlem de sudois, o sigui, parlem de medi ambient en general, però sí que és veritat que els abocaments últimament tenim una miqueta de pujada. No alarmant, però sí que és veritat que hem localitzat, o sigui, justament la setmana passada vam localitzar a una persona que va ser denunciada per aquest abocament i estem pendents d'això. Torno a dir, hem notat un augment, un petit augment, o sigui, no alarmant, però sí que s'ha augmentat, no? el tema de tirar residus a la riera, bàsicament. O sigui, estem parlant d'això.
4: Quin tipus de residus es llença?
5: Ostres, des de restes d'obra fins a restes vegetals a restes escombraries genèriques, sap? O sigui, no... potser han fet, no sé, han fet alguna obra, no? I tota la brutícia, tota la runa, tot, doncs ho llencen allà. Doncs estem parlant d'això.
4: I ara has dit que heu aconseguit localitzar un dels infractors, sí. Però això normalment no passa, no?
5: No, però sí que és veritat que, ostres, és un municipi segur, la gent truca i això ens dona peu a anar ràpidament al lloc, que quan la gent, ostres, truca d'hora i tal, arribem al lloc i localitzar la persona. No és l'únic, també fa un parell de setmanes van localitzar una altra, o sigui, fem informe i els serveis jurídics han de tramitar la sanció. Per això dic que estem pendents, o sigui, en l'últim mes hem fet dues segur, i l'altra no sé si van poder enxampar-lo. Infraccions, s'han fet l'acte, tenim fotografies i s'han tramitat, o sigui que,
4: és a dir, que
5: s'està treballant.
4: La participació ciutadana és clau,
5: sí, és
4: per poder enxampar els infractors, no?
5: Clar,
4: Els animeu vosaltres, en els veïns, que denunciïn situacions incíviques?
5: I tant, perquè el tema, o sigui, truquen molt en tema animals, que és l'altra part també de medi ambient, no?, que tenim, truquen molt, fem moltíssims serveis d'animals.
4: Què vol dir
5: serveis d'animals? Gossos perdut, tot el tema d'animals, o sigui, avui hem estat amb cavalls i ponis que
4: han
5: fugit. Sí, per això he trigat una miqueta més en venir.
4: Han fugit els cavalls i els ponis, i la policia també els ajuda a trobar-los.
5: Sí, clar, perquè estan sueltos, no?, i poden suposar un perill ja pel trànsit i tot. A primera hora també, amb porcs senglars. Tenien 20 porcs senglars i, clar, la gent trucava... 20?
4: Mare meva.
5: Sí, hem fet que tornin al medi natural perquè estaven al mig de la carretera. I això et parlo d'avui. O sigui, ja t'he dit dos serveis de tema de medi ambient, animals.
4: No ens ho pensàvem, que el medi ambient no us ocupés tant de temps.
5: Sí,
4: de,
5: sí. Aquí a Argentona sí. O sigui, és important. Ja torno a dir, o sigui, les cartes guanyadores dintre dels serveis policials, estem parlant del que hem dit, o sigui, el tema trànsit, mobilitat i el tema medi ambient.
4: Medi ambient, per acabar de tancar aquest tema, és els abocaments, el tema d'animals. Quin tema més hi ha de medi ambient?
5: Bueno, també, o sigui, tema d'animals també, ja no només gossos, o sigui, hi ha diferents animals, el maltractament animal també, malauradament, també els animals als domicilis, o sigui, controlar una miqueta tot això també.
4: I el tema de trànsit, el tema mobilitat, quin és el principal problema que tenim aquí a Argentona?
5: L'estacionament, o sigui, el parc mòbil no ha augmentat significativament durant els anys, o sigui, sí que ha augmentat, però estem parlant que ha augmentat 100 cotxes, més o menys, 100 i alguna cosa. Si mirem l'IDESCAT, el parc mòbil ha augmentat molt poquet, any rere any. L'estacionament és el que és, doncs s'ha de regular, esperació de zona vermella, i dintre de la mobilitat el que hem de fer també és una pacificació, diguem, tant del nucli com del carrer Molí, doncs tota aquesta part que està interconnectada i després Puig i Cadafal, és el que estem mirant que s'ha de pacificar una miqueta. O sigui, ja s'ha remodelat Puig i Cadafal, estem amb això, s'ha fet l'illa de Vianants i estem mirant de cara al futur d'ampliar l'illa de Vianants o ampliar inclús zona vermella per solucionar una miqueta més tot el tema mobilitat i trànsit i estacionaments.
4: Segurament alguns dels oients que ens estan escoltant pensaran, mare meva, perquè és clar, ja, com has dit, reduir trànsit, no?, al
5: sí,
4: centre.
5: No, és pacificació, realment.
4: Pacificació, sí. Aquesta és la paraula que has fet servir. Però clar, nosaltres, quan anem amb el cotxe, volem arribar allà on volem anar i ens costa cada vegada més realment passar pel centre. I si no, hem de fer la volta per fora i tornar a entrar per Sant Sebastià. Bueno, és una... Sí. Això està fet expressament.
5: Sí.
4: Ons voleu fer fora els cotxes de...
5: Sí. Bueno, això ja estava pensat abans de la meva arribada, o sigui, no és que el cap de la policia ho hagi pensat d'aquesta manera, però sí que és veritat que hem tret una entrada, diguem, amb tota aquesta pacificació, i ara queden tres de les quatre, però la idea és mantenir el nucli urbà lliure de vehicles, o sigui, només amb...
4: Sí, el nucli urbà és lliure de cotxes, però es compacta el trànsit amb altres vies alternes.
5: Justament.
4: Podria ser el carrer Barcelona, llavors és allà on es concentra més el trànsit.
5: Clar.
4: No especifica un costat, però... com es diu això, doncs es crea més trànsit a altres carrers.
5: Sí. Per això parlem d'ampliar l'illa de vianants i al final el vehicle elèctric compartit que també tenim a l'Ajuntament, no? Totes aquestes mesures que tracten, doncs, d'evitar l'ús del vehicle, diguem, en el centre de la ciutat, en el casc antic, i aquesta és la idea, o sigui, no utilitzar el cotxe quan estem al centre de la ciutat. Sí, la idea és aquesta.
4: Aviat, ara al setembre, ve el dia sense cotxes. Com es pot aconseguir un dia sense cotxe? Perquè, per exemple, el tema de la bicicleta, mobilitat amb bicicleta, no estan habilitats tampoc doncs, vies per anar amb bicicleta, no?
5: Potser és una assignatura pendent. Potser hem de pensar en habilitar carrils de bicicleta aquí al municipi. Però sí que és veritat que dia sense cotxes, no? Ostres, és important que existeixi el dia sense cotxes, perquè si no, no ens farien amb aquestes preguntes. I potser ens hem de plantejar els objectius i com el municipi que volem. Tenim clar que el nucli, o sigui, ha de restringir la circulació, perquè si no al final ni el carrer Gran, ni la plaça Nova, o sigui, al final estaria tot ple de cotxes i no tindria la vida que té actualment, per exemple, no? El caliu que té. Doncs es tracta de fomentar aquest caliu i de que la gent estigui sense cotxes en el seu poble, no? En el seu municipi. Com aconseguir sense cotxes? Potser al 100% és impossible, perquè estem tan acostumats d'anar de porta a porta, i aquest és el problema, que ens hem acostumat a aquesta manera de fer, que ara costa treure el cotxe per anar al centre del poble, però ens haurem de desacostumar d'anar amb el cotxe porta a porta, potser.
4: És un canvi de mentalitat que sí, mica en mica ho hem d'anar fent. Abraham Albaladejo, et vas incorporar com a inspector en cap de la policia local d'Argentona l'1 de gener, sí, just. Ara a la policia sou 23 efectius?
5: Sí.
4: Està coberta les necessitats d'Argentona amb 23 efectius o hi ha mancances?
5: Sempre, o sigui, clar, si li preguntes a un cap de policia si necessita més policia, sempre et contestaré que sí, no? O sigui, per mi millor, però tampoc vull relacionar més policies amb més seguretat, o sigui, el que hem de fer és optimitzar recursos i gestionar bé els recursos que tenim. Llavors, què estic dient? Tenim 23, realment són 25, perquè hi ha dues persones de baixa i tenim dues persones cobrint aquestes baixes, o sigui que la realitat són 25, però la plantilla és de 23. Però el que es tracta és amb aquest 23 fer-ho el millor que puguem. Quan ho fem el millor que puguem, o sigui, dintre de tota la planificació, ens plantegem, necessitem més personal. Per mi aquest és el camí que hem de fer.
4: Ho dic també, torno allò de la percepció dels veïns. La policia se la veu poc. La percepció dels veïns. Hi estàs d'acord?
5: Doncs el meu missatge no és el mateix.
4: No és el teu, val.
5: I sobretot, un cop passada la festa major, el missatge per mi ha sigut el contrari. Ostres, han vist una bona festa major, han vist un dispositiu policial correcte, i la veritat és que els missatges que m'han arribat van en la línia contrària. Torno a dir, quan vaig arribar l'1 de gener vaig estar aquí a la ràdio i ja ho vaig dir, o sigui, no pot canviar d'un dia en un altre. S'han de fer els canvis i s'ha de fer una adaptació progressiva, mai has de trencar amb tot, no? Estem treballant de valent per canviar aquesta percepció. Crec que anem pel bon camí, pels missatges que arriben. Jo crec que anem pel bon camí.
4: Quins són aquests canvis que estàs aplicant des de l'1 de gener fins ara?
5: Doncs des de l'1 de gener el primer que hem fet és un intent, sobretot, de fomentar l'autonomia de les persones en el sentit que tinguin més iniciativa, no? També hem fet canvis organitzatius dintre dels escamots, diguem, de la nostra organització interna. Hem portat un capo del mes. Totes aquestes coses van fer. Després també hem fet altres canvis que es veuen més, no? Per exemple, la gent, perquè també m'han arribat missatges, però això ho dic, no serà de nou per la gent que ens escolti, però ja hem vist que en dispositius determinats dies tenim unitat canina aquí al municipi, clar, o sigui,
4: aquesta és una novetat important,
5: ha sigut una novetat important i ha creat un impacte, no?, per la quantitat de missatges o fotografies o el feedback, no?, dels ciutadans. Per això dic que crec que estem aconseguint canviar aquesta percepció de seguretat a poc a poc amb totes les mesures, no?, que s'estan fent. Al final, o sigui, el canvi dintre de la plantilla de motivació, la unitat canina, el dispositiu de festa major, són cosetes que van sumant, es van afegint a aquesta percepció, i la gent diu, ostres, tenim unitat canina, vulguis o no, tens un input, no? Ja, ostres, ja tenim una altra cosa més que no teníem, i tothom sap la prevenció que significa l'unitat canina. Arriba la festa major, veus el dispositiu, veuen els controls, veuen totes les motocicletes, veuen els vehicles, veuen justament davant del concert, veuen l'espai de fira, veuen els correfocs, els dispositius, diguem, per tancar carrers. Això, vulguis o no, t'afecta interiorment en el sentit, hi ha policia o estan fent el que toca. Per això dic que, sobretot últimament, crec que comencem a canviar aquesta percepció de seguretat.
4: Es pot dir que ha sigut un èxit les actuacions que heu fet policials durant la festa major d'estiu, perquè la festa major d'hivern, doncs, hi va haver certa problemàtica al carrer, que això va intensificar aquesta percepció de que Argentona no és segura.
5: Totalment. Al final, és un incident que es va produir a aquesta parella de joves, i no deixa de ser un incident, què vull dir? O sigui, és un incident greu que no li ha de córrer a ningú, no? I, ostres, que et succeeixi, doncs, vulguis o no, et crea un trauma. O sigui, és el que van patir, aquesta parella, és un trauma. I al final estem parlant de joves d'Argentona o de les Rodalies, d'aquell costat, no? Llavors, això afecta molt a la vida de comunitat, que és el que va passar. Després podem parlar de la instrumentalització de certs grups que van fer, no? D'aquest fet. Però si mirem el que va succeir, ostres, jo estava aquella nit treballant. O sigui, no m'han d'explicar res. Jo sé perfectament el que va passar. O sigui, jo sé el que la gent va dir després o qui va instrumentalitzar o què va contar. I clar, a mi no m'ho poden enganyar perquè jo hi he de treballant. Llavors,
4: hi va haver una reacció ràpida,
5: clar,
4: per part de la policia.
5: És que el primer que va arribar allà vaig ser jo i vaig veure com l'altra patrulla que hi havia venia per l'altra part del carrer. Això no em poden explicar de penque a mi perquè jo hi he d'allà. I que ho podíem haver fet millor, i tant, clar, o sigui, i tant que ho podíem haver fet millor, però no ens enganyem, estava l'Arro, que també va venir després, estava jo, estava l'altra patrulla, podien haver-hi 10 policies més, clar, sempre, i per aquesta festa major d'estiu també podien haver-hi més policies, o sigui, això no és discutible, sempre poden haver-hi més policies. Significa més seguretat? Doncs potser no.
4: Però també potser significa més prevenció, no? En el sentit,
5: clar,
4: com deies,
5: clar,
4: abans, de a veure, si es veu policia, doncs
5: sí,
4: hi ha certes actuacions que gent no fa.
5: Sí, totalment.
4: Ens parlaves de la secció canina, com en dieu?
5: La unitat canina.
4: Fa una funció, quina funció exactament farà dins la policia?
5: La unitat canina, el que hem fet és, primer, que és externalitzada, no tenim unitat canina al 100% de dies ni dintre de la comissaria, però cada cop que la necessitem tenim unitat canina. Per què la tenim? La tenim per disposició especial com Festa Major, que van estar amb nosaltres, diguem, per les nits en els controls, i va funcionar fantàsticament bé. Però també l'hem agafat, per exemple, per fer tot el tema que parlaven de medi ambient. O sigui, la nostra intenció és portar aquesta unitat canina perquè fan tasques de formació, diguem, i donen xerrades dintre dels instituts i de les escoles també, i porten els gossos allà i, ostres, els nens poden tocar els gossos, expliquen el que fan, i també es parla de com tractar els animals i el benestar animal. O sigui, totes aquestes coses pot fer la unitat canina.
4: La unitat canina també, i principalment, és per la detecció de drogues, no?
5: És una de les tasques, o sigui, i potser és la més llamativa,
4: sí,
5: o la
4: més
5: quan parles d'unitat canina, sí, la que pensa la gent, però no és només això.
4: No és només aquesta. I quan us cal, doncs, acudiu a aquest servei.
5: Sí.
4: Argentona té molt de territori.
5: Sí.
4: Sembla que és el segon més gran del Maresme, i clar, 23 efectius, em deies que era prou, potser no cal més, però si hi ha una bona actuació, doncs, o una bona estructura, una bona planificació, potser no cal més. Però és clar, és molt gran aquest territori, no?, per cobrir.
5: Sí, és una de les variables dels ítems que s'han de tenir en compte. O sigui, el que vull dir és, si tu mires la ràtio policial, Argentona té el que li toca per ràtio policial, però després hem de tenir en compte altres variables, com una, tenir platja, una altra tenir la quantitat de territori que tenim, o sigui, totes aquestes coses han d'afectar perquè la ràtio policial, doncs, potser ha de pujar una miqueta de la normalitat. Però per mi primer és fer-ho el millor possible amb el que tenim, no? I dintre del millor possible del que tenim, aquí potser el que t'he d'explicar és, una mini primícia, que és l'adquisició de drons i la creació de la unitat de drons dintre la policia. O sigui, tenim 5 pilots habilitats totalment i ja tenim els drons. O sigui, estem engegant tota la unitat perquè en el termini d'un o dos mesos ja la gent podrà veure la unitat de drons treballant. Què significa això?
4: Sí.
5: Que aquest dron podrà controlar els abocaments.
4: Ah.
5: Per exemple, aquest dron podrà fer un patrullatge per la nit per polígon industrial.
4: I per urbanitzacions que
5: també
4: estan fora.
5: Llavors,
4: del nucli.
5: Què aconseguim amb això? Potser el que triga un patrulla vehicle, vull dir turisme, una hora o dues hores, ho aconseguim en 15 minuts amb el dron. Per què? Perquè s'enlaida 100 o 120 metres i amb la seva càmera pot controlar l'urbanització en 8 minuts, per exemple.
4: Entenc que els drons tenen aquests llums infrarojos, càmeres infrarojos, poden veure la nit,
5: tèrmica
4: per veure...
5: Tèrmica, visió nocturna.

0: treballem per ampliar.
1: Molt bé, dius que aquests drons començaran a actuar d'aquí un parell de mesos?
2: Sí.
1: Ho notarem, però això serà de nit o de dia?
0: No, serà de tot.
1: De tot? Diguem,
0: perquè, per exemple, control de medi natural o abocaments ho farem de dia.
1: Clar, de dia.
0: Clar, clar, clar. I hauran actuat, o sigui, al final no es treu del dron perquè voli, ja ho que trobem. No, no, no, no, el dron vola perquè tu vols controlar alguna cosa.
1: Unes actuacions clar, concretes que vosaltres
0: clar. Si volem controlar els abocaments, doncs traiem el dron i cada setmana farem un patrullatge preventiu o un parell de cops al dia, o sigui, això ho hem d'establir, però aquesta és la idea, no és que el dron voli perquè sí.
1: A veure què troba.
0: No, no, no es tracta d'això, no, no, el dron vola perquè nosaltres estem fent alguna cosa amb el dron concreta, objectiva, específica i proporcional, o sigui, el vol ha de ser proporcional que volem trobar.
1: Quants drons has dit que heu comprat?
0: Tenim un principal i dos secundaris.
1: Un principal, dos secundaris. Quines són els punts més conflictius que hi ha aquí a Argentona?
0: En quin sentit? Perquè si parlem de mobilitat ja hem parlat de tot això abans.
1: Bé, la mobilitat, jo crec que per la percepció de seguretat no afecta gaire.
0: És que parlar de punts conflictius de seguretat en un municipi que té els números d'Argentona és molt difícil. Per què? Perquè parlem de que el que dèiem abans, no? Continuaven les empreses. Parlem d'un municipi que té un any ha tingut 13 i un altre 18 de robatoris en empreses, clar. Què significa això? Si tu mires estadísticament, podem dir que gairebé ha augmentat un 50% en robatoris, no? De 13 a 18. Però és que parlem de 13 i de 18. O sigui, parlar de que d'un augment del 50% pot resultar una falsa alarma. Si mirem els números,
1: yeah.
0: No és que hagin augmentat de 1.000 a 1.000 o de 100.000 a 120.000, no, és que parlen de 13 a 18, han augmentat 5. Ostres, és sí. Difícil parlar de punts conflictius.
1: Però com estan els robatoris a les cases? Perquè
0: les
1: hem patit això bastant
0: van
1: aquí.
0: Van començar l'any que tenien més o menys els mateixos números que l'any passat. Van pujar una miqueta, però no va ser per bandes organitzades ni res, o sigui, van ser persones en concret que la veritat és que no eren professionals i que intentaven fer intents de robatoris en domicilis, però no eren fructuosos. O sigui, per això sí que és veritat que tenim uns números que no corresponen a la realitat perquè no es van arribar a produir aquests robatoris. En el tema cases, eh?
1: És a dir, que imperceptible quasi l'entrar a robatoris. Tenim ocupes aquí a Argentona?
0: Sí que n'hi ha. Sí, no, o sigui, no és una cosa, una febrada, diguem, no, però sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha.
1: Els teniu comptabilitzats?
0: No, no puc dir una comptabilització dels ocupes, o sigui, fidedigna que et digui, perquè no hem fiscalitzat això d'aquesta manera, però sí que tenim, al final, les trucades i tal, tenim constància de que hi ha ocupes.
1: De que han entrat a casa, han ocupat cases, però...
0: No és alarmant, però sí que és veritat, que tenim algun avís.
1: Una altra de les percepcions, t'ho explico jo, perquè el que he sentit pel poble és el jovent. Hi ha en certes zones, els pares no deixen anar el jovent perquè hi ha aquesta percepció d'inseguretat.
0: Quines zones?
1: No ho sé, però doncs, la plaça dels Enamorats, inclús la plaça de Montserrat, sí, al vespre, no? Vosaltres hi patrulleu per allà o ho teniu controlat?
0: Sí, o sigui, sí que hem tingut trucades a la plaça Montserrat, però per molèsties, no perquè passi res. O sigui, el que vull dir és, aquesta percepció de seguretat, ostres, dona una sensació d'inseguretat, per exemple, a la plaça Montserrat, però si mirem els delictes o les coses que han passat a la plaça Montserrat, és que no puc dir que hi passa res, perquè no ha passat res.
1: Bé, saps què passa? Que tenim Mataró, que està molt a prop, especialment al barri de Cerdanyola, no?
0: Sí.
1: Justament els problemes que vam tenir per la festa major d'hivern va ser doncs, per persones que vivien allà, no? I aquesta percepció doncs, que estem molt a prop d'aquesta zona conflictiva preocupa a molts pares, sobretot pel jovent, que és clar, amb el bon temps que fa aquí, doncs surten a fora, sí, amb una plaça i podria ser el cas. De fet, he sentit a parlar també que hi ha casos de persones d'aquest barri que han vingut a molestar joves d'aquí quan surten de l'institut o així. Aleshores, de sortir de l'institut, vosaltres teniu algun servei de prevenció, control? O...
0: Nosaltres el que tenim és la protecció escolar, sempre. O sigui, sempre. I anem patrullant per diferents escoles, institut, a les hores d'entrada i sortida per fer la protecció escolar.
1: Protecció escolar, que és més de trànsit, no?
0: Sí, però bueno, estàs allà aprofitant tot. Al final
1: ja aprofites està, allà de la prevenció, no?
0: O sigui, més de trànsit, el que fas és que regules l'entrada a l'institut al final. Hi ha un pas de vianant més conflictiu que un altre i aquest

0: la quantitat de gent d'entrada en un institut, doncs, ostres, regules el trànsit d'aquest pas de vianants. Però, problemàtiques en institut, com dius, a les sortides. Cedo.
1: No ho teniu registrat vosaltres.
0: Res, i torno a dir, es fa en temporada escolar, es fa la protecció escolar sempre, o sigui, al final un dia a la setmana li tocarà a l'escola o a l'institut dels teus fills i no hi ha registrat incidents, o sigui...
1: Potser són casos que tampoc no li han donat la importància i
0: que
1: no s'han denunciat.
0: Que truquin sempre, o sigui, hem d'animar que truquin sempre.
1: Que truquin, perquè venir-vos a les oficines, si venen a l'oficina de vegades no hi ha ningú.
0: Doncs últimament sí.
1: Últimament sí.
0: Últimament sempre està obert.
1: Poden venir la gent espontàniament a l'oficina, trucar a la porta i els atendreu allà.
0: Fins ara ho estem atenent. O sigui, és que no tenim mai un problema. Però sí. Al final, venir a la porta i parlar no deixa constància. Per això jo animo a que facin una instància, al final.
1: La instància com es fa? Presencialment o...?
0: No fa falta ni moure's de casa, que es facin de manera telemàtica. Però al final poden venir a parlar i hi ha molta gent que ve. Per això dic que... O sigui, no diré noms, però... O sigui, hi ha gent que ja em coneix perquè ha vingut ja diverses vegades, dic, per això dic que la gent ve sobretot, potser qui ho sap, però jo sobretot animo, al final és una conversació que no queda constància, però si tu realment tens una problemàtica o tens un problema en concret, o truca o fes una instància, depenent del que vulguis gestionar.
1: La instància, estàs parlant telemàtica, és que a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Argentona es trobaria, doncs, per fer aquesta instància.
0: Pots fer aquesta instància adreçada a la policia local o al cap de la policia local i potser m'explica la problemàtica de plaça Montserrat. Em posa els sudaris, em posaria i es comprova, cap problema. O fa una trucada quan existeix aquest problema. Perquè sí que és veritat que notes, ostres, tenim un problema en un carrer, no? Vas allà, ostres, en aquest...
1: Potser... No passa res en aquest moment, clar, perquè ja ha passat.
0: Potser hem de trucar, o hem de trucar més, o...
1: O en el moment que està passant.
0: Sí, o també el que pot passar, el tema de percepció de seguretat, que passi una cosa un dia i sembla que... O sigui, un dia hagin vingut a molestar i sí. Ara sembla que sigui un costum que sempre vinguin a molestar. I potser ha passat un dia en un any, o en un calendari escolar, en un any escolar.
1: Recordem el telèfon de la policia local?
0: 797-1313
1: fàcil de recordar. Podríem parlar molta estona, per sort tenim aquesta secció al Tic-Tac de Ràdio Argentona cada dilluns a aquesta hora. Anirem parlant de diferents temes que afecten als veïns i bé, que també es tracta de drets i deures, no?, que també hem de tenir en compte. Ja per acabar, però no et vull deixar marxar, les càmeres de seguretat de la policia, En tenim instal·lades aquí a Argentona?
0: Sí, tenim de seguretat ciutadana, tenim de matrícules, o sigui, tenim un sistema. Que passa que el sistema, doncs, és molt nou, és bàsic, i hem d'engegar el projecte per ampliar.
1: És molt nou, o sigui, que encara no us ajuda massa a solucionar...
0: Sí que ajuda, sí? Perquè al final tens controlades entrades al municipi de vehicles i hi ha coses controlades.
1: És més per control de vehicles, no per...
0: Sí, principalment sí. Sí. Però sempre s'aprofita perquè si tenim algun lloc conflictiu, doncs, ostres, vigilarem aquest lloc conflictiu, però és que no tenim llocs conflictius
1: de
0: manera objectiva.
1: En teniu instal·lades al centre d'Argentona?
0: En el centre el que parliam, el que tenim pensat és, ostres, fer la llei de vianants amb control ja de manera telemàtica amb càmeres. Aquest és un dels projectes futurs.
1: Projecte futur. Com dic, hi ha la secció de la policia. Ens seguireu informant d'aquestes novetats, la implementació de les càmeres per la major seguretat aquí a Argentona. Gràcies a Abraham Albaladejo, inspector en cap de la policia local d'Argentona, i fins la propera.
0: Moltes gràcies a tu, Francina, per convidar.

0: Són les 11:37 minuts d'avui dilluns 7 de setembre i avui doncs, ens toca parlar de futbol i ho fem, com sempre, aquí al Tic-Tac amb l'Antoni Rabassa, que és directiu de Futbol Club Argentona. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Encantada de tenir-te aquí, ja ho saps que és el meu primer tic-tac.
1: Sí, bueno.
0: I per tu no ho és, no?
1: Per mi ja em porto bastants més, però bueno, content d'estar, content d'haver-te conegut i esperem que surti tot bé.
0: Home, també ho esperem, també ho esperem nosaltres. Ets aquí avui i som aquí parlant de futbol. Ho farem cada dilluns a aquesta hora, a 11:45, més o menys, pels voltants de 11:45 del matí. I t'hem convidat avui, tot i que encara no hem començat la temporada de futbol. Mm-hmm. Quan comença?
1: Bueno, en teoria, comencem el dia 19-20, jo crec que... No sé exactament, perquè tenim la Copa Catalunya, que aquest any els ser campions de la Lliga de Primera Catalana l'any passat, doncs aquest any disputarem la Copa Catalunya. Llavors entrem, crec que entrem a la tercera ronda o quarta, no sé exactament, però ja no sé si és dissabte o diumenge, depèn l'equip que hagi quedat, que hagi guanyat aquest cap de setmana, que no tinc la sort de saber qui ha sigut. Aleshores, doncs, dissabte o diumenge ens toca jugar aquest partit de Copa de Catalunya i llavors tenim també per jugar un partit amistós encara amb el Sabadell B, el camp del Sabadell, doncs, aquest cap de setmana, i la Lliga comença la setmana que ve del 19-20.
0: El 19-20 comença,
1: sí,
0: la Lliga.
1: Sí, jo ara deia això, sí, no. 19-20 comença la Lliga i el 8, aquest cap de setmana, que és 11 i 12, si no m'equivoco, tenim
0: 12-13.
1: La Copa Catalunya, sí. i el Sabadell, el Sabadell B, d'amistós, de pretemporada.
0: D'amistosos ja n'heu jugat un parell.
1: Sí, no, n'hem jugat almenys 5 o 6.
0: 5 o 6?
1: Sí, sí, exactament. Sí, sí, 5 o 6 hem jugat ja. Mira, 3, 5, i sí. N'hem jugat 6, ens queda jugar demà contra el Tossa de Mar, que és un equip de Primera Catalana també, que ens toca, juguem demà, avui ens entrena, demà tornem a jugar, i això és com deia, el cap de setmana tenim això, la Copa Catalunya i el Sabadell B, per acabar ja de veure com surt la pretemporada. La considerem, bueno, positiva, no s'ha guanyat tot, perquè bueno, és impossible, han jugat equips importants, com ha sigut amb el Júpiter, com ha sigut amb el tema del Vilassar de Mar, que està a tercera divisió, bueno, són equips ja amb un nivell alt, però que, bueno, que hem competit, els hem plantat cara, i, bueno, i ara això, la pretemporada és això, és per guanyar, perdre, i anar retocant coses, i anar perfeccionant coses, i per això està el cos tècnic, per treballar i retocar això, i esperem començar la Lliga nova, que per nosaltres és molt, molt, molt nova, que és la Lliga Elit, és una Lliga bastant forta, bastant dura, i som novatos aquí, però bueno, i anem amb molta il·lusió, i anem amb moltes ganes, i a veure què passa, a veure com surt.
0: Clar, aquesta és la novetat, no?
1: Sí, home, és molta novetat, és que l'Argentona, anys enrere, pensar, per exemple, en 15 anys enrere o 20, que estaria a Lliga Elit, vamos, jo ni m'ho expliquen ni que m'ho posin per la Bíblia, no m'ho hagués cregut, no? I bé, gràcies a Déu, pues, treballant bé, tant el tema de la part de la Junta com per exemple de la part deportiva es treballa bé i es treballa sempre en una línia, i la prova està que, per exemple, aquest any hem fitxat 5 jugadors, però hem tancat amb una plantilla pràcticament de 17 o 18 jugadors, que és la base de lo que és l'Argentona, no? I aquesta base ja portem amb ella, pues 3, sí, quasi bé 4 anys amb aquesta base. Aleshores, pues clar, mica, o sigui, es vol dir que es manté en una línia, i llavors quan s'acaba, si es fa algun retoc, i esperem sempre per millorar-lo, i tenim la sort que si podem millorar-lo, pues bueno, en un moment aguantem les categories molt bé. Hem estat 3 anys a Primera Catalana fent uns grans papers, 2 anys subcampions, tercer any pugem a Liga Elit, què més podem demanar, no?
0: Doncs potser podeu demanar de mantenir-vos.
1: Bueno, ja, això sí, això tens tot el món, eh? Mantenir-vos ja ho hem demanat, ja ho demanàvem amb totes les categories, eh? Jo quan estàvem a primera, en Miquel t'ho podria confirmar, era sempre em deia, bueno, què? Digue, oi, primer hem de salvar la categoria, sí. I potser ja anàvem líders de la categoria, no? Però bueno, primer l'havíem de salvar. Aquest any, doncs, entrarem amb la mateixa il·lusió, intentant entrar, salvar, aguantar la categoria, que és el nostre objectiu, no hi ha cap més que aquest, perquè no podem aspirar més, aspirarem a aguantar la categoria, i si podem estar un any més ho celebrarem un any més, no? Que és el que volem.
0: I tant, es tracta també de gaudir, no? De gaudir,
1: sí, home,
0: d'aquest primer
1: això
0: any.
1: Sí, s'ha de gaudir, s'ha de gaudir. A més, el futbol d'Argentona ara, doncs, està bé, és un equip que aquest any quasi ens anem a 26 equips que la feina que hi ha per col·locals, perquè hi ha només un camp de futbol.
0: Anava a dir, quan entrenen, quan juguen?
1: Bueno, doncs mira, ens hem d'espavilar per aquí i per allà, aquest any ha hagut de demanar a l'Ajuntament d'anar a poder entrenar a Cabrera, i a Cabrera hi van dos amateurs, hi van uns dos o tres juvenils, i en dilluns i dimarts, i enviem equips fora, perquè tots aquí no és impossible.
0: Sí, m'estàs dient I que hem d'anar a Cabrera a entrenar,
1: sí,
0: perquè no hi ha prou lloc.
1: No hi ha prou lloc. És que a veure, aquest any, anant justet sense fer femení, tindrem quasi 25 o 26 equips.
0: Ja, i dius sense fer femení, però és que aquest any justament s'ha creat un equip femení.
1: Clar, primer s'ha fet un equip femení, que esclar, s'ha començat d'una manera que vagin venint nenes, fent nenes, i farem grup amb aquestes nenes que han anat venint, com ja t'he dit, poder hi ha 14 o 15, i amb aquestes 14 o 15 no podem fer un equipet, però bueno, si van entrenant tota la temporada i van aprenent i van agafant el que és la competició aquí i allà, i a mica pues, incorporem alguna més, i si l'any que ve, si Déu vol, i hi ha prou gent, pues, si podem fer federals, pues, no ho dubtarem i ho farem, no? Perquè avui en dia ja t'has d'adaptar les noves eres i tindre un femení.
0: Oh, les noves eres és que el futbol femení
1: està fent amb auge i està agafant força i per tant, bueno, no podem quedar-nos despenjats, hem d'estar també al tema amb això, no? I sort que ara, com que no hi ha col·legis, doncs hi ha equips que entrenen entre setmana els dematins, al no haver-hi col·legis, doncs mira... poden entrar al dematí, ja que és pretemporada, doncs poden entrenar també al dematí, i això també ens treu espai a la tarda vespre, que és quan està més ple tot, no? I amb això, bueno, amb això, doncs, content, ja dic que aquest any hi haurà tres equips amateurs, que són un de Lliga Elit, un tercera catalana i un quarta catalana, el 90% només del poble, perquè són nanos que van acabant, i per no deixar-los despenjats, perquè tots el primer equip és impossible, llavors, doncs mira, hem hagut de crear dos amateurs més. I això, bueno, almenys els nanos els tens lligats, no?, de juvenils. Aquest any en tindrem tres juvenils, també. Vol dir que, esclar, està sortint nanos, va venint nanos, i tenim nanos, i bueno, si el poble creix, i a l'entorn, sigui dels Rius i Òrrius, que també baixen alguns cap aquí, que es consideren com també de veïns, no?
0: Clar,
1: i
0: crea,
1: bueno, llavors pues, tot això fa que nosaltres cada vegada hem d'anar incrementant equips i més gent.
0: Clar, hi ha demanda, per tant aneu creixent.
1: Bueno, van venint nens, i si veiem que podem anar als incabint, és el que intentem fer. Ens agradaria fer més, però bueno, ens hem d'adaptar a lo que hi ha.
0: És a dir, des de quines edats comença i fins a quina edat?
1: Bueno, l'escoleta ja comença a partir de 4 anys.
0: A partir de 4 anys ja
1: comencen, i vull dir, fa més bulto el pantaló que ells, però bueno, fa molta il·lusió veure'ls.
0: Molta
1: il·lusió veure'ls, de veritat, i veus que corren en desesperació, sí. I quan veus que intenten imitar els jugadors de primera divisió per la tele, els gestos que fan, bueno, això és espectacular de veure, i és molt maco, ja dic, que aquest any, ja dic, mira, de juvenils, ja com dit, hi ha 3, però també hi ha 2 cadets, hi ha 2 infantils, 4 alevins, 4 benjamins, 4 prebenjamins, 2 escoletes, 4 preves de benjamins, un equip de veterans, recordem que també hi ha les Viejas Glòries del poble, doncs també equip de veterans, i bueno, llavors, com tu m'has dit abans, les 14 o 15 femenines.
0: Les noies, que ja... ara comencen, però a veure fins on arribaran.
1: Ja, de moment ja n'hi ha 14 o 15, que bueno, està bé, s'ha fet una mica d'escampada d'informació al poble, perquè la gent a veure...
0: Sàpiga,
1: i allà,
0: no?
1: I bueno, i potser aquest any ha vingut així, i a mica en mica la gent diu, ostres, anem a veure com funciona el femení argentona, o si es va implantant, i si es va implantant i veiem que podem, no, doncs també tirarem endavant això.
0: Quines edats tenen les jugadores femenines?
1: Les que han vingut ara estaran entre 12 i 14 anys.
0: Ah, molt bé. O sigui, fem una crida des d'aquí avui, aprofitem el micròfon.
1: Sí, per si noies... fem mica més de campanya, no?
0: Sí, home, que a veure si omplim fins a 20.
1: Que s'animi la gent i les nenes i que miri que gaudeixin de lo que és Argentona, que ara és un puesto pues, que està a auge i que s'està molt bé.
0: Home, tenim aquest primer equip de la Lliga Elit, sí. I tenim dos més amateurs.
1: Sí, el tercer,
0: no?
1: I quarta catalana.
0: Què suposa per això aquests equips en el Futbol Club Argentona, econòmicament parlant?
1: Bueno, econòmicament parlant, això t'ho diria més el tesorer que pas jo, no? Perquè és el que porta el compte, però evidentment, clar, ens repercuteix. A veure, tothom paga la seva quota, eh? No ens enganyem, i això ens fa... aguantar. Llavors, el que és l'equip de Lliga Elit està totalment independent amb el tema econòmic, amb el que és el futbol base, totalment independent, que ningú pensi que el del cantó va per a l'altre, que això nosaltres no ho hem fet mai, ni crec que ho fem mai, i ens hem defensat el primer equip amb els nostres propis recursos, que no toqui per res el futbol base. El futbol base funciona perfectament bé, no els hi falta de res, tenen tot el material que es fa falta, els pares, evidentment, els hi costa, doncs, han de comprar la roba d'entrenar o han de comprar la roba de jugar, però aquest any hem intentat, o sigui, hem canviat la samarreta, però hem intentat que els mitjetes i els pantalons no hagin de canviar-los, sinó que ja ho tinguin de l'any passat, i si no sigui perquè s'ha fet malbé, doncs ja poden passar amb això, i és un gasto menys, i bueno, tot això ho fem també pensant que els pares sabem prou que... O, bueno, ara jo ja sóc avi, però sé que es queixen pels llibres i per tot, i a les escoles i una cosa i l'altra, i aleshores, doncs, llavors, et trobar-te que te'n vas a començar a jugar a futbol o qualsevol altre esport i que has d'invertir altra vegada, és un més complicat. I llavors intentem, com menys, molestar.
0: Però els, ara que estan en el primer equip a la Lliga Elit, els jugadors cobren?
1: A veure, Argentona mai ha pagat, mai, fins a arribar avui. Aquest any cobraran alguna cosa perquè la federació també ens dona alguna cosa. La federació ens dona, aquest any dona...
0: Per entrar dins de...
1: Sí, per ja pertany a la Lliga aquesta Elit, la federació catalana ja ens dona un cèntim. Ja en principi, no sé si... Són 11.000 euros fixes que et dona per estar entrant a aquesta categoria, et paga un tant per quilòmetre i et paga un tant per punt. Tot això pots juntar entre 14 i 15.000 euros si et va bé la temporada... pots anar a buscar i recollir això. Llavors, nosaltres hem treballat tot l'estiu i bastant per aconseguir sponsors, que des d'aquí vull donar les gràcies a tots ells, perquè gràcies, estem molt contents de tota la gran col·laboració que hem tingut del poble envers a posar la publicitat, que quan estigui muntada el camp farà molt de goig, pensem, perquè ara ja estem treballant a veure si entre aquesta setmana i la que ve ja ho aconseguim muntar tot això, i la gent crec que quedarà... quedarà contenta del que ha vist, i tot això s'ha treballat per aconseguir que una part, no tots, evidentment que no, perquè el club té que viure, anirà per alguna cosa pels jugadors, i entre una cosa i l'altra, doncs aquest any tindran alguna... Però tots, si hi ha un euro, cobran tots un euro, i si n'hi ha 10, cobran 10. Vull dir, n'hi ha repartit a parts iguales, per nosaltres pagar fitxes i tu cobres 3, l'altre cobra 1, això no ho farem... No ho hem fet mai, ni crec que ho fem.
0: No feu com el Barça.
1: No, ni com el Barça, ni com altres equips de la nostra categoria, que hi ha nanos que cobren equits, hi ha equits i 3 equits i 4 equits, i altres que cobren mig equits. Llavors això que no veiem correcte. Si tu corres, l'altre també corre, per tant, si tu cobres un, l'altre també cobra un. Altres clubs que no, que hi ha uns que cobren 3, l'altre cobra res, l'altre cobra 5, l'altre cobra res, i això, pues, cadascú té la seva política. La nostra, de moment, és aquesta. Estem contents perquè mira, fins on hem arribat de segona catalana, quan vam celebrar el centenari amb 4 anys, som el 2026, 2022 vam fer el centenari, 2026 en 4 anys el salt que ha fet el club és bestial, i tan bestial que ens dona la impressió que ens està ja desbordant. Però bueno, de moment hi ha una junta
0: desbordant,
1: no som molts, sí. No som molts, però som benvinguts, treballem els 4 o 5 o 6 o 7 que som, treballem perfectament colze a colze, amb nostres discrepàncies, evidentment, però fem pinya, i el fer pinya, això és molt important.
0: Oh, i tant.
1: Sí, això és molt important. No és important que hi hagin 30 persones de junta, si tots s'abraien, o que hi hagin 3 i prou, sinó que som 7 o 6 o 7, com t'he dit, i entre tots, si ho set, ho fem tot.
0: És fonamental la bona entesa.
1: Sí, i ens entenem, ens ho portem bé, i, bueno, i això també és una part important, no? Que és, entre mig hi ha el tesorer, que és el que porta la part econòmica. Llavors, si hi ha estabilitat econòmica, hi ha estabilitat al club. Si hi ha estabilitat al club, vol dir que la Junta també té estabilitat, no ha de fotre recursos de la butxaca, ni ha de posar res d'especial, sinó que ens ho autoabsorbem tot.
0: Preguntava sobre el sou dels jugadors, perquè amb aquesta nova lliga, la Lliga Elit,
1: sí,
0: hi ha més partits a jugar.
1: No, els partits són els mateixos, són els desplaçaments mateixos. Més o menys anem allà mateix, però t'has desplaçat bus, saps? Però això ho tenim bastant assumit. Ara, que hem de lluitarem contra equips...
0: És un esforç físic
1: molt potents,
0: important.
1: Com per exemple, anem al primer partit de Lliga, anem al camp del Sant Mauro, que aquí ja ens han dit que és un equip que està reforçat, un equip que ja fa anys que està a Lliga Elit i que allà tothom cobra, tenim un Horta que tothom cobra, tenim un Castelldefels i un Prat que allà és algo, ja estem parlant de pobles o ciutats quasi bé, m'entens? Vull dir, a veure, és molt difícil, ja serà molt difícil lluitar contra aquesta gent. Però diuen que són 11 contra 11 i la pilota rodona, no? Diuen això?
0: No ho sé, suposo
1: no
0: que
1: ho saps. Sí. Ja t'ho dic jo. 11 contra 11 i pilota rodona. Si l'important és que entri, no és que... Però si tu plantes cara i jugues, i jo estic molt content perquè pel que veig els nanos lluiten, treballen, jo sé les nostres possibilitats on estan, però quan, si veus que hi posen de la seva part i si posa el que s'ha de posar, que és el que es diu amb el futbol, no?
0: Sí.
1: Pues això piti i cop,
0: això,
1: pues això.
0: Sí que ho he sentit.
1: Això és el que s'ha de posar, això s'ha de treballar, i el que estem treballant, i això el cos tècnic i els preparadors físics estan fent molt bona feina, i a veure, ja he dit, com t'he dit al principi, la il·lusió de començar-la la tenim.
0: M'has dit que el primer partit és contra...
1: El Sant Mauro.
0: D'on són?
1: Això són de la part d'Igualada.
0: De part d'Igualada.
1: De part d'Igualada. Ens hem desplaçat, en un bus, com tots n'hi ha, no? Aquest any també hem d'anar a jugar a Lleida, que ens feia molta il·lusió, al camp del Lleida.
0: Sí.
1: Un equip de primera divisió, però sí, ha desaparegut per motius econòmics. Ah. És el que parlem. Ja. Llençar més el braç que la màniga.
0: Clar, és això de vegades que passa amb equips,
1: sí,
0: o clubs petits.
1: Sí, és el que passa, és el que passa.
0: De vore'ns quan creixen potser massa,
1: clar,
0: ràpids o...
1: No, però el que he dit abans, quan comences a escampar tu, passa el que passa. I llavors per això t'hi abans, que nosaltres això, aquesta política no és, el que intentem és que els nanos estiguin contents. Els demanen una cerveseta, doncs vinga, si demanen un dia un entrepà, doncs vinga, fem el possible per fer un entrepà, i això és el que ens fa... arribar fins que hem arribat tots aquests anys. És que sempre hem fet la mateixa política. Els hem comentat, voleu una altra política? No, ens agrada aquesta. Pues, no juguen per cèntims.
0: Exacte.
1: A tothom ens agrada, tots, sí, no ens enganyem ara. Tothom agrada, no? Però si ells estan contents i ells ja treballen, tenen la seva feina i els agrada estar aquí perquè estan en grup i entre ells fan pinya i veus que hi ha molt bon rotllo i molt bon ambient, però això és molt important. Tu baixes al camp i veus com entrenen amb alegria i entrenen contents i fan broma una amb l'altra, això és molt bon senyal.
0: M'has dit que heu fitxat a 5 jugadors nous.
1: Sí.
0: Heu fet aquests partits amistosos. Quines sensacions heu tingut amb els nous jugadors?
1: Ui, estupenda.
0: Sí?
1: Amb els nous, estupenda, de veritat. Contents, els 5 que hem agafat. No podia dir-te cap dels dos, no, cap dels 5, no, et podia dir que contents, el que s'ha fitxat està molt bé, crec que hem millorat una miqueta més del que podíem, del que teníem, i jo crec que, bueno, el problema el tindrà l'entrenador a l'hora de fer un 11, que tindrà que triar, perquè ja, bueno, ja dic que aquests 5 que han vingut han sumat.
0: Aquests 5 que han vingut, els heu anat a buscar vosaltres? O...
1: Sí, home,
0: d'alguna manera
1: els a buscar, o et venen a través d'una manera o d'una altra, o tu els truques. De...
0: No, ho dic perquè, clar, com que ara, no ho sé, trobo que el Futbol Club Argentona, doncs, va pujant.
1: No, clar, no.
0: Sou,
1: i a veure,
0: força coneguts, no?
1: Jo et podria dir, a veure, jo no és el meu tema, ni molt menys, però hi ha l'entrenador, que sí que ha parlat amb ell moltes vegades, i de jugadors se n'han presentat, no et pots imaginar.
0: Ah, això és
1: el I que... han trucat, el que no et pots imaginar, estan representants, bé, sí, home, han vingut, bueno, podíem fer un equiparro, però clar, com dius, i bueno, què cobro jo? No, aquí no paguem.
0: Si es posen en contacte representants...
1: Si es posen un representant pel mig,
0: és que ja veus...
1: primer de tot ja li diem, si vens perquè vulgui jugar, vine i parlem. Si vens perquè a veure què ha de cobrar, ja t'hi dic ara d'entrada, i això no li dic jo, ja ho diu l'entrenador, d'entrada no vinguis perquè aquí de pagar, la gent no la paga. Com us ho foteu? Bueno, doncs ens ho fem. Ho entens? Si no ve un vindre un altre, no ve el que volem, perquè, és clar, si tu tens, com falla el Barça, no? Si tens un projecte A i et falles en el B, no? Però nosaltres a vegades hem hagut d'anar al C, perquè, clar, a l'A ja saps que no pots arribar-hi, al B, justet, i el millor el C, bueno, doncs el millor et cau algun del C, no? Saps com vull dir? Que has d'agafar sempre el plan C, el següent.
0: El que hi ha.
1: M'entens? I això, ja dic que sí, home, els jugadors s'han ofert, i molt bons jugadors s'han ofert, i home, i el míster els coneix, però nosaltres, la nostra política és aquesta, i la que hi ha.
0: A l'entrenador li deu míster?
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Clar, sí, home, no. Normalment el futbol és així, eh?
0: Sempre, a tot sí, arreu se'ls diu mister.
1: Futbol, mister, mister, mister. A veure, nosaltres fa molts anys que el coneixem, és de la casa. Molts, molts, molts. Ja et, pues, ja et diria que llavors li diem la majoria Rafa. Jo li dic Rafa, no li dic mister. Ara el judo sí que diu mister.
0: El mister, sí.
1: Però jo la directiva el cridem pel nom. La directiva el cridem pel nom. Llavors no... I és que fa molts anys que està aquí. Llavors és un home de la casa.
0: I per acabar, jo voldria, perquè estem arribant ja al punt horari de les 12 del migdia i hauríem d'anar acabant perquè entra la desconnexió, com bé saps, eh?
1: Sí, home, sí. Sí, sí, sí.
0: Antoni,
1: ens ha quedat... Sí, de què va.
0: Sí, de què va. Però un tema que és recurrent i és que hi ha moltes queixes perquè els pares, no, que venen a donar suport als seus fills, als partits, com ho gestioneu el tema de la incitació a l'odi o de la incitació a la violència una mica aquí? Es viu això aquí a Argentona?
1: Sí, home, clar que ha sigut a Argentona, hi ha tots els camps de futbol. El que passa que ara s'està educant bastant, eh? Sí. Ara t'ho puc dir, que no és com 10 o 15 anys enrere. Un pare anava al camp i podia insultar l'àrbit i dir-li de tot, i ara no és així. Ara ja portem uns quants anys que, gràcies a Déu, això ja no diré que un dia s'escapi una paraulota, però amb això la federació també ha posat mà en aquest tema, i a base d'anar espantant els clubs, a base de les multes o no multes o de tancar camps, la gent serà conscienciant, i llavors, clar, les mateixes directives, nosaltres, pues, ja hem hagut també de frenar més d'un, i que si ha de continuar així l'hem de dir que no entri més, però això ja esperem que aquest any ja no passi. Ja porta uns anys que no passa, però que de moment ara sí que es fa, i posem l'estim que tens posats, que deixi jugar el nen, deixa el nen que disfruti, deixa el nen que faci el seu ambient en el camp i que faci cas a l'entrenador. Allò els dic uns cartellets que ho posa, i els pares ho respecten i ho entenen perfectament.
0: Molt bé, gràcies, Antoni, si no... Rabassa. T'esperem el dilluns que ve dels 4 a 12 per seguir parlant de futbol.
1: Gràcies a
0: que
1: vosaltres.
0: Que passis bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
2: En punt és 12 del migdia. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz, desplomat als urnes. El PP fa costat al president de Ceuta, Jesús Vives, en ple enfrontament amb el govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria. Alberto Núñez Feijóo ha situat Vives com l'artífex d'haver evitat fer concessions al Marroc davant l'entrada massiva de migrants. Continua l'escalada del preu de l'habitatge. L'últim any se n'ha encarit fins al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Fred Ravik invertirà 115 milions en un nou centre de producció a Maçanet de la Selva. La previsió és ampliar la plantilla de manera progressiva en 500 persones i arribar als 2.000 treballadors en total. Les obres començaran l'any que ve i les faran en una parcel·la al costat de la ubicació actual. El parc de Collserola continuarà tancat fins l'any que ve per les restriccions derivades dels casos de pesta porcina africana. És l'escenari en què treballa el consorci que el gestiona, que ja ha començat a programar activitats en espais alternatius. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats de cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. L'explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha deixat almenys 3 ferits lleus. El sinistre, que ha provocat un desallotjament preventiu de les instal·lacions, hauria passat mentre es manipulava àcid nítric. I Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. La Quatre Contes agafarà el relleu el mes que ve de l'emblemàtica El Genet Blau. Roser Guasch la integra al seu projecte editorial del mateix nom. Esports. Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon. A Madrid és tercer amb 9 punts. L'Espanyol és 11è, classificat de primera amb 4 punts després de l'empat a 1 ahir contra el Sevilla. Segon, el Sabadell rep avui el Córdoba, quart de 9, amb transmissió al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. I en motor, Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu de trial en guanyar els Països Baixos a l'aire lliure.
2: Espera una tarda de calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu.
4: Trescat Info, 12 i 4 minuts.

0: Portes endins, l'Argentona emprenedora. L'habitatge és molt més que una qüestió de metres quadrats i preus. És el lloc on vivim, on construïm projectes de vida i, en molts casos, una de les decisions econòmiques més importants que prenem. I darrere de cada compra-venda o cada lloguer hi ha persones, famílies i també professionals que coneixen de prop com es mou el mercat. Les dades més recents de la radiografia de l'habitatge al Maresme 2026, elaborada pel Consell Comarcal del Maresme amb dades del 2025, mostren un mercat amb més activitat en la compra-venda però amb menys oferta de lloguer i amb els preus continuant a l'alça. Per entendre què hi ha al darrere d'aquestes xifres aquí a Argentona i com es viu aquesta realitat, avui entrem a Finques Cabrespina, una empresa vinculada des de fa anys al mercat immobiliari d'Argentona, i ho fem de la mà de Manel Cabrespina. Hola, bon dia, Manel.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui al Tic Tac i per deixar-nos entrar dins Finques Cabrespina, no?
1: Gràcies a vosaltres.
0: Abans de parlar de pisos, preus, mercat immobiliari, volem conèixer la persona que hi ha darrere de Finques Cabrespina i volem saber, perquè Finques Cabrespina és una immobiliària que coneixem de fa molts anys aquí a Argentona, de tota la vida, podríem dir, però com va néixer aquest projecte?
1: Bé, va fer néixer el pare i ja farà, doncs, cap a més de 50 anys. Som la segona generació, el cap davant, i continuant una mica també amb la mateixa idea que tenia el pare, de amb honestedat i tirar i ajudar a que la gent, doncs, pugui accedir a aquest habitatge, que, com bé deies, és un pas bastant important, dels més importants que ha de prendre avui per avui una persona, sí.
0: Com va començar el teu pare fa 50 anys, no és el mateix mercat, no?
1: D'actualment.
0: No. No només en el tema d'habitatge, sinó també d'immobiliàries. No sou els únics que sou aquí a Argentona.
1: Sí, hi ha més competència, evidentment, però també hi ha més gent, més població, les dimensions també del poble han crescut, per tant, no hi ha cap negoci que puguem dir que estigui sol, tots tenen la seva competència, per tant, benvinguda sigui i ja està.
0: Quin és el secret per mantenir-vos en una segona generació? El tema empresarial em refereixo.
1: Bé, mira, a vegades són coses que venen per si mateixes. La possibilitat era de fer una altra activitat o no, va vindre així. De fet, és una feina, doncs, que tant a mi germana com a mi ens ha agradat. Fa ja molts anys que estem al costat del pare i que, doncs, ens ha agradat. No res més. Probablement no hi hagi una tercera generació que continuï, però això tampoc no és una cosa que pugui amoïnar-te. Al final, la decisió és la dels fills i la que vulgui continuar o no, i no se sap mai què pot passar. Clar.
0: És una empresa familiar i el secret és que t'agradi la feina, bàsicament.
1: Sempre que disfrutis, que el que estàs fent, doncs, t'ompli en certa manera. Sempre hi ha dies millors, dies pitjors, però endavant, i sí, que evidentment t'ha d'agradar la feina, sí.
0: Heu crescut?
1: Sí, clar, s'ha crescut en volum, s'ha crescut amb clients, sempre, tota empresa el que intenta sempre és facturar més, no? Però sí que és cert, doncs, que mantenir no pot ser, és sempre créixer, i com que bé dèiem abans que hi ha més població, doncs, evidentment sempre, doncs, hi ha més clients. En aquest cas, si amb el pare, doncs, era una persona, una treballadora, i ell, en aquest cas ara mateix som quatre treballadors i més germana i jo, vull dir que en personal també s'ha crescut igualment, sí.
0: Dius que arriba més habitants aquí a Argentona. Creus que Argentona és una població atractiva?
1: I tant, bo, i que a vegades podem pensar que el fet de que a nivell, doncs, de comunicació, més que res perquè no arriba el tren, doncs ens castiga, però no és així tampoc del cert. Vull dir, realment nosaltres tenim, i ho veiem, amb els contractes que fem, bé de lloguer o bé de venda, que és un pol d'atracció moltes vegades, gairebé el 80%, et diria jo, de gent de Mataró, de gent de Mataró, moltes famílies, més que res, amb els fills, doncs que volen venir aquí a Argentona per un atractiu de tranquil·litat. I sí, evidentment, és Argentona atrau. De fet, quan va haver-hi la pandèmia amb el coronavirus, això va desencadenar doncs, que gent de Barcelona, per exemple, doncs, busqués a poblacions fora de Barcelona que li donés doncs, aquest espai de natura i bona comunicació amb carretera. Evidentment, llavors els trens no podien d'alguna manera, la gent intentava evitar-los.
0: Sí.
1: I sí que és cert doncs, que això ha anat fent doncs, que Argentona vagi creixent, sí.
0: Vau notar doncs, un increment al 2019 de demanda d'habitatge?
1: Es va anar desencadenant, sí. De fet, després de la crisi immobiliària, abans del coronavirus fins i tot ja va començar a remuntar el que serien les vendes i els lloguers. Després, evidentment, es va aturar amb el coronavirus, no es podien ensenyar pisos, no es podia Clar. Vendre, no es podia llogar, però sí que a poc es va començar un altre cop a engegar i realment doncs, ha sigut, sí, hi ha hagut un increment bastant important en aquest aspecte. Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Actualment podem dir que hi ha interès per venir aquí i hi ha demanda.
1: Sí, hi ha interès i hi ha demanda. El problema principal que ens trobem és que si abans amb la crisi hi havia el problema era que no es podia accedir a l'habitatge perquè o bé el finançament o bé pels preus excessius, ara no. Ara el que no podem accedir a l'habitatge és perquè no hi ha producte. Ara mateix tenim una falta de producte, però que no és només un problema d'Argentona, és un problema estès a tot el que seria Maresme, Barcelona i demés, sí.
0: Perquè em deies que venien els interessats són majoritàriament a famílies de Mataró, bé, famílies, per tant, què busquen? Què és el producte que dius que falta?
1: La família de Mataró o fins i tot de Badalona, vull dir que no només, però sí, realment el volum més important és el de Mataró. Què busquen? Home, a nivell familiar, l'atractiu, doncs el tenim a la plaça Nova, tu vas a la plaça Nova i què veus? Doncs una tarda tot de canalla, amb els pares allà. Què ofereix? Doncs, home, doncs, uns col·legis públics doncs, bons, saben la seguretat de que a la canalla quan plega pues, se'n va cap a la plaça i en allà doncs, juguen, no tenen cap problema. Una vida social també i comercial també bona, en què no necessiten de desplaçar-se. Per tant, això és el que ara mateix Argentona els hi està donant, sí.
0: Però en tema habitatge, una família busca una casa a quatre vents, busca una casa adossada, una casa de carrer, un àtic, què busquen?
1: Clar,
0: una cosa és el que trobin, però
1: aquí està,
0: el primer desig, quan us venen, què us diuen?
1: El primer desig és pis important amb ascensor, sí? I després ara el que també hem notat que també ens demanen en plaça d'aparcament. Aquesta és l'altra problemàtica. Evidentment, la gent optaria per una casa, però el límit del preu fa doncs, que busquin, doncs, tinguin que anar amb un pis. Sí que és cert doncs, que dins del bloc de pisos la gent s'estimaria més doncs, a l'àtic, justament per la sortida a Terrassa, però al final el que condiciona més amb la recerca d'un habitatge és el preu, i el condicionant del preu marca bastant. L'accessibilitat a una casa hi és, però la gent està fugint ara mateix, fugint tampoc, però sí que és cert que es decanta més per habitatges més petits, d'una superfície de 150, no vol com abans a l'època aquella que comentàvem
0: pare, no?
1: Del pare, no? Que preu per preu sabates grosses, i per tant, doncs cases de 250, 300 metres, 400 metres, era igual. Ara no, ara, avui per avui, mantenir una casa d'aquestes característiques tant en el que és l'habitatge com el que pot ser el jardí, doncs la gent no ho vol, no ho busca, i perquè és car de mantenir, evidentment.
0: Busquen doncs una casa més petita o uns pisos, llavors em deies no hi ha objecte, no hi ha cases.
1: No, no hi és un problema que és extès, és un problema que tenim. A veure, un dels problemes és el sol, evidentment, Argentona no té sol. A veure, no en té, sí, la possibilitat de creixement hi és pel Collell, evidentment.
0: El territori d'Argentona és un dels més grans, el terme municipal d'Argentona és un dels més grans.
1: Correcte, s'ha de desbloquear. És veritat, sí, hi ha poblacions que al final no poden créixer, estan limitats,
0: ja
1: tenen el mar i tot l'altre doncs ja ho han fet. Aquí a Argentona no és el cas, de fet es va fer la feina amb el PUM i és el Collell i es pot fer, està aturat, ara mateix ja són temes polítics, jo aquí ja no hi entraré, però sí, i és això.
0: És una necessitat, doncs?
1: És una necessitat perquè realment doncs falta habitatge, és així. Home, l'habitatge es pot aconseguir de diverses maneres. Sí que en aquest cas el principal seria amb el sòl, i en aquest cas ho tenim clar com, amb el Collell, però sí que és cert doncs, que també es pot facilitar doncs, fent canvis d'usos de locals i poder-los convertir en habitatge, i aquesta normativa doncs, flexibilitzar-la i permetre doncs, aquells habitatges, aquells locals doncs, que realment tenen una ventilació correcta, que no siguin zulos, que no siguin espais tancats, això sí que no ho volem, però sí que hi ha locals doncs, que donen a carrer o que tenen patis a darrere i que realment doncs, no se'ls ha permès aquest canvi d'ús. Home, doncs seria important doncs, de poder-ho. O inclús doncs, convertir justament aquestes cases que dèiem que tenen 400 metres i que avui per avui doncs, estan per normativa amb cases unifamiliars. I per què no les fem plurifamiliars? Què passa? No passa res. Podríem viure en anar ja els pares, els fills o els avis i no passava
0: junts,
1: res.
0: Junts però separats,
1: sí,
0: seva, però allà mateix.
1: Clar, jo no vull dir amb això doncs, que es permeti fer més alçades de les que hi ha, però si una
0: casa ja està feta.
1: Avui per avui sobren metres, doncs què fas? Doncs bueno, pues aprofitar-la és el que faríem d'una manera lògica i raonable, no?
0: Això ja existeix a molts països europeus.
1: Clar, no costaria tant, però bueno, és voluntat política igualment, sí.
0: Existeixen cases o pisos a Argentona abandonats o tancats o sense ús?
1: A veure, existeixen cases i pisos que estiguin tancats? Probablement que sí. N'hi ha doncs, encara de l'època aquella doncs, de que hi havia estiueig, ara a Argentona no, però que potser encara doncs, hi ha aquell propietari que no s'hi acosta gaire a la casa o molt poc, però cada vegada menys, evidentment. Vull dir, Argentona és habitatge habitual, de residència habitual, per tant, aquestes segones residències cada vegada han anat a menys. Que hi hagi alguna tancada, probablement, però vaja, no és lo normal. I a més, arrel de l'ocupació d'habitatges, realment, doncs, això, bueno, molts propietaris ho han intentat d'evitar d'alguna manera i o ho han passat a la venda o ho han posat en lloguer, però sí, evidentment, probablement hi hagi alguna que estigui tancada, sí.
0: I anem a parlar de dades. Quin és la mitjana de per metro quadrat de la compra d'una casa o un pis?
1: Clar,
0: com ho tens?
1: La mitjana, podríem parlar que estaríem entorn dels 3.000 euros. El que passa que, esclar, les mitjanes són molt dolentes. Per què? Doncs perquè tot té els seus condicionants. La mitjana, que serà diferent de metres quadrats d'obra nova o de segona mà, o també entrarem dins de la situació del pis o de la casa. Pot ser en urbanització, pot ser el centre del poble, i dins del centre del poble també hi haurà variants. Per què? Pues perquè ens podem trobar doncs, de que tingui ascensor o no la finca, de que sigui hi hagi una terrassa o hi hagi un balcó, que tingui millors vistes. Per tant, l'estat del pis és important tot. Per tant, fem una mitjana, però a partir d'aquí hi ha condicionants que farien sumar, restar amb tot plegat. Sí.
0: Segons el Consell Comarcal del Maresme, aquest estudi que ha fet sobre una radiografia de l'habitatge diu que la compra-venda tu un habitatge nou està a una mitjana de 2.808 euros per metre quadrat i tu un habitatge ja usat 2.955. Pot ser possible que un habitatge usat sigui més car al metre quadrat que un habitatge nou?
1: No. L'habitatge nou en aquests moments es deu estar sobre els 3.500 euros al metre quadrat. Ja et dic, dependrà de la zona, tot plegat. Però, sí, evidentment, l'obra nova és més cara. Fins i tot hem de tindre en compte que l'obra nova, avui per avui, clar, ha adoptat nivells de qualitat ja no a nivell d'acabat, sinó inclús a nivell energètic, en quant a gairebé la gran majoria ja aposten per plaques solars o fins i tot doncs, altres que fan doncs, que tinguin un consum més baix. Per tant,
0: tot això sí, puja el preu.
1: Sí, és normal, és així. Home, el preu dels pisos, evidentment, que ha patit un increment important. Però, bueno, de fet, els estudis també diuen que el mateix increment que ha patit els pisos durant aquests darrers 10 anys també ho ha patit l'alimentació. Vull dir que realment...
0: Tot ha pujat.
1: Ha pujat tot. I n'hi ha coses que han pujat més, però l'alimentació poder s'endurà aquí al primer lloc, no? Vull dir que... Sí, no podem pretendre que els valors dels pisos no pugin si la resta puja. Per exemple, l'alumini que fan els tancaments, tot això ha pujat molt més que l'habitatge. Per tant, i és un dels materials que s'utilitza per la construcció. Per tant, sí, l'habitatge té un preu més alt del que havia tingut 10 anys enrere, però és que és el que no ha pujat, i en aquest cas, doncs, si hi ha una falta d'habitatge, això tampoc no ajuda gens. Per tant, si tu posessis al mercat ara Argentona, bueno, 500 habitatges, 200 habitatges, 300 habitatges, o en el conjunt de Catalunya, un volum similar d'aquests, faria doncs, que evidentment el preu de l'habitatge. El que passa que l'habitatge no es fa d'un dia per un altre, no és com fer xurros. Per tant, doncs, això demana 2 anys per poder fer un edifici, entre permisos i demés. Per tant, és un problema que crec que anirem patint durant un temps, està clar, fins que no es prenguin totes les mesures, sí.
0: Clar, perquè és això que deies, el material per construir nou habitatge s'ha encarit a causa també de situacions geopolítiques, no? La situació com
1: està. Sí, de fet, és el que comentàvem, el coronavirus va fer una mica accelerar aquests preus. De fet, va haver-hi una demanda molt forta... Aquí jo me'n recordo, per exemple, que quan venia pisos i em va interrompre el coronavirus, els preus eren fixats. Es fan aquestes vendes d'aquests pisos després del coronavirus, però com que eren uns preus tancats, al final, quan s'acaba la venda d'aquests pisos, el promotor diu... És que no he guanyat diners.
0: Clar, perquè...
1: Perquè el seu benefici se'l va endur l'increment de preus de la matèria prima. Mm-hmm. Primera, llavors dius, què faig? Res, ja t'havies donat preus. Inclús hi havia promotors que havien assumit pèrdues. Sí, és cert. Vull dir, al final, quan veiem el preu d'un pis, diem, ostres, és que el promotor guanya molts cèntims. Doncs la realitat no és aquesta. Vull dir, evidentment, guanyen cèntims. No. Però sí que és cert doncs, que la matèria primera, el que són els materials, el que són la mà d'obra i després els impostos. Vull dir, si ara posem i diem des de que el promotor compra un solar fins que l'entreguen en el receptor final, que és el comprador, i suméssim tots els impostos, doncs potser un 25% del valor del pis són impostos, que assumeix directe o indirectament, perquè quan compra el promotor, compra el solar a través d'impostos, i aquests impostos, evidentment, els repercuteixen al valor del pis, i quan compres el pis, tu tens els directes perquè són els d'impostos d'IVA o d'impost de transmissions patrimonials, però sumats als que va fer el promotor, estaria parlant d'un 25%,
0: O sigui que ser promotor té els seus riscos i més del que ens pensem.
1: Bueno, clar, ser, bueno, de fet, les promocions, va haver-hi l'època de la crisi immobiliària, molts d'ells, doncs, evidentment, van desaparèixer. Sí. Nosaltres aquí a Gentona, si fem memòria, mirarem aquells paletes constructors d'abans, que eren, doncs, famílies... De tota la vida i que ara ja no fan de constructors perquè la legislació, la normativa, pues cada vegada és més forta i costa, evidentment, a nivell econòmic, afrontar una promoció i a nivell de responsabilitats. Per tant, els promotors, quan fan una... De fet, mira, un exemple estarà ben clar, la gent ho veurà. Veiem aquí, per exemple, a Gentona, dius, ostres, hi ha un espai que no es construeix Can Coca, que no es construeix Can Coca, per exemple, no? I dius, ostres, allà sí podíem fer pisos.

0: Sempre estarem amb el sol, facilitar el sol, i en aquest cas llavors es podrà fer construccions. El que passa que a vegades l'estil de poble que volem donar és un estil de poble de cases, però a les cases no hi pot accedir-hi tothom. Llavors l'accés majoritari és a pisos. Per tant, s'hauria de primar la construcció de pisos, i en aquests solars s'hi poden fer pisos. Clar, no, no, a veure, també és cert que per accessibilitat no tothom pot comprar un pis. Però quants pisos de protecció oficial s'han fet durant aquests darrers anys? Doncs, bueno, ja ho sabem, no? Cap.
1: Cap.
0: Bueno, sí, no ens enganyem. Bueno. Es va fer, per exemple, si fem memòria, es van fer, per exemple, els que donen a la Ronda de Llevant, que van ser els últims, perquè volien fer aquí Cal Guàrdia, volien fer el que eren els pisos, i es va fer en allà. Vale, d'acord, molt bé, però pel volum de demanda, evidentment és petit, és molt just. Per tant, doncs, fa falta sol, és el principal, o sigui, és el que comentàvem abans. Com podem revertir la situació? Doncs, més sol, flexibilitzant les normatives amb accessibilitat de canvis d'usos de locals d'habitatges, en permetre que aquestes cases grans que tenim, doncs, que canviïn d'unifamiliars a plurifamiliars, per tant, puguin anar-hi a viure en allà més famílies. Però, repeteixo, vull dir, és que és un problema que no podrem revertir d'aquí una setmana, d'aquí un mes, és d'aquí un dos anys, vull dir. Clar, tu ara li dius, vinga, va, aprovem el conseller, ja està, vinga, ja podem començar. Fins que no mouen terres, fan tot el que... Ja ho hem vist amb les obres d'aquí del carrer Avinguda Puig i Cadafalch,
1: no
0: perquè
1: parlem,
0: ens arreglin,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Vale, doncs, veus el que duren unes obres, per
1: sí,
0: tant, dius, home, aquí ja està. Doncs no. I després, vinga, ara aixeco l'edifici i el poses a la venda i va. Vull dir que és un procés llarg, és un problema que si hi ha voluntat es pot solucionar, evidentment amb un procés, doncs, en aquest cas, doncs, de dos anys, des del punt i moment que es posi
1: en marxa.
0: En marxa, correcte, perquè si no...
1: I estem parlant ara d'obra nova, però ara podríem parlar també del tema del lloguer, que tampoc no... Aquí a Argentona no hi ha massa oferta, o sí, m'equivoco.
0: No, Argentona... Argentona,
1: què passa amb el lloguer?
0: Argentona, igual que altres poblacions, és un problema, el tema del lloguer s'ha convertit en un problema d'accessibilitat, una pel jovent, ara i pel que no és jovent, vull dir, aquí podíem mirar des del jovent, en que ja no pot accedir gairebé, perquè avui per avui anar amb un pis de lloguer amb una nòmina no és suficient.
1: Quan està el lloguer de mitjana?
0: Bueno, aquí, clar, aquí pots trobar, hauríem de trobar pisos per 800 euros, però clar, és el que dèiem, de pisos n'hi ha de moltes característiques, hi ha l'apartament, hi ha el pis de dues habitacions, de tres habitacions i de quatre habitacions.
1: Amb 800 euros, quants metres quadrats?
0: No, bueno, i depèn de l'estat, i depèn de
1: sí,
0: tot
1: clar,
0: plegat, però bueno, és igual, podem posar 800 euros un pis,
1: podíem
0: aconseguir un pis de dues, tres habitacions, sí, podíem aconseguir-los. Clar, el que passa que pot ser justament això, doncs, que sigui un tercer sense ascensor, o que sí, o que tingui 70 metres, o que en tingui 90, depèn
1: del lloc. Quina és la millor zona de Argentona?
0: La millor és la que un vulguirà viure. De bones zones a Argentona totes ho són.
1: La més cara?
0: Però clar, per exemple, no, per exemple, ja, tu pots tindre en el cap, doncs, que la més cara pot ser el centre, per exemple, en un carrer gran, i hi ha gent que en fugirà perquè no li agrada, doncs, aquest batibull de sorolls, de gent, de pas, tal. Vull dir que no, la gent el que valora més, en situació evidentment, com més cèntric estiguis, sempre molt millor, però que no cal que estiguis ben bé, el que buscarà, crec jo, que busca més que tinguis llum, que tinguis això que dèiem, l'ascensor,
1: el pàrquing,
0: el
1: no?
0: pàrquing, que li ofereixis aquests serveis, això sí que li... Vistes, evidentment, això sí que
1: les vistes van buscades,
0: eh? Sí, perquè

0: al final tothom diu, ostres, una bona orientació, sol, sí, sí, sí. Bueno, però quan li toca el sol, el primer que fa és baixar el tendall, sí, tothom se n'amaga, al final dius, bueno, si tens llum ja està bé, el sol tampoc no, i al final... No, el preu del pis de lloguer evidentment també ha anat amb alça, però aquest és un problema de que quan entra la regulació dels preus dels lloguers, fa doncs de que molts dels inversors que teníem que compraven pisos i que potser, bueno, ara sembla estrany, però sí, hi ha gent doncs que es dedica i cada any comprava un o dos pisos en lloguer, justament els comprava per posar-los en lloguer.
1: Per invertir, sí.
0: Sí, invertia, bueno, l'habitatge sempre ha sigut un valor que la gent ha tingut, sí, estalvi, i en aquest cas doncs les empreses i famílies i al final societats doncs invertien,
1: però ara ja no surt a compte.
0: No, clar, amb la regulació de preus la gent doncs si ja no pot posar el preu que ell creu que per la inversió que ha hagut de fer doncs no pot tindre aquesta contraprestació, doncs què ha fet? Doncs ja no ha deixat de comprar, fins i tot hi havia algun gran tenidor, que en aquest cas aquí som de cinc habitatges, doncs que com que passava l'ha posat a les vendes aquests pisos per no ser, deixar de ser gran tenidor,
1: per no ser gran tenidor,
0: i llavors doncs
1: aquest
0: pis s'ha vengut, s'ha perdut de tot el que era a l'engranatge de lloguer. Per tant, també hi han hagut pisos doncs de que els degut a aquesta falta de pisos en lloguer, doncs ja no s'han posat a tercers, perquè el propietari, quan li dic, bueno, ara ha quedat lliure el pis, què en fem del pis? El tornem a posar en lloguer? Em diu, no, perquè la meva filla anirà a viure al pis. Per tant, ja no està al mercat tampoc aquest pis.
1: Hi ha poc mercat de lloguer.
0: Abans dèiem doncs que a Barcelona amb el coronavirus, i sí que és cert doncs que hi ha hagut un desplaçament de gent, de població que ha marxat de Barcelona, inclús també pels preus, doncs ha fet doncs això de que en aquí també gent de fora d'Argentona hagi fet demanda del pis de lloguer. Per tant, és difícil, perquè ja no només és amb la gent d'Argentona o amb la gent de Mataró,
1: els fills que volen marxar de casa,
0: està costant, sí, de que tinguin accés a aquest pis de lloguer, que al final doncs aquest pis de lloguer està costant molt. Aquest ha sigut evidentment un canvi que podem trobar d'anys amb ara. Abans hi havia una rotació de pisos de lloguer i ara en aquests moments és molt estancat. La gent no marxa del pis perquè és que no n'hi ha un altre amb lloguer. Vull dir, buscaria un pis de, per exemple, més gran, però és que si no n'hi ha cap, evidentment no puc fer el pas. Per tant, es mantenen els pisos que hi havien de lloguer. És complicat, i en aquest cas doncs aquí per on te passaria? Doncs passaria perquè els ajuntaments doncs fessin edificis de lloguer, perquè el particular, que és el que abans ho feia, ho ha deixat de fer, perquè ja no... Una, o perquè no... A veure...
1: Perquè ho necessita per la
0: seva
1: família...
0: Sí, no, perquè, clar, al final aquest inversor què ha fet? Doncs en comptes d'invertir a una àrea tensionada, com pot ser Argentona, Mataró, Barcelona, doncs ha anat a altres àrees que no són tensionades i que allà li ha permès comprar el pis i posar-lo al preu que hi creu convenient. Doncs llavors, la pràctica és aquesta... Com fem ara perquè hi hagin més pisos de lloguer? Pues difícil.
1: Difícil. Ens quedem amb aquest punt, amb aquesta dificultat de trobar pis de lloguer a Argentona, perquè se'ns acaba el temps. Quedaríem encantats de seguir parlant amb tu, a Manel Cabraspina, sobre tot el món immobiliari aquí a Argentona, perquè des del teu punt de vista se'ns ha esclarit molt més aquest àmbit que ho dèiem abans, ens afecta a tots d'alguna manera o altra.
0: És així.
1: Moltes gràcies, que acabis de passar un bon dia, i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona. Amb Francina Suari.

0: Doncs seguim aquí al tic-tac, són les 12 i 36 minuts i avui recuperem un fragment d'una entrevista que jo mateixa vaig fer l'any 1994 a Jaume Clavell, una figura destacada en l'estudi i la divulgació de la cultura popular catalana. Clavell va dedicar bona part de la seva trajectòria a reivindicar el patrimoni i els objectes de la vida quotidiana com a elements de la nostra identitat. En aquesta conversa, Clavell ens parla d'un objecte tan senzill i alhora tan carregat de significat com és el càntir. Ens explica la seva importància dins la cultura catalana i també les diferències amb el càntir espanyol que tenen a veure amb formes, usos i tradicions pròpies. Un objecte quotidià que, més enllà de la seva funció, es converteix així en un petit símbol de la nostra manera de viure i de la nostra identitat. Escoltem-ne un fragment.
1: Que una de les grans coses que haurien d'haver-hi com a aspecte d'identitat del poble català és el canti. El canti. El canti, doncs, en les cases hi hauria d'haver-hi, abans que, que les quatre barres i abans que el porró, el canti. I el canti per què? Perquè és l'únic reducte grec de la projecció grega que quan arriben i se'n van a Empúries, doncs ens porten i ens aporten el càntir. El càntir tal com el veiem nosaltres, encarat la lança amb el brec i el broc. Això és una mostra d'una característica que ens deixen, és una herència que ens deixen els grecs de Catalunya, quan a Grècia, quan a Itàlia, quan a França, doncs ja s'ha perdut, es va perdre la tradició i va adquirir una força impressionant a dins de Catalunya. I podries fer història de la humanitat només a través del càntir. Cada càntir diries, mira, això és americà i d'on, del centre, del sud, etcètera, etcètera, oi? Els africans. I ara mateix estava remenant llibres per fer fitxes de càntirs. I estava aquí amb la cultura grega. Ai, perdó. l'egipci, i trobes, doncs, amb una quantitat de tuells que són càntirs. A la tomba de Ramsès II, doncs, hi ha unes pintures que decoren la zona on hi ha l'enterrament, i en un angle hi ha un càntir micènic, un gros gis, gros. Bé, i quan el vaig veure jo per primera vegada en el Museu del British de Londres, vaig dir, mare de Déu, si això és un gran, però és el mateix càntic que tenim de l'Empordà, del Mamet, el càntic que ells en diuen un Mamet, el Barral de Figueres, el Mamet de la Bisbal. Doncs, que són les característiques les mateixes d'aquell miceni que aquí coneixíem, el poal de Cadaqués, el toll, que ells en diuen el toll de Cadaqués. Doncs aquest tipus, que és una forma bellíssima, bonic de debò, aquest sí, aquest està introduït, el trobes a tota Europa, no el trobes no a partir de l'Ebre, no. Marca la línia de la Catalunya Nova i la Vella. En la Catalunya Nova, doncs, el fet de que els àrabs hi van estar-hi molt més temps que en la Catalunya Vella, doncs, no passa res més que tenen el canti, tenen la càntara, tenen alguna quantitat de tuells que són àrabs 100%. No vull dir que no siguin bonics, però xumaven bevien també Schumann i després l'altre i l'altre. Mentre que nosaltres no. Nosaltres vam aprendre amb el cant i després amb el vi, amb el beure. Érem sibarites, érem grans coneixedors del beure, del beure, de degustar l'aigua beguda Schumann o beguda a distància. Què passa? Que el beure a distància, el raig s'oxigenatge l'aigua. I llavors, els sibarites, els homes, les persones que saben beure, que tenen paladar, es troben de què? L'aigua de Can Ballot i de les zones bones de Cintona, begudes a distància amb el càntic, doncs és molt més bona que no pas beguda doncs amb un vas o xumant amb els llavis d'un costat i d'un altre. O sigui, sí, a Argentona heu de vetllar la festa del Canti, fer gran, més gran el museu, perquè hi haurà museus que aniran i vindran i no, es guardaran la majoria. Però el que pot tenir una transcendència i a més una continuïtat i ganes, si és que hi ha ganes de treballar per part dels que s'encullin, és una manifestació i una festa que de fet és tradicional. És una cosa tradicional que arrenca del segle XVII.

0: canti a canti. Una peça, una història. Cada setmana al Tic Tac posem la mirada en una peça molt especial del patrimoni d'Argentona, els cantis del Museu del Canti. En descobrirem la història, la curiositat que s'amaga darrere de cada peça i tot allò que ens explica sobre la nostra cultura i tradició. I avui parlem del doll amb Raül Canyades, tècnic del Museu del Canti.
1: Avui encetem aquesta secció parlant-vos del doll, un atuell molt característic de l'Alt Empordà. El doll és un atuell de ceràmica de cos globular i, tot i que en podem trobar de diferents mides, habitualment varien entre els 40 i els 45 centímetres d'alçada. A la part superior hi trobarem una gran obertura, el broc, espai per on s'emplena d'aigua. La seva capacitat acostuma a estar al voltant dels 12 litres d'aigua. Repartides pel seu cos trobarem tres nanses diferents. La primera, la superior, tot just enganxada al broc, és robusta i s'utilitza principalment per lligar-hi una corda permetent la recol·lecció d'aigües de pous o dipòsits. A la banda oposada trobarem una segona nansa, també robusta, però col·locada una mica més avall de la primera, ja desenganxada del broc. En aquest cas, aquesta nansa servia per passar per aquesta mateixa corda i baixar el doll al pou, així com per poder abocar l'aigua i repartir-la o consumir-la un cop era ple. I finalment, a la part inferior trobarem una tercera i última nansa, molt característica pel que fa a aquests atuells. En aquest cas és més petita i està directament relacionada amb el seu transport. Si bé els dolls es transportaven al cap, aquesta nansa permetia que amb un sol dit de la mà es mantingués l'equilibri. Ara bé, si prèviament parlàvem del repartiment i consum d'aigua a partir del doll, cal destacar l'últim element que el defineix, un broc més petit i fi, també conegut com a galet, ubicat a la part superior i enganxat a la nansa superior d'aquest. És gràcies a aquest broc que es permet consumir l'aigua de forma senzilla, així com repartir-la en qualsevol tipus d'atuell, controlant sempre el raig d'aigua que hi brolla. Però potser l'element que el fa més reconeixible a aquests atuells és el seu color. El seu color, per definició, és el verd, un verd maragda que cobreix tot el doll gràcies al seu envernissat. Alhora, habitualment els trobem decorats de forma incisiva, formant una espiral al voltant de la botxa i a la vora del broc, que es rematen amb dues ratlles paral·leles que les tanquen. Com dèiem inicialment, no és un atuell repartit pel tot el territori català, ja que pràcticament només el trobem a l'Alt Empordà, i concretament a Cadaqués i Figueres. Si bé la seva producció està associada a la ciutat de Figueres i als seus centres terrissers, és a la població marinera de Cadaqués on aquest ha perdurat en el temps, associant-lo així a les imatges evocadores del seu passat més proper. Aquest fet rau en l'absència de subministrament regular d'aigua potable a les llars fins a finals dels anys 50. D'aquest poble se'n conserven gran quantitat de fotografies on podem observar l'ús del doll i el seu transport durant els inicis del segle XX. Com hem descobert abans, les seves nanses i la seva capacitat en revelen la funció principal de l'atuell: recollir aigua i transportar-la. És possible transportar-lo fins a la font més propera i, un cop allà, emplenar-lo pel broc més ample que té ubicat a la part superior. Alhora, la disposició de dues de les seves nanses ens permet lligar-hi una corda i baixar-lo fins a un pou, on, a causa de la disposició d'aquestes nanses, quedarà lleugerament inclinat, facilitant la recollida d'aquesta. Recollida l'aigua, és el moment de portar-la fins a la llar, moment en què el doll es col·loca al cap, sempre recolzat sobre el curull, un drap enrotllat que es col·loca entre el cap i el doll. Cal destacar que aquestes tasques històricament han estat desenvolupades per dones, un fet que podem veure replicat en diverses cultures i moments històrics, on el vincle entre les dones i l'aportació d'aigua a la llar està estretament lligat. Una representació que inclús podem veure al món de la pintura, ja que Salvador Dalí va pintar l'any 1918 La dona del doll, un oli sobre tela on s'observa una dona en primer pla portant el doll sobre el cap i, a la llunyania, el poble de Cadaqués, la mar i les muntanyes que l'envolten. Per acabar, és interessant esmentar un ús del doll fora de l'habitual. A la festa major de Cadaqués es celebra anualment una cursa de dolls seguint un petit circuit a la plaça del Passeig. La tradició es va recuperar l'any 1984 i, tot i que hi ha indicis de que és molt més antiga, d'inici, els participants fan una volta d'exhibició, acompanyats del gegant i la geganta de Cadaqués. aquesta segona també amb el doll al seu cap, i a partir d'aquí s'inicien successivament quatre curses. Dues adreçades a infants, una de femenina, fortament lligada a la tradició de les dones cadacasenques, i finalment una de masculina. Per acabar, s'acaba realitzant una última volta d'exhibició. De fet, fa escassos dies que s'ha celebrat la cursa d'enguany. Aquest passat dissabte 5 de setembre es va dur a terme la tradicional cursa de dolls en el marc de la Festa Major d'Estiu de Cadaqués.

tal dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. El 7 de setembre de 1640, a Ceret, al Vallespir, els representants de la Generalitat de Catalunya, Francesc de Tamarit, Ramon de Guimerà i Francesc de Vilaplana, van signar el pacte de Ceret amb Bernard Duplessis-Besançon, delegat del cardenal Richelieu en representació del Lluís XIII de França, pel qual Catalunya havia de rebre suport militar, se separaria de la monarquia hispànica i quedaria constituïda com a república lliure sota la protecció del rei francès. El pacte de Ceret va funcionar a curt termini perquè va permetre a Catalunya obtenir l'ajuda militar francesa i resistir l'ofensiva de Felip IV, però va fracassar com a estratègia a llarg termini perquè França no lluitava només pels interessos catalans, també buscava debilitar Espanya. Quan França va perdre capacitat militar, Catalunya va quedar esgotada i Barcelona va acabar caient el 1652. I el resultat final va ser paradoxal. El Tractat dels Pirineus va acabar cedint a França una part del territori català. És a dir, l'aliança que havia de protegir Catalunya va contribuir finalment a la seva partició territorial.

Nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per escoltar-nos i per fer-nos costat durant aquestes 3 hores de programa. Si us heu perdut alguna entrevista o alguna de les seccions d'avui, no patiu, les podeu recuperar en format podcast al web de Ràdio Argentona, a radioargentona.cat. Demà tornem a ser aquí amb més ràdio, més actualitat i més ganes de passar una bona estona amb vosaltres. Ara arriba l'informatiu de la una. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon dia i fins demà.

Demà arrenca el curs escolar a Catalunya. A les escoles d'Argentona esperen l'arribada de 800 alumnes, mentre que a l'institut hi aniran 780 joves. El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga el primer dia per part dels sindicats de docents. I avui ha arrencat temporada el nou tic-tac de Ràdio Argentona. El magazín matinal torna a l'antena amb les seccions habituals i amb nous col·laboradors com la policia local d'Argentona, que tindrà un espai setmanal cada dilluns. En esports, els equips argentonins encara no han començat la competició oficial, però sí els entrenaments i alguns fins i tot ja han jugat partits amistosos, com és el cas del Futbol Club Argentona. El mes de setembre també comporta l'arrencada del curs polític amb tots els actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Repassarem tots els actes previstos. I el temps, setmana que comença amb sol i temperatures d'estiu al Maresme, màximes de fins a 32 graus avui i 34 demà, però dimecres el temps farà un tomb amb més núvols i ruixats, sobretot a partir del migdia. Algunes d'aquestes precipitacions poden ser intenses i anar acompanyades de tempesta. Comencem. Les escoles d'Argentona comencen demà el curs amb prop de 800 alumnes i sense colònies ni sortides de tot el dia. Els alumnes estaran repartits en 40 grups classe i atesos per prop de 80 docents. L'escola Les Fonts és el centre més alumnat, amb 283 infants distribuïts en 13 grups i 30 mestres. La segueix molt de prop l'escola Argentona, amb 271 alumnes, també en 13 grups i 22 docents. L'escola Bernat de Riudameia compta amb 180 alumnes en 9 grups i 19 docents, mentre que Sant Miquel del Cros és el centre més petit, amb 48 alumnes en 5 grups, atesos per 9 docents, més un integrador social, un educador i una vetlladora, ja que disposa d'una aula de suport integral. Totes les direccions dels centres, amb el suport de l'Ajuntament, han arribat a un acord conjunt que ja es va comunicar a les famílies a finals del curs passat. Aquest any no es faran sortides ni colònies de tot el dia que impliquin desplaçament fora del poble. La mesura respon a les mobilitzacions del professorat i afecta directament les empreses d'autocars i les de lleure, també d'activitats culturals que solen organitzar aquest tipus d'excursions. Segons el pacte, se suspenen totes les activitats que suposin hores extres no remunerades per als mestres, mentre que es mantenen les sortides dins del mateix poble que no alterin l'horari lectiu, com ara assistir a una actuació a la sala municipal. L'única excepció acordada és el viatge de sisè de final d'etapa, que se celebrarà amb normalitat a totes les escoles. D'altra banda, l'Institut d'Argentona arrenca el curs demà amb prop de 780 alumnes. D'aquests, 500 seran a secundària i més de 280 a la postobligatòria, atesos per una vuitantena de docents. A primer d'ESO hi haurà 4 grups, amb uns 119 alumnes, una mitjana de 24 joves per grup. Un d'aquests grups és extraordinari, generat amb recursos propis del centre, però dotat pel departament, amb l'objectiu de rebaixar la ràtio i millorar l'acollida dels alumnes més joves. A segon d'ESO hi ha també 4 grups, amb 120 alumnes, mentre que tercer és el curs amb més línies, 5, i 147 alumnes en total. Quart d'ESO manté 4 grups amb 120 alumnes i continua el projecte de diversificació curricular que compta amb el suport de l'Ajuntament i d'una tècnica municipal i que inclou estades a empreses. Pel que fa al batxillerat, primer i segon curs tenen 3 grups cadascun amb uns 85 alumnes per curs, als quals cal sumar el batxibac, la modalitat en francès, amb una quinzena d'alumnes a primer i 19 a segon. El centre manté també els itineraris educatius específics per a alumnat amb discapacitat. El grup de segon continua amb 8 alumnes i s'obre un nou grup a primer amb 10 alumnes. Per la seva banda, els cicles formatius han tingut una molt bona preinscripció aquest curs. El primer curs arrencarà amb 31 alumnes, als quals se sumen els 25 que continuaran a segon després d'haver cursat primer l'any passat. El PFI, el Programa de Formació i Inserció, impulsat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i amb seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros, té 16 alumnes inscrits a pastisseria i 11 a jardineria, tot i que les llistes encara s'han d'acabar de tancar. Com a novetat, aquest curs s'estrena el projecte CIA de suport intensiu, que atendrà 3 alumnes de primer amb discapacitat intel·lectual i comptarà amb una orientadora i una mestra d'educació especial.
Pel que fa a les mobilitzacions del professorat, des de la direcció de l'Institut es preveu normalitat pel dia 8, ja que consideren que la majoria de docents no donen prioritat a aquesta data concreta. I aquest matí ha arrencat oficialment la nova programació de Ràdio Argentona i una de les principals novetats de la graella és el capdavant del magazín del matí, el Tic-Tac. Franzina Suari ens acompanyarà cada matí de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. El programa aposta per la continuïtat dels seus pilars fonamentals, mantenint tot l'equip de col·laboradors i col·laboradores habituals, així com les seccions de referència dedicades a la cuina, el benestar emocional o la cultura, entre d'altres. A banda dels espais ja coneguts, el Tic-Tac incorpora noves seccions per reforçar el vincle amb el territori i la ciutadania, com ara la nova secció de la Policia Local d'Argentona, que ja heu pogut escoltar avui i que ens acompanyarà cada dilluns. Al llarg de la setmana també hi haurà una nova secció dedicada a les entitats locals, així com un videopodcast centrat en els creadors i creadores de contingut del Maresme, realitzat per l'estudiant Núria Pou. Amb aquestes novetats, Ràdio Argentona dona el tret de sortida a un matí renovat, però fidel a la informació, l'entreteniment i la participació de proximitat. Tota la informació i l'emissió en directe es poden seguir a través del dial habitual de l'emissora o al web radioargentona.cat. Seguim amb esports. Les competicions oficials encara no han començat, però sí els entrenaments i els partits amistosos. El passat cap de setmana van jugar els dos equips sènior del Futbol Club Argentona. El primer equip es va retrobar amb la victòria en l'amistós que va jugar contra el Ripollet. Va guanyar 3-2. I el segon equip també va guanyar 0-1 al camp del Cerdanyola de Mataró.

0: Comencem la plana de serveis. La Cistella a Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3:15 a 1:15, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup GESAM han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. I obrim agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Copla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia i trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen com cada any els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit, toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Black Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, Ball d'Embalat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
1: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
2: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
3: ¿Y un tal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:15. I també dissabte a 7:45 i diumenge a les 5 i a 7:45 del vespre. I el temps, acabem mirant el cel perquè avui i demà encara tindrem temps plenament estiuenc al Maresme. Aquesta tarda continuarà el temps estable i assolellat, sense pluja. Les temperatures màximes baixaran una mica i es mouran entre els 29 i els 32 graus. Demà dimarts el sol seguirà sent protagonista des de primera hora, tampoc s'esperen precipitacions i farà una mica més de calor, en màximes que arribaran fins als 34 graus. En canvi, arribarà dimecres, aquest canvi al matí aniran ja creixent els núvols i cap al migdia poden arribar els primers ruixats a l'interior del Maresme. A la tarda la pluja es pot estendre a tota la comarca, seran xàfecs de caràcter tempestuós i localment poden ser intensos. També baixaran les temperatures, les màximes quedaran entre els 25 i els 30 graus i les mínimes que registraran al final del dia baixaran fins a valors d'entre 14 i 22 graus. Per tant, si avui encara podeu aprofitar el sol i la calor, feu-ho, perquè dimecres el paraigües tornarà a tenir feina. Ara us oferim la crònica de la resta de Catalunya.
5: Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb un matí de dilluns molt tranquil. Ens despertem amb un cel assolellat arreu que es mantindrà durant el matí, a excepció del nord del Cap de Creus i a punts del Delta de l'Ebre, on hi ha alguns núvols baixos que es dissiparan progressivament. La matinada ha estat càlida amb inversió tèrmica, tot i així la temperatura ha baixat lleugerament respecte al cap de setmana. Al Pirineu, puntualment, s'ha baixat per sota dels 10 graus i en punts de l'interior ha rondat els 15-21 graus. A la costa, però, la temperatura ha estat més alta i no s'ha baixat dels 22-25 graus. Pocs canvis a partir del migdia, amb un ambient que es mantindrà majoritàriament assolellat. Malgrat això, creixerà des d'evolució del Pirineu, tot i que no s'espera precipitació. La màxima baixarà lleugerament a tot el país i ja no s'assoliran els 40 graus enlloc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns.

Aquest dilluns us hem explicat que demà arrenca el curs escolar a Catalunya. Les escoles d'Argentona esperen l'arribada de 800 alumnes, mentre que a l'institut hi aniran 780 joves. El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga el primer dia per part dels sindicats de docents. Avui ha arrencat temporada el nou tic-tac de Ràdio Argentona. El magazín matinal torna a l'antena amb les seccions habituals i amb nous col·laboradors, com la policia local d'Argentona, que tindrà espai setmanal cada dilluns. En esports us hem explicat que els equips argentonins encara no han començat la competició oficial, però sí els entrenaments i alguns fins i tot ja han jugat partits amistosos, com és el cas del Futbol Club Argentona. I el mes de setembre també comporta l'arrencada del curs polític amb tots els actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Els hem repassat tots ells. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Encantada de retrobar-me amb vosaltres. Tornem demà. Bona tarda.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo ser felici, comer y de niente, masticar el sueño de... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: que respectin el dret a l'educació el dia abans de començar el curs escolar amb una vaga convocada. Bon dia, són les dues. Catalunya migdia. Amb Òscar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol un parèntesi a les vagues educatives, una pausa en les mobilitzacions per poder enraonar i veure quin és l'horitzó educatiu que necessita Catalunya, Natàlia Ramon.
1: Ho ha demanat en una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio des del Palau de la Generalitat, des d'on també s'ha compromès a resoldre el gran problema de climatització a les aules.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, i anem a reunir i a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: Però mentrestant, els sindicats dels mestres denuncien que demà comença un curs que, segons diuen, té moltes mancances. Cal més inversió en educació, diuen, més recursos per l'escola inclusiva, cal blindar el català i cal concretar com s'aplicaran les millores salarials que es van acordar a finals del curs passat.
1: I a més denuncien que demà les aules seran un forn per a la canalla i reclamen una solució immediata, ja que ara la calor a les aules s'ha d'aguantar gairebé la meitat del curs. Robert Pastor és el portaveu de la Intersindical a Girona.
3: Ens estem fregint a les escoles. Si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogó que no pots viure.
0: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa a Saxònia-Anhalt. Frega la majoria absoluta, només li falten 3 escons, i opten a governar un estat federat a Alemanya per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El partit conservador del canceller Merz s'ha desplomat a les urnes, ha perdut la meitat dels seus vots.
1: Ara tot depèn del que faci el partit de l'esquerra populista i prorrus BSB, que no descarta abstenir-se per facilitar l'elecció del líder ultra Ulrich Siegmund. Una autèntica sacsejada a tota la política alemanya.
0: Magdeburg, Jordi Regàs.
4: Clar missatge de la ciutadania després de les eleccions de Saxònia-Anhalt. Si el govern actual, sobretot la CDU i el seu canceller, no poden resoldre els problemes diaris de la gent, els votants els donaran l'esquena. El propi Metz comença a estar en entredit, pendent de 2 eleccions regionals més a finals de setembre.
0: I atenció a aquesta notícia que ens afecta tots plegats. El parc de Collserola continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. Ja fa 9 mesos del primer cas de pesta porcina i el brot que afecta els porcs sanguinis encara no està resolt.
1: Els veïns i els passejants del parc de Collserola fa mesos que es queixen, però de moment encara hauran d'esperar per tornar a aquest pulmó verd entre Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat.
0: Collserola, David Àngela.
5: Bon dia. Doncs sí, com a mínim fins a finals d'aquest any. De fet, des del Consorci ja es treballa per poder fer les activitats educatives en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença. Mentrestant, els veïns reiteren que aquesta situació els passa factura tant físicament com psicològicament i continuen la campanya de recollides de signatures per demanar que reobri Collserola.
0: I a la cultura, avui Catalunya aixeca el taló amb un nou rècord d'assistència als teatres.
1: Més de 4 milions d'espectadors han passat per les sales de teatre la temporada 25-26 i per això la recaptació supera els 100 milions d'euros.
0: Barcelona, Marta Vives.
6: Barcelona, que és on es concentren la majoria de sales, aconsegueix 3.176.000 espectadors, assolint un nou màxim històric. Isabel Vidal, presidenta d'AEDCA, que parla de consolidació.
7: Bona salut pel teatre català, moment, millor moment de la història del teatre català.
6: El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre de Liceu.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Inici de Lliga, sorprenent i golejador del Barça. Després de 4 jornades, els de Hansi Flick són líders i en solitari.
8: El Barça ja ha marcat 17 gols en aquests 4 partits. És l'únic equip de la Lliga que ha sumat tots els punts possibles. El Madrid, a la prèvia del debut a la Champions, el missatge s'ha centrat en Mourinho queixant-se de l'àrbitre al camp del Betis i Mbappé dient que és un bon any perquè ell guanyi la pilota d'or. Per ser comparista a Itàlia, li ha regalat un esparçó a Mourinho al final de la roda de premsa. I Maika García, jugador de waterpolo, ha anunciat que marxa del Sabadell i amb 35 anys començarà una nova aventura al Sant Andreu.
0: Moment de saber com tenim la circulació aquesta hora. Mònica Mas, bon dia.
9: Bon dia. Destaquem un accident a la 2 a l'alçada d'Abrera, en sentit Lleida, que provoca un quilòmetre de retenció en vehicles al voral. A la P7, circulació intensa entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, i lentitud a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, a l'altura de Vall d'Hebron i a la ronda de litoral de Sant Adrià del Besòs, a la zona franca.
0: Gràcies, Montse, i m'ho pas, Mònica. Gràcies, Montse.
9: Gràcies.
0: Ens falta el temps.
10: t'esperem a la casa de l'aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Continuem aquesta calorada avui i demà?
11: Avui i demà, sí. Una mica més fluixa que el cap de setmana, que ha estat extrema, rècords, etc. Avui un parell de graus menys, però vaja, és que demà potser el recuperin gairebé. Per tant, avui i demà, calor, fora d'època, claríssim. I també claríssim el descens de temperatures de dimecres. Refrescada, més que notable, no vol dir que vingui fred, vol dir que ve una calor normal, o fins i tot fresca de nit, i en definitiva allò que tothom està esperant pel que fa al termòmetre, dit, arriba dimecres, i en algunes comarques potser aiguats importants.
0: Doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, fins ara, bon dia.
11: Fins ara.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de mestres el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
2: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
0: En la primera entrevista institucional del curs polític, al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules, Albert Prat.
12: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i també va començar el curs i hem enraonat a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
12: Des del Palau de la Generalitat, ell ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
2: Segur que podríem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però no he posat mai més recursos que aquest govern.
12: I s'ha obert a revisar el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. El compromís més concret, però, climatitzar totes les escoles i residències del país sense acabar d'aclarir quan.
0: De seguida repassem què més ha donat de ser aquesta entrevista institucional al president, però sobre aquest fet, sobre la situació al sector educatiu, el sindicat USTEC, el majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i que pacti un calendari amb els sindicats que mantenen recorregut les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions, Sara Ganyeté.
13: Sí, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions a Trescat Info.
14: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
13: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants de les protestes és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius, una qüestió sobre la que, com dèieu, el president Illa avui ha anunciat que hi haurà novetats d'aquí uns dies. Robert Pastor és el portaveu d'USTEC a Girona.
3: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogó que no pots viure, i això s'anirà allargant.
13: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
0: Per cert, ja que parlem d'educació, avui el departament publica el mapa dels centres de formació professional que encara tenen places vacants per aquest curs 26-27, Mònica Mas.
15: Sí, és un dia clau, perquè aquells alumnes que van participar en el procés d'inscripció per un grau mitjà i superior d'FP i no han obtingut plaça puguin apuntar-se a les vacants de tots els centres que vulguin. Les sol·licituds de places es pot fer només avui i en els pròxims 3 dies els centres els donaran resposta. Es tracta d'una cua virtual per cada centre que tingui places lliures i que les assignarà més endavant en funció dels criteris d'inscripció habituals. Al juliol, més de 86.500 alumnes van aconseguir plaça per un grau de formació professional, 5.000 més que l'any passat.
0: Però si reprenem el fil del que ha dit el president de la Generalitat en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junts per Catalunya troba sorprenent i irresponsable que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat, diuen, de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Guardiola Berguedà, Jordi Corbalán.
16: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
17: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Que ara el president els demani aquesta treva als docents, per a nosaltres és una irresponsabilitat.
16: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals. A més, els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup per raons d'agenda. La direcció del grup parlamentari desitja que Puigdemont torni a aquest curs polític, però respectaran el que decideixi sobre si s'asseu a l'escó o no com a cap de l'oposició.
0: Qui també s'ha apuntat a les crítiques al govern sobre l'educació són els seus socis parlamentaris, Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
18: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
19: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: Però, com dèiem, al marge de la carpeta d'educació, Albert, durant l'entrevista, el president de la Generalitat, avui al matí de Catalunya Ràdio, el Ricard Ostell, també ha contestat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha obert també la porta a revisar les polítiques de seguretat a Catalunya.
12: Sí, després de l'apunyalament mortal a Manresa, Salvador Illa s'ha compromès a replantejar algunes mesures.
2: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
12: Ara bé, ha descartat fer-ho en calent i no ha explicat quines. Sobre el nou finançament autonòmic, ja s'ha enganxat en el cos a cos amb Ayuso després que la presidenta madrilenya tirés més llenya al foc aquest cap de setmana.
20: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar a la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que ella pueda mantenerse y Sánchez después.
12: I el president li ha respost amb aquest avís.
2: No es posin Catalunya i no es posin els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que no es queixi, que va per feina.
12: D'altra banda, el president confia que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i que pugui tornar abans de Nadal.
0: Passen 12 minuts de les dues del migdia. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del seu país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
21: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions, també repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara han de començar les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà o no un cordó sanitari als ultres que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
22: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament proper d'Alemanya.
0: Tot plegat després que 6 de cada 10 votants hagin donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem cap ara a la capital d'aquest land, d'aquest estat, Magdeburg. Enviat especial Jordi Regàs, bon dia.
23: Bon dia. Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per a uns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
24: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
22: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
24: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
23: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
25: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
1: does not work for election.
23: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
0: Però avui també hi ha preocupació dels governs pro-europeus a França i Polònia per aquesta victòria regional de l'extrema dreta alemanya. Brussel·les, en canvi, no ha fet cap comentari sobre uns comicis que es produeixen enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a tota Europa i a les portes d'un any 2027 electoralment clau. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. Silenci absolut de la Comissió Europea, tant en públic com en privat. La portaveu del govern comunitari, Paula Pinho, ha evitat mullar-se sobre la claparadora victòria d'Alternativa per Alemanya, una formació que és partidària d'abandonar l'euro com a moneda comuna i de deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna.
5: Mai fem comentaris sobre eleccions nacionals o regionals i avui no en serà l'excepció. No oferirem cap comentari des d'aquest faristol.
4: Però el cert és que en els últims comicis que hi ha hagut en un país de la Unió Europea, aquesta primavera a Hongria, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sí que va comentar els resultats per celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara mateix, von der Leyen, que per cert és d'Alemanya, compareix davant la premsa durant un viatge oficial i veurem, doncs, si a títol personal parla d'aquesta victòria de l'extrema dreta. Qui sí que ho ha valorat és el ministre d'Economia francès, Romain Lescure, per mostrar la seva inquietud.
6: Ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir. Però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
4: Satisfacció, en canvi, de l'extrema dreta europea pels bons resultats que les enquestes els auguren a les eleccions estatals que l'any que ve hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
0: Però els problemes amb la gestió de la immigració no només són a Alemanya o a Espanya, com hem vist durant aquest estiu. Tensió també a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra per les protestes contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats del Canal de la Mànega. L'intent de centenars de manifestants de bloquejar els accessos del port de Portsmouth ha derivat aquesta matinada en enfrontaments amb la policia. Londres, Quim Olivares, bon dia.
7: Bon dia. El govern britànic condemna l'intent d'evitar aquesta matinada el trasllat de 140 migrants que havien arribat en una petita embarcació a Portsmouth, al sud d'Anglaterra. Sentim la secretària d'Estat, Emma Reynolds, en declaracions a Sky News.
8: Com a polític dono suport al dret a la protesta pacífica, però això ha traspassat la línia. Aquest és un comportament agressiu i intimidatori.
7: Diumenge, un nombrós grup d'encaputxats vestits de negre va agafar la policia desprevinguda i va bloquejar el port de Dover durant unes hores en una altra protesta anti-immigració. És en aquesta àrea de l'est d'Anglaterra on solen arribar les persones que creuen il·legalment el Canal de la Mànega. En canvi, és poc habitual que ho facin més a l'oest, com és el cas de Portsmouth, ja que està més lluny de França. Sentim la comissària Donna Jones a la BBC.
8: Això està posant molta pressió sobre la policia. Portsmouth i altres parts del sud d'Anglaterra no estan preparades per poder assumir i gestionar no només l'ordre públic, sinó també el processament d'aquestes persones que entren il·legalment a la Gran Bretanya.
7: Activistes anti-immigració i de l'extrema dreta denuncien que el govern laborista de Burnham no fa prou per reduir l'arribada de migrants per mar. L'executiu assegura, però, que de gener a setembre la xifra ha baixat un 40% comparada amb el mateix període del 2025.
0: Doncs enmig d'aquesta pujada de l'extrema dreta a tota Europa, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se situa com l'únic, diu, que pot aturar la victòria del PP i de Vox a Espanya. Avui ha reunit els diputats i els senadors socialistes i Sánchez ha intentat apujar la moral dins del partit en hores baixes. I a part d'esgotar la legislatura, ha apostat per governar 4 anys més. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
26: Què tal, bon dia. Amb totes les enquestes en contra i amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre, Pedro Sánchez entra en precampanya i es ven com l'única alternativa per parar els peus a la dreta i l'extrema dreta, ha avisat que no es pensa rendir i que el seu final no són les properes eleccions generals.
27: L'amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
26: Sánchez ha tirat del manual de resistència per afrontar aquest últim curs convuls. Es marca com a prioritat aprovar pressupostos, cosa que té pràcticament impossible, també resoldre la crisi de preus de l'habitatge i aprovar el nou model de finançament autonòmic. Per tot això, ha demanat als seus que afrontin els propers mesos així.
27: Saliendo a ganar, no a empatar, con todas las de la ley. Os pido en definitiva que echemos el resto en todas las iniciativas que ahora mismo están en tramitación. Por desgracia, una vez más, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
26: Però avui ha obviat el setge judicial ni una paraula de les investigacions Zapatero o el cas Leire, tampoc el judici a la seva dona, que per cert acabem de saber que el jutge Peinado ha citat per demà Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia definitivament a judici davant de jurat popular per malversació i tràfic d'influències pels seus negocis privats.
0: I és que justament avui els jutges que investiguen casos que afecten el govern espanyol han tornat a la feina. En el cas Zapatero, l'expresident de Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del preu del rescat, més de 500.000 d'euros per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa. Però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident espanyol. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
1: Bon dia. L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge Calamón, reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisis Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre el tancament del parc de Collserola. No són bones pels que vulguin anar a passejar, a fer esport o fins i tot a dinar.
3: Catalunya migdia.
9: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construïm junts. Obramat.
10: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un burg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura no et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Bé, ja som a casa.
13: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
11: Tot i que ha tornat, també té el seu què? El nostre llit, el nostre sofà...
13: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
11: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El parc de Collserola continuarà tancat fins a finals d'any per la pesta porcina africana, segons el consorci que gestiona el parc, que ja programa les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ve. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
14: Davant d'aquest escenari, Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa en aquest escenari.
15: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc que baixi a les escoles.
14: Els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura de persones afectades de Covid persistent o amb depressió que tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
28: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
14: Després de 15 dies sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
0: mentrestant tenim 79 municipis de 14 comarques diferents que mantenen avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons l'últim avís de Protecció Civil, Toni Fortesa.
2: Tot i que ha acabat l'episodi de calor d'aquest cap de setmana, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada que mantenen aquest alt risc d'incendi que comentaves. Això sí, la previsió meteorològica apunta a un canvi de temps amb pluges intenses a partir de demà i març a la tarda i sobretot de dimecres. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya són de nivell 3 sobre 6 i afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i prelitoral. Xavier Masramon és cap de guàrdia de Protecció Civil.
12: Si es compleixen les previsions que ha enviat el Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem sobretot a la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es puguem indicar des de Protecció Civil.
2: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recorda que recomana sempre evitar travessar rius i rieres, zona i zones inundables i evitar

0: altre pic d'activitat i a l'estiu un de tercer, bàsicament amb rescats relacionats amb l'excursionisme de muntanya. De gener fins ara n'han fet 935 i això s'hi han de sumar els més de 260 serveis per acompanyar o buscar persones perdudes al medi natural. Oriol Vilalta, responsable del grup d'actuacions especials dels bombers, explica que tot i els pics d'activitats tenen feina pràcticament tot l'any i demana prudència de cara a les pròximes setmanes.
1: Fem un crit d'alerta que quan s'acaben aquestes calors arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb mania curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
0: A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
2: Més coses, com queden un parell de minuts per arribar a 2:45 de la tarda. El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral. Per ara, cap empresa catalana paga aquest tractament a les seves treballadores, però hi ha expertes que alerten que és un fenomen que pot acabar arribant també aquí, Núria Hart.
3: Als Estats Units hi ha grans multinacionals, sobretot del sector tecnològic i financer, com Google, Meta, Microsoft o Spotify, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. De moment, com deies, aquí ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar la tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
4: Sí, jo crec que sí, en la medida en què els treballadors lo valoren, la empresa lo ofrecerà.
3: Les feministes deixen clar que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres, denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
5: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, Després del pató no consentit de l'Uruguay, les Aguini Hermoso.
3: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig.
2: Segur que no us sorprèn si us dic que el preu dels pisos no dona treva i que ja fa 12 anys seguits que no para de pujar. La perspectiva més és que això continuarà sent així. Aquest segon trimestre de l'any els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte ara fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència, que cada cop més gent queda exclosa del mercat immobiliari sanarriera.
6: L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, atenció, el preu de l'obra nova s'ha més que doblat i la segona mà va pel camí. Tot apunta més, com deies, que a curt termini això es continuarà inflant perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'actual entorn financer, amb la inflació i els tipus d'interès també pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
7: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al contat. Vol dir que ha tirat estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
6: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
2: I mentrestant, els municipis petits alerten que tenen dificultats per cobrir la plantilla de policials locals perquè marxen a ajuntaments on hi ha millors condicions. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés a agents i el règim laboral entre municipis per evitar competències. I també té la voluntat de crear una borsa per cobrir places vacants. Gerona Laia Claret.
8: David Boto, president de la Federació de Municipis de Catalunya, especifica en què es troben.
9: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, la persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliure.
8: Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals, concreta en què se centren.
10: La primera línia que estem treballant des del Consell és fer una convocatòria unificada de policies locals perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria per puntuació d'escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
8: I és que Volte remarca que pels pobles petits és complicada la gestió.
9: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després la persona ha d'anar 9 mesos a l'escola. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
8: Des de Coordinació de Policies també reclamen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit de places d'agents a cada municipi.

0: explosió en un laboratori a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha ferit 3 persones de diversa gravetat. L'accident no ha provocat danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
1: Bon dia. L'explosió ha estat a 9:15 del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química del campus de Salades. Segons la vicerectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre 3 treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
2: Estàvem preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes. Una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els epis posats.
1: 2 dels 3 afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23, l'altre amb ferides lleus l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori i els danys han quedat restringits a aquesta zona, sense afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i netejat les zones afectades.
0: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara tens el teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
7: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
7: Tornen les pubilles de cuixa forta, per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
6: Catalunya migdia.
0: Passant 4 minuts a 2:15, comencem parlant de teatre. Un teatre que torna a batre rècord d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes de teatre van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros. La patronal del sector, Adetka, ho ha revelat hores abans de la gala Catalunya aixeca el taló, on aquest vespre presentarà la temporada 2026-2027. Barcelona, Marta Vives.
8: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors. Per la presidenta d'Adetka, Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
9: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
8: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectacles en castellà, El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show, seguits dels catalans L'Amor venia amb taxi de La Cubana i Hamlet d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà, Corta el cable rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas, Permagel, Ovella i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT justament després del Telenotícies Vespre.
0: I de seguida, ara anava a dir cinema, però més aviat hem de dir audiovisual. I és que el president francès Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière amb l'anunci de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual. A la cimera, que es considera el Davos de la imatge en comparació amb el fòrum econòmic que se celebra en aquesta població suïssa, Davos, hi assisteixen les màximes personalitats del sector, però també productors, distribuïdors i creadors dels 5 continents. París, Isabel Galí.
9: França i Corea del Sud, dos països que han fet de la creació audiovisual política nacional, presideixen aquesta cimera Lumière. Davant seu hi tenen dos monstres en xifres de producció, els Estats Units i la Xina, els dos principals mercats mundials del cinema. Així que invertiran conjuntament 1.000 milions d'euros en les respectives indústries audiovisuals, amb un objectiu, ha dit el president francès Emmanuel Macron, sobreviure.
10: Des d'Europa i Àsia, el que ens importa és que les nostres obres mostrin que una cultura pot esdevenir mundial restant fidel a ella mateixa. Cosa que no vol dir dominar o uniformitzar, sinó participar a una expansió, creixement, desenvolupament creatiu internacional, a un impuls on cada país i actor pugui prendre-hi part.
9: I com que no es pot parlar de cinema sense estrelles, no han faltat noms com els de Pedro Almodóvar, Martin Scorsese o George Clooney, veí de Sant Pau de Bensa, aquest poblet de la Provença francesa que acull la cimera a la Fundació Maecht, obra de l'arquitecte català Josep Lluís Sert.
0: I ara, sí, cinema. El rus Viktor Kosakovsky enlluerna Venècia amb el seu documental Hollywood Dust, que s'ha presentat a la mostra. Presenta imatges d'impacte que expliquen la desconeguda intel·ligència del món vegetal i la seva enorme capacitat de supervivència. A més, és una cinta participada per 3CAT. Enviat especial a la mostra de Venècia, Òscar Callau.
11: Aquesta coproducció catalana, on hi ha les empreses Alegre Films i Oceànica, ens ofereix una sorprenent mirada audiovisual i poètica als arbres, que aconsegueix renovar el nostre interès per aquests éssers vius i mòbils quan veiem com moren en camps ferits pel vent o la neu, o com són mutilats per les fires de Nadal. Alba Sotorra i Maica Sanz són productores en cap d'Oceànica i Alegre Films, respectivament.
12: Cosa com si ens ha fet tornar a mirar els arbres d'una manera radicalment diferent, no? I apreciar-los i veure'ls com a sers vius i amb sentiments que són. Sí, crec que d'alguna manera en Víctor explica com la pressió dels arbres al nostre planeta ve tant d'elements externs i naturals com de la intervenció humana. Tenim l'estrena prevista per el 2027 a l'Dia Internacional dels Boscos, que és precisament el 21 de març.
11: Lluny de ser un documental de to científic, Hollywood Dust explica amb senzillesa que les plantes tenen intel·ligència, resiliència i una magnífica capacitat de regeneració.
0: I una cosa més abans d'arribar als esports. Bones notícies a Lleida, perquè ja hi ha relleu per tal que la ciutat torni a tenir una llibreria especialitzada en la literatura infantil i juvenil. I és que el mes d'octubre abrirà 4 contes, el local que va quedar buit el mes de juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau. Lleida, Estela Bussoms.
13: Al capdavant hi ha la lleidatana Roser Guasch. Agafa el testimoni de Merche París, última propietària del Genet Blau, que va tancar portes fa 3 mesos després de 25 anys de trajectòria. Guasch suma la llibreria al seu projecte cultural com a contes i propietària d'una editorial petita.
14: Agafa aquest repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè crec que hi ha una feina prèvia que ha fet la Merche, el Genet Blau, que han fet molt potent i que la ciutat no es podia quedar sense aquest espai.
13: Mantindrà l'essència de l'antiga llibreria, però tindrà una empremta pròpia, per exemple, reforçant l'atractiu per al públic juvenil.
14: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba al tot i sembla que acabi, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
13: Un espai que estarà ple de vida i amb clubs de lectura per a lectors a partir de 7 anys.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
0: Amb un Barça golejador i un José Mourinho que ha tornat als seus... Per què?
15: Molt bé aquesta imitació, Òscar Fernández. Molt bé. El tècnic del Madrid, sí, que la prèvia de la Champions ha estat massa pendent del que va passar al camp del Betis.

0: jornada de Lliga d'aquest cap de setmana deixa la primera derrota del Madrid de Mourinho al camp del Betis i un Barça líder en solitari i amb un registre golejador altíssim.
1: Pedri, Pedri, interior de l'àrea, el quart! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gairebé els fan a ple, arriben fins a la cuina, trenquen els ous, els baten, fan la truiteta...
0: Aquest era el quart, però és que el Barça va guanyar 5-0 al camp del València i els blaugranes, que ja han marcat 17 gols en només 4 partits de Lliga, Ramon Salmorri.
2: Victòria del Barça Mestalla, 0-5 i una nova exhibició, fins al punt que el Barça comença a espantar. És molt d'hora, molt. Només 4 partits, però, com diu, són 17 gols a favor i 2 en contra en 4 partits. A més, per exemple, en el cas d'ahir, sotmetre el València Mestalla durant gairebé tot el partit, amb 2 gols de Lamine, un de Fermín, un de Rafinha i un de Pedri. Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria el millor Barça. Doncs 4 partits després d'aquestes declaracions, diu que el seu equip està jugant pràcticament a la perfecció.
3: It's about the quality in the training, and when I see this,
4: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: Quatre partits, 12 punts, 3 més que el Madrid de Mou, que va punxar, 5 més que l'Atlètic de Madrid del Xolo. Alguns noms propis de la victòria més tallada. I el primer, el de Rodri, va ser titular i va ser un dels millors jugadors del Barça. Encara lluny, evidentment, de la seva millor forma, però va fer evident que un jugador com ell millora el col·lectiu. També, per exemple, millora Pedri, que va voler esvair els dubtes sobre aquesta societat Rodri-Pedri, sobre si poden o no jugar junts.
5: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
2: I encara un altre nom, el de Fermín, que va fer una molt bona societat amb la Minya Mal. Compte perquè són 4 gols de Fermín ja en Lliga, 6, per exemple, en total, la temporada passada i el seu millor registre. A primera divisió són 8 gols en una temporada. De moment, en 4 partits, ja en porta 4.
0: Doncs registres molt bons, tant col·lectius com ara també individuals, com en repassava el Salmorri. Al partit va haver-hi una trompada forta de Rodri al nas d'Eric García, que no va poder acabar el partit. Com està el jugador?
2: Doncs mira, molt millor, de fet avui ja ha entrenat amb la resta dels seus companys, això sí, ho ha fet amb una màscara protectora, com ja va haver d'usar la temporada passada. No jugarà dimecres contra el Feyenoord perquè arrossega la sanció de l'expulsió de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid, però de cara al diumenge a Camp del Llevant estarà disponible.
0: Doncs ara que feies números, però de gols, fem també més números, però en aquest cas econòmics, perquè el Barça ha publicat l'exercici econòmic que presentarà a l'Assemblea de Compromissaris. Què destaquem?
2: Doncs mira, el tancament de l'exercici econòmic de la temporada 25-26, el resultat ordinari, és a dir, el del dia a dia del Barça, deixa uns ingressos de 200.000 euros. En canvi, el resultat net, després d'impostos, deixa unes pèrdues de 18 milions d'euros. La massa salarial del conjunt blaugrana se situa en 571 milions d'euros i pel que fa al pressupost de la temporada vinent, uns ingressos de 1.195 milions d'euros, 1.195 milions d'euros d'ingressos i despeses de 1.133. I a banda de tot això, de l'acord amb Ohana Development, aquesta societat de creació de residències de luxe a Dubai, el primer equip masculí i també el primer equip femení, fruit d'aquest acord, lluiran durant 3 temporades al patrocini d'Ohana Development al dors de les samarretes. Seran les competicions estatals oficials, no, per exemple, a les Champions.
0: Ara sí, sentim Mourinho. Perquè demà comença la Champions i el Madrid debutarà a casa contra l'Inter, Mourinho i Mbappé han fet avui roda de premsa i no han parlat gaire realment de l'equip italià, perquè avui a Valdebebas, Marcos García, ha tornat aquell Mourinho que pensàvem que havia desaparegut, doncs no, el Mourinho dels perquès.
6: Sí, és el de sempre, només han passat 10 anys. El tècnic encara està empipat amb l'arbitratge de dissabte al camp del Betis. Mourinho es pregunta per què no es va fer repetir el penal que va fallar Mbappé.
7: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esa es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
6: Fins a 8 vegades ha fet servir aquest por què en 2 minuts en la resposta a lamentar l'entrada de Marc Bartra a l'àrea i que aquesta entrada no fos un motiu com per fer repetir el penal, no fos sancionada. A la roda de premsa també ha sortit Mbappé, dos temes, com tu pots imaginar. Primer sobre la pilota d'or. Aquí la novetat és que diu que se sent el millor del món i que considera que aquest pot ser el seu any per guanyar la pilota d'or. I aquesta és la perla de la roda de premsa. Mbappé li han preguntat si ell hauria de defensar més, com per exemple fan Rafinha o Dembélé.
8: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema es un debate sin fin.
6: Demà ja farem la prèvia de Champions, però ja t'avanço, Mourinho té les baixes per demà de Camavinga, Güler i Bernardo Silva per sanció.
0: Jo que parlava de l'àrbitre del partit al camp del Betis, també va haver-hi polèmica arbitral amb un gol anul·lat per un fora de joc posicional al partit de l'Espanyol, que finalment va salvar un punt in extremis davant el Sevilla amb un gol al temps afegit, a Udal Serra.
9: El gol de Marc concedit inicialment per l'àrbitre i que hauria suposat 1-0 al marcador, finalment va ser invalidat per un orsai posicional. Una jugada molt discutida pels jugadors de l'Espanyol i també pel tècnic Manolo González, el qual demana que el col·lectiu arbitral unifiqui criteris en aquest tipus d'accions.
10: Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé per què l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora de joc, el que no és fora de joc, o situacions d'abans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i l'altra, i així ho veuen de manera diferent. Per això et dic, a vegades sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
9: Tot i això, el tècnic de l'Espanyol reconeixia que ahir el seu equip no va estar del tot bé i els va faltar ser més competitius.
10: Però sí que penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que ja avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
9: Després de l'empat a un d'ahir, l'Espanyol sumara 4 punts en 4 jornades. És 11è a la classificació i dissabte visita el camp de l'Osasuna.
0: Som a l'inici de la Lliga, només han jugat 4 partits, però ja tenim un equip revelació, que veurem si es manté durant tota la temporada. Es tracta de l'Alavés, que ha firmat el millor inici de temporada de la seva història, Carles Vila.
11: L'equip basc ha sumat 10 punts en 4 jornades, superant el començament de la mítica temporada del 2000, quan l'Alavés va acabar 6-0 la Lliga i va jugar l'any següent la final de la Copa de la UEFA. El seu millor resultat d'augment va arribar aquesta passada jornada amb el 5-2 contra l'Osasuna. Diu Quique Sánchez Flores, el tècnic del equip basc, que cal gaudir del moment.
12: Cuando hay felicidad hay que desbordarla. O sea, cuando hay felicidad hay que disfrutarla, no pensando que porque vendrán los peores momentos o porque vendrán momentos malos, no, porque la vida es un baile y el baile hay que hacerlo. Entonces, estamos en un momento buenísimo, estamos en la dinámica que merece este equipo, que merece esta afición y de la que queremos es quedarnos.
11: L'Alavés és segona de Lliga amb un punt més que el Madrid. Avui es tanca la quarta jornada amb els partits Getafe-Celta a les 7 de la tarda i el que enfrontarà l'Elx i la Reial Societat a 9:45 del vespre.
0: Segona divisió, avui juga el Sabadell, rep el Còrdoba en plena festa major i amb la intenció de mantenir-se invicta, Francesc Ripoll.
13: I és que els arlequiners encara no han perdut aquesta temporada, 2 empats i 1 victòria. De fet, són l'únic equip que encara no han encaixat cap gol i volen allargar aquesta ratxa per tancar com cal la festa major de la ciutat. Serà el tercer partit en 10 dies del Sabadell a la nova Creu Alta, després de guanyar l'Almeria i d'aixecar dimecres passat la Copa Catalunya. Al davant, un Còrdoba que ha sumat 3 dels 9 primers punts de la temporada i que vol guanyar per allunyar-se de la zona baixa. Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parla sobre el rival.
14: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des que va començar la temporada de la segona divisió.
13: El Sabadell podrà comptar de nou amb Edgar González, absent davant l'Almeria per la clàusula de la por, perd, això sí, a Bonaldo, Gerard Fornés, També es baixa i Javi López Pinto i Alain Ribeiro ja podrien entrar a la convocatòria.
0: Doncs aquest partit es juga a 8:45, transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio des d'un quart d'hora abans. Pel que fa al Girona, la victòria de dissabte a Gijón l'ha situat en zona de promoció d'ascens, provisionalment en quart lloc. I expliquen problemes i polèmiques amb aficionats que volen dur l'estelada en diferents camps de futbol. Fa 15 dies va passar amb un aficionat del Barça a Elx i ahir es va repetir la mateixa història amb un seguidor de l'Europa, el Corcón, el club gracien que ha denunciat en un comunicat el tracte desproporcionat per part de la Policia Nacional cap a un dels seus aficionats per portar el que explicàvem, una estelada.
9: Els fets van passar ahir a l'inici del partit entre l'Alcorcón i l'Europa de la Primera Federació, quan van obligar un seguidor europeista a retirar l'estelada que duia. Ho explica el president del club gracienc, Héctor Ibar.
15: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
9: A més, aficionats que van presenciar els fets denuncien que els policies nacionals que van detenir el seguidor que duia l'estelada el van retenir agafant-lo pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar i el van obligar a dir que era espanyol. Davant d'aquests fets, els aficionats de l'Europa, desplaçats al Corcón, van decidir abandonar l'estadi i no veure el partit. Des del Club Esportiu Europa condemnen fermament l'actuació de la Policia Nacional i consideren inadmissible qualsevol actuació que vulneri els drets fonamentals, la llibertat d'expressió i les llibertats polítiques i socials.
0: Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després hem de parlar de bàsquet, de Toni Bou i també...
16: Maica García, que vibra amb les jugadores i l'aixeca! Maica García, la capitana...
0: De Maica García, una referent de l'aigua com a waterpolista, però que ja no aixecarà més trofeus amb el Sabadell.

0: no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
3: Ja?
2: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitat o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre. Si vols

0: Som 3Cat.
1: El que dèiem abans de la pausa, en Waterpolo acabem de saber l'adeu de la legendària jugadora Maica García del Sabadell, la boia internacional i el club de la seva vida per Sant Pere, després de 32 anys plegats, i la separació de camins arriba amb Marc de Fons, David Ubach.
2: L'anunci l'ha fet al seu compte d'Instagram la mateixa Maica García, on ha publicat un text mostrant el seu desacord amb la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació. La waterpolista també ha assegurat que no parla des de la rancúnia, si bé manté que esperava tancar la seva carrera esportiva al Club Vallesà, on va arribar amb 4 anys i en marxarà amb gairebé 36. Maica García va esgotar el seu contracte amb el Sabadell dilluns passat, dia 31 d'agost. La jugadora va ser mare fa prop d'un any i du gairebé 2 anys sense jugar arran del seu procés de maternitat. Ara el seu futur passa, amb tota probabilitat, per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar a Catalunya Ràdio. A les files del Club Andreuenc i del nou projecte mirarà de complir el seu objectiu, d'arribar als Jocs de Los Angeles 2028 i d'eixamplar més el seu extens palmarès. Maica García, entre els 56 títols assolits amb el seu club, ha guanyat les 7 Copes d'Europa del Sabadell i amb la selecció espanyola acumula un or i 2 plates olímpiques i un or mundial.
1: I comencem i obrim, deia, la carpeta de bàsquet amb l'Ernest Macià. La selecció espanyola femenina juga aquesta tarda al seu futur al Mundial d'Alemanya quan faltin 10 minuts per les 6, Espanya i Japó, amb totes les opcions obertes per al combinat espanyol, des de l'accés directe als quarts de final fins a l'eliminació, Ernest.
3: Exacte, passaria directament als quarts si guanya. En cas de perdre podria ser segona o tercera, és que en aquest grup està absolutament tot empatat a una victòria i una derrota. I en cas de perdre podria fins i tot quedar fora. I tot plegat perquè, bé, aquest cap de setmana hi ha hagut un resultat bastant inesperat. Després d'arrasar contra Alemanya, Espanya va i perd contra Mali. Això li ha complicat molt la vida, com deia l'equip de Mariona Ortiz. Però el cap de setmana, al marge d'aquest partit d'Espanya, recordem que a les 6 juga la classificació pels quarts o passar per la repesca de vuitens, el cap de setmana es deixa a punt dels equips catalans per la Lliga Catalana. El resum, Laia, és que tots estan molt bé i dels que estan més bé et destacaria la victòria del Barça ahir sense haver jugat cap partit abans contra l'Andorra, el partidàs entre Lleida i Manresa que va guanyar Lleida i el debut de Nicola Provítola amb el Joventut.
4: Que Ricky esté tan implicado, que bueno, Dani Mires se sienta apoyado por todos también y que el equipo transmita un buen juego, ¿no? Para los que lo vemos de afuera, bueno, eso creo que me hizo decidir, ¿no? de poder estar acá.
1: I un dels noms del cap de setmana ha estat el de Toni Bou, que ha tornat a fer història, torna a ser campió del món, això pràcticament de trial, ja no seria notícia, però és que aquest títol del món, Marcos, és el títol número 40 de Toni Bou.
5: Tots els mundials des de l'any 2007, 20 a l'aire lliure, 20 indoor. Ahir amb 39 anys va passar pel Totgira de Catalunya Ràdio dient que vol competir més endavant.
6: No ho sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquestes temporades i evidentment que 20 anys consecutius guanyant aquests dos títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, doncs és part del joc.
5: Competeix amb una lesió a l'espatlla esquerra i admet que ara sí que és el moment de parlar amb els metges.
1: En ciclisme avui la Vuelta viu la segona i última jornada de descans i justament aprofitant que no hi ha etapa, els seleccionadors espanyols han fet oficial la llista de corredors que disputaran el Mundial. I Isaac Vilalta hi ha presència catalana.
7: Doncs sí, ja sabíem que Pau Blasi i Mireia Benito serien dues de les integrants de l'equip espanyol femení, però és que a més hi hem de sumar la novetat en el conjunt masculí de Marcel Camproví. El de Barcelona, recent campió d'Espanya en ruta, està completant una molt bona temporada amb el Pinarello Q36.5 i ara, amb 24 anys, s'estrenarà en un mundial absolut. A l'equip femení, la líder per la prova en ruta serà Paula Blasi, mentre que el masculí ho serà Juan Ayuso. A més, Blasi i Mireia Benito disputaran la prova contrarrellotge. El Mundial de Montreal al Canadà es disputarà del 20 al 27 de setembre. Tot això, com deies, en un dia de descans a la Vuelta. Demà arrenca l'última setmana amb Enric Mas com a líder. Les etapes de dijous, amb la crono, i divendres i dissabte, amb dues jornades d'alta muntanya, decidiran la Vuelta.
1: I s'ha presentat la Golden Cup, la competició internacional d'hoquei patins que disputen les seleccions catalanes masculina i femenina, David Gallofré.
8: Serà la cinquena edició d'una competició que permet veure Catalunya contra algunes de les millors seleccions del món. En categoria masculina, Catalunya s'enfrontarà a Portugal, França i Angola.
0: i en femenina les catalanes jugaran contra Portugal, França i Alemanya. Els seleccionadors catalans Jordi Camps i Josep Maria Barberà defensen que sempre és un orgull competir amb Catalunya i en un torneig tan important.
9: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cup, sigui un torneig amistós, el més important de tot és poder competir, i una Golden Cup doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
10: És un dels tornejos importants de l'hoquei patins a nivell mundial i que tothom està doncs, pendent de que d'alguna forma en principi jugui a Catalunya i jugui a Catalunya contra les millors seleccions, no?
0: La Golden Cup començarà el proper dijous 17 amb la fase de grups i la gran final el dia 20 al pavelló municipal de Cerdanyola del Vallès en Portugal, defensant títol en les dues categories.
1: I el US Open, Carlos Alcaraz juga les quarts de final contra Ben Shelton. Deixem aquí el repàs esportiu a les 7 més esports al Tot Costa i ara seguim el 14 de migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3.
12: Viu la ràdio.
13: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Demà arrenca el curs escolar a Catalunya. A les escoles d'Argentona esperen l'arribada de 800 alumnes, mentre que a l'institut hi aniran 780 joves. El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga el primer dia per part dels sindicats de docents. I avui ha arrencat temporada el nou Tic-Tac de Ràdio Argentona. El magazín matinal torna a l'antena amb les seccions habituals i amb nous col·laboradors com la policia local d'Argentona, que tindrà un espai setmanal cada dilluns. En esports, els equips argentonins encara no han començat la competició oficial, però sí els entrenaments i alguns fins i tot ja han jugat partits amistosos, com és el cas del Futbol Club Argentona. El mes de setembre també comporta l'arrencada del curs polític amb tots els actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Repassarem tots els actes previstos. I el temps, setmana que comença amb sol i temperatures d'estiu al Maresme, màximes de fins a 32 graus avui i 34 demà, però dimecres el temps farà un tomb amb més núvols i ruixats, sobretot a partir del migdia. Algunes d'aquestes precipitacions poden ser intenses i anar acompanyades de tempesta. Comencem. Les escoles d'Argentona comencen demà el curs amb prop de 800 alumnes i sense colònies ni sortides de tot el dia. Els alumnes estaran repartits en 40 grups classe i atesos per prop de 80 docents. L'escola Les Fonts és el centre més alumnat, amb 283 infants distribuïts en 13 grups i 30 mestres. La segueix molt de prop l'escola Argentona, amb 271 alumnes, també en 13 grups i 22 docents. L'escola Bernat de Riudamella compta amb 180 alumnes, en 9 grups i 19 docents, mentre que Sant Miquel del Cros és el centre més petit, amb 48 alumnes en 5 grups, atesos per 9 docents, més un integrador social, un educador i una vetlladora, ja que disposa d'una aula de suport integral. Totes les direccions dels centres, amb el suport de l'Ajuntament, han arribat a un acord conjunt que ja es va comunicar a les famílies a finals del curs passat. Aquest any no es faran sortides ni colònies de tot el dia que impliquin desplaçament fora del poble. La mesura respon a les mobilitzacions del professorat i afecta directament les empreses d'autocars i les de lleure, també d'activitats culturals que solen organitzar aquest tipus d'excursions. Segons el pacte, se suspenen totes les activitats que suposin hores extres no remunerades per als mestres, mentre que es mantenen les sortides dins del mateix poble que no alterin l'horari lectiu, com ara assistir a una actuació a la sala municipal. L'única excepció acordada és el viatge de sisè de final d'etapa, que se celebrarà amb normalitat a totes les escoles. D'altra banda, l'Institut d'Argentona arrenca el curs demà amb prop de 780 alumnes. D'aquests, 500 seran a secundària i més de 280 a la postobligatòria, atesos per una vuitantena de docents. A primer d'ESO hi haurà 4 grups, amb uns 119 alumnes, una mitjana de 24 joves per grup. Un d'aquests grups és extraordinari, generat amb recursos propis del centre, però dotat pel departament, amb l'objectiu de rebaixar la ràtio i millorar l'acollida dels alumnes més joves. A segon d'ESO hi ha també 4 grups, amb 120 alumnes, mentre que a tercer és el curs amb més línies, 5, i 147 alumnes en total. Quart d'ESO manté 4 grups en 120 alumnes i continua el projecte de diversificació curricular que compta amb el suport de l'Ajuntament i d'una tècnica municipal i que inclou estades empreses. Pel que fa al batxillerat, primer i segon curs tenen 3 grups cadascun amb uns 85 alumnes per curs, als quals cal sumar el batxivac, la modalitat en francès, amb una quinzena d'alumnes a primer i 19 a segon. El centre manté també els itineraris educatius específics per a alumnat amb discapacitat. El grup de segon continua amb 8 alumnes i s'obre un nou grup a primer amb 10 alumnes. Per la seva banda, els cicles formatius han tingut una molt bona preinscripció aquest curs. El primer curs arrencarà amb 31 alumnes, als quals se sumen els 25 que continuaran a segon després d'haver cursat primer l'any passat. El PFI, el Programa de Formació i Inserció, impulsat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i amb seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros, té 16 alumnes inscrits a pastisseria i 11 a jardineria, tot i que les llistes encara s'han d'acabar de tancar. Com a novetat, aquest curs s'estrena el projecte CA de suport intensiu, que atendrà 3 alumnes de primer amb discapacitat intel·lectual i comptarà amb una orientadora i una mestra d'educació especial.
Pel que fa a les mobilitzacions del professorat, des de la direcció de l'Institut es preveu normalitat pel dia 8, ja que consideren que la majoria de docents no donen prioritat a aquesta data concreta. I aquest matí ha arrencat oficialment la nova programació de Ràdio Argentona i una de les principals novetats de la graella és el capdavant del magazín del matí, el Tic-Tac. Franzina Suari ens acompanyarà cada matí de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. El programa aposta per la continuïtat dels seus pilars fonamentals, mantenint tot l'equip de col·laboradors i col·laboradores habituals, així com les seccions de referència dedicades a la cuina, el benestar emocional o la cultura, entre d'altres. A banda dels espais ja coneguts, el Tic-Tac incorpora noves seccions per reforçar el vincle amb el territori i la ciutadania, com ara la nova secció de la Policia Local d'Argentona, que ja heu pogut escoltar avui i que ens acompanyarà cada dilluns. Al llarg de la setmana també hi haurà una nova secció dedicada a les entitats locals, així com un videopodcast centrat en els creadors i creadores de contingut del Maresme, realitzat per l'estudiant Núria Pou. Amb aquestes novetats, Ràdio Argentona dona el tret de sortida a un matí renovat, però fidel a la informació, l'entreteniment i la participació de proximitat. Tota la informació i l'emissió en directe es poden seguir a través del dial habitual de l'emissora o al web radioargentona.cat. Seguim amb esports. Les competicions oficials encara no han començat, però sí els entrenaments i els partits amistosos. El passat cap de setmana van jugar els dos equips sènior del Futbol Club Argentona. El primer equip es va retrobar amb la victòria en l'amistós que va jugar contra el Ripollet, va guanyar 3-2. I el segon equip també va guanyar 0-1 al camp del Cerdanyola de Mataró.

0: Comencem la plana de serveis. La Cistella Casa continua argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per a persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3:15 a 11:15, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup GESAM han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. I obrim agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Copla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen com cada any els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit, toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Blood Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, Ball d'Embalat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
1: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Coquería.
2: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
3: Aquí Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:15. I també dissabte a 7:45 i diumenge a les 5 i a 7:45 del vespre. I el temps, acabem mirant el cel perquè avui i demà encara tindrem temps plenament estiuenc al Maresme. Aquesta tarda continuarà el temps estable i assolellat, sense pluja. Les temperatures màximes baixaran una mica i es mouran entre els 29 i els 32 graus. Demà dimarts el sol seguirà sent protagonista des de primera hora. Tampoc s'esperen precipitacions i farà una mica més de calor, en màximes que arribaran fins als 34 graus. En canvi, arribarà dimecres. Aquest canvi al matí aniran ja creixent els núvols i cap al migdia poden arribar els primers ruixats a l'interior del Maresme. A la tarda, la pluja es pot estendre a tota la comarca. Seran xàfecs de caràcter tempestuós i localment poden ser intensos. També baixaran les temperatures. Les màximes quedaran entre els 25 i els 30 graus i les mínimes, que registraran al final del dia, baixaran fins a valors d'entre 14 i 22 graus. Per tant, si avui encara podeu aprofitar el sol i la calor, feu-ho, perquè dimecres el paraigües tornarà a tenir feina. Ara us oferim la crònica de la resta de Catalunya.
5: Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb un matí de dilluns molt tranquil. Ens despertem amb un cel assolellat arreu que es mantindrà durant el matí, a excepció del nord del Cap de Creus i a punts del Delta de l'Ebre, on hi ha alguns núvols baixos que es dissiparan progressivament. La matinada ha estat càlida amb inversió tèrmica, tot i així la temperatura ha baixat lleugerament respecte al cap de setmana. Al Pirineu, puntualment, s'ha baixat per sota dels 10 graus i en punts de l'interior ha rondat els 15-21 graus. A la costa, però, la temperatura ha estat més alta i no s'ha baixat dels 22-25 graus. Pocs canvis a partir del migdia amb un ambient que es mantindrà majoritàriament assolellat. Malgrat això, creixerà des d'evolució del Pirineu, tot i que no s'espera precipitació. La màxima baixarà lleugerament a tot el país i ja no s'assoliran els 40 graus enlloc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns.

Aquest dilluns us hem explicat que demà arrenca el curs escolar a Catalunya. Les escoles d'Argentona esperen l'arribada de 800 alumnes, mentre que a l'institut hi aniran 780 joves. El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga el primer dia per part dels sindicats de docents. Avui ha arrencat temporada el nou tic-tac de Ràdio Argentona. El magazín matinal torna a l'antena amb les seccions habituals i amb nous col·laboradors, com la policia local d'Argentona, que tindrà espai setmanal cada dilluns. En esports us hem explicat que els equips argentonins encara no han començat la competició oficial, però sí els entrenaments i alguns fins i tot ja han jugat partits amistosos, com és el cas del Futbol Club Argentona. I el mes de setembre també comporta l'arrencada del curs polític amb tots els actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Els hem repassat tots ells. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Encantada de retrobar-me amb vosaltres. Tornem demà. Bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, 104.6 FM. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: two.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Argentona és xarxa.
3: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
2: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
3: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
2: A la pàgina web del Museu del Canti.
3: museucanti.org.
2: El Museu del Canti al Facebook.
3: facebook.com/museu.d'argentona.
2: I segueix el museu al Twitter.
3: twitter.com/museudelcanti.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

Ràdio Argentona. Sen quadra 104.6.

0: el cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

Demà arrenca el curs escolar a Catalunya. A les escoles d'Argentona esperen l'arribada de 800 alumnes, mentre que a l'institut hi aniran 780 joves. El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga el primer dia per part dels sindicats de docents. I avui ha arrencat temporada el nou tic-tac de Ràdio Argentona. El magazín matinal torna a l'antena amb les seccions habituals i amb nous col·laboradors, com la policia local d'Argentona, que tindrà un espai setmanal cada dilluns. En esports, els equips argentonins encara no han començat la competició oficial, però sí els entrenaments i alguns, fins i tot, ja han jugat partits amistosos, com és el cas del Futbol Club Argentona. El mes de setembre també comporta l'arrencada del curs polític amb tots els actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Repassarem tots els actes previstos. I el temps, setmana que comença amb sol i temperatures d'estiu al Maresme, màximes de fins a 32 graus avui i 34 demà, però dimecres el temps farà un tomb amb més núvols i ruixats, sobretot a partir del migdia. Algunes d'aquestes precipitacions poden ser intenses i anar acompanyades de tempesta. Comencem. Les escoles d'Argentona comencen demà el curs amb prop de 800 alumnes i sense colònies ni sortides de tot el dia. Els alumnes estaran repartits en 40 grups classe i atesos per prop de 80 docents. L'Escola Les Fonts és el centre més alumnat, amb 283 infants distribuïts en 13 grups i 30 mestres. La segueix molt de prop l'Escola Argentona, amb 271 alumnes, també en 13 grups i 22 docents. L'Escola Bernat de Riudameia compta amb 180 alumnes en 9 grups i 19 docents, mentre que Sant Miquel del Cros és el centre més petit, amb 48 alumnes en 5 grups, atesos per 9 docents, més un integrador social, un educador i una vetlladora, ja que disposa d'una aula de suport integral. Totes les direccions dels centres, amb el suport de l'Ajuntament, han arribat a un acord conjunt que ja es va comunicar a les famílies a finals del curs passat. Aquest any no es faran sortides ni colònies de tot el dia que impliquin desplaçament fora del poble. La mesura respon a les mobilitzacions del professorat i afecta directament les empreses d'autocars i les de lleure, també d'activitats culturals que solen organitzar aquest tipus d'excursions. Segons el pacte, se suspenen totes les activitats que suposin hores extres no remunerades per als mestres, mentre que es mantenen les sortides dins del mateix poble que no alterin l'horari lectiu, com ara assistir a una actuació a la sala municipal. L'única excepció acordada és el viatge de sisè de final d'etapa, que se celebrarà amb normalitat a totes les escoles. D'altra banda, l'Institut d'Argentona arrenca el curs demà amb prop de 780 alumnes. D'aquests, 500 seran a secundària i més de 280 a la postobligatòria, atesos per una vuitantena de docents. A primer d'ESO hi haurà 4 grups, amb uns 119 alumnes, una mitjana de 24 joves per grup. Un d'aquests grups és extraordinari, generat amb recursos propis del centre, però dotat pel departament, amb l'objectiu de rebaixar la ràtio i millorar l'acollida dels alumnes més joves. A segon d'ESO hi ha també 4 grups, amb 120 alumnes, mentre que tercer és el curs amb més línies, 5, i 147 alumnes en total. Quart d'ESO manté 4 grups en 120 alumnes i continua el projecte de diversificació curricular que compta amb el suport de l'Ajuntament i d'una tècnica municipal i que inclou estades a empreses. Pel que fa al batxillerat, primer i segon curs tenen 3 grups cadascun amb uns 85 alumnes per curs, als quals cal sumar el batxivac, la modalitat en francès, amb una quinzena d'alumnes a primer i 19 a segon. El centre manté també els itineraris educatius específics per a alumnat amb discapacitat. El grup de segon continua amb 8 alumnes i s'obre un nou grup a primer amb 10 alumnes. Per la seva banda, els cicles formatius han tingut una molt bona preinscripció aquest curs. El primer curs arrencarà amb 31 alumnes, als quals se sumen els 25 que continuaran a segon després d'haver cursat primer l'any passat. El PFI, el Programa de Formació i Inserció, impulsat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i amb seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros, té 16 alumnes inscrits a pastisseria i 11 a jardineria, tot i que les llistes encara s'han d'acabar de tancar. Com a novetat, aquest curs s'estrena el projecte CIA de suport intensiu, que atendrà 3 alumnes de primer amb discapacitat intel·lectual i comptarà amb una orientadora i una mestra d'educació especial.
Pel que fa a les mobilitzacions del professorat, des de la direcció de l'Institut es preveu normalitat pel dia 8, ja que consideren que la majoria de docents no donen prioritat a aquesta data concreta. I aquest matí ha arrencat oficialment la nova programació de Ràdio Argentona i una de les principals novetats de la graella és el capdavant del magazín del matí, el Tic-Tac. Franzina Suari ens acompanyarà cada matí de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. El programa aposta per la continuïtat dels seus pilars fonamentals, mantenint tot l'equip de col·laboradors i col·laboradores habituals, així com les seccions de referència dedicades a la cuina, el benestar emocional o la cultura, entre d'altres. A banda dels espais ja coneguts, el Tic-Tac incorpora noves seccions per reforçar el vincle amb el territori i la ciutadania, com ara la nova secció de la Policia Local d'Argentona, que ja heu pogut escoltar avui i que ens acompanyarà cada dilluns. Al llarg de la setmana també hi haurà una nova secció dedicada a les entitats locals, així com un videopodcast centrat en els creadors i creadores de contingut del Maresme, realitzat per l'estudiant Núria Pou. Amb aquestes novetats, Ràdio Argentona dona el tret de sortida a un matí renovat, però fidel a la informació, l'entreteniment i la participació de proximitat. Tota la informació i l'emissió en directe es poden seguir a través del dial habitual de l'emissora o al web radioargentona.cat. Seguim amb esports. Les competicions oficials encara no han començat, però sí els entrenaments i els partits amistosos. El passat cap de setmana van jugar els dos equips sènior del Futbol Club Argentona. El primer equip es va retrobar amb la victòria en l'amistós que va jugar contra el Ripollet. Va guanyar 3-2. I el segon equip també va guanyar 0-1 al camp del Cerdanyola de Mataró.

0: Comencem la plana de serveis. La Cistella a Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per a persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3:15 a 1:15, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup GESAM han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. I obrim agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Copla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia i trobareu els Amics de les plaques de cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen com cada any els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit, toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Blood Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, Ball d'Embalat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
1: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
2: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
3: ¿Y Puntal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:15. I també dissabte a 7:45 i diumenge a les 5 i a 7:45 del vespre. I el temps, acabem mirant el cel perquè avui i demà encara tindrem temps plenament estiuenc al Maresme. Aquesta tarda continuarà el temps estable i assolellat, sense pluja. Les temperatures màximes baixaran una mica i es mouran entre els 29 i els 32 graus. Demà dimarts el sol seguirà sent protagonista des de primera hora. Tampoc s'esperen precipitacions i farà una mica més de calor, en màximes que arribaran fins als 34 graus. En canvi, arribarà dimecres. Aquest canvi al matí aniran ja creixent els núvols i cap al migdia poden arribar els primers ruixats a l'interior del Maresme. A la tarda, la pluja es pot estendre a tota la comarca. Seran xàfecs de caràcter tempestuós i localment poden ser intensos. També baixaran les temperatures. Les màximes quedaran entre els 25 i els 30 graus i les mínimes, que registraran al final del dia, baixaran fins a valors d'entre 14 i 22 graus. Per tant, si avui encara podeu aprofitar el sol i la calor, feu-ho, perquè dimecres el paraigües tornarà a tenir feina. Ara us oferim la crònica de la resta de Catalunya.
5: Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb un matí de dilluns molt tranquil. Ens despertem amb un cel assolellat arreu que es mantindrà durant el matí, a excepció del nord del Cap de Creus i a punts del Delta de l'Ebre, on hi ha alguns núvols baixos que es dissiparan progressivament. La matinada ha estat càlida amb inversió tèrmica. Tot i així, la temperatura ha baixat lleugerament respecte al cap de setmana. Al Pirineu, puntualment, s'ha baixat per sota dels 10 graus i en punts de l'interior ha rondat els 15-21 graus. A la costa, però, la temperatura ha estat més alta i no s'ha baixat dels 22-25 graus. Pocs canvis a partir del migdia, amb un ambient que es mantindrà majoritàriament assolellat. Malgrat això, creixerà des d'evolució del Pirineu, tot i que no s'espera precipitació. La màxima baixarà lleugerament a tot el país i ja no s'assoliran els 40 graus enlloc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns.

Aquest dilluns us hem explicat que demà arrenca el curs escolar a Catalunya. Les escoles d'Argentona esperen l'arribada de 800 alumnes, mentre que a l'institut hi aniran 780 joves. El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga el primer dia per part dels sindicats de docents. Avui ha arrencat temporada el nou tic-tac de Ràdio Argentona. El magazín matinal torna a l'antena amb les seccions habituals i amb nous col·laboradors, com la policia local d'Argentona, que tindrà espai setmanal cada dilluns. En esports us hem explicat que els equips argentonins encara no han començat la competició oficial, però sí els entrenaments i alguns fins i tot ja han jugat partits amistosos, com és el cas del Futbol Club Argentona. I el mes de setembre també comporta l'arrencada del curs polític amb tots els actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Els hem repassat tots ells. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Encantada de retrobar-me amb vosaltres. Tornem demà. Bona tarda.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
2: Allò que et sona bé.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se encuadra Publicis.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/Ajuntament Argentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/AJArgentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

del teu costat i una seqüència de línies i línies d'escuma blanca. I s'hi agrairà perquè ja em cal este moment senzill. Així tan fàcil.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir: no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Demà arrenca el curs escolar a Catalunya. A les escoles d'Argentona esperen l'arribada de 800 alumnes, mentre que a l'institut hi aniran 780 joves. El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga el primer dia per part dels sindicats de docents. I avui ha arrencat temporada el nou tic-tac de Ràdio Argentona. El magazín matinal torna a l'antena amb les seccions habituals i amb nous col·laboradors, com la policia local d'Argentona, que tindrà un espai setmanal cada dilluns. En esports, els equips argentonins encara no han començat la competició oficial, però sí els entrenaments i alguns, fins i tot, ja han jugat partits amistosos, com és el cas del Futbol Club Argentona. El mes de setembre també comporta l'arrencada del curs polític amb tots els actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Repassarem tots els actes previstos. I el temps, setmana que comença amb sol i temperatures d'estiu al Maresme, màximes de fins a 32 graus avui i 34 demà, però dimecres el temps farà un tomb amb més núvols i ruixats, sobretot a partir del migdia. Algunes d'aquestes precipitacions poden ser intenses i anar acompanyades de tempesta. Comencem. Les escoles d'Argentona comencen demà el curs amb prop de 800 alumnes i sense colònies ni sortides de tot el dia. Els alumnes estaran repartits en 40 grups classe i atesos per prop de 80 docents. L'escola Les Fonts és el centre més alumnat, amb 283 infants distribuïts en 13 grups i 30 mestres. La segueix molt de prop l'escola Argentona, amb 271 alumnes, també en 13 grups i 22 docents. L'escola Bernat de Riudameia compta amb 180 alumnes en 9 grups i 19 docents, mentre que Sant Miquel del Cros és el centre més petit, amb 48 alumnes en 5 grups, atesos per 9 docents, més un integrador social, un educador i una vetlladora, ja que disposa d'una aula de suport integral. Totes les direccions dels centres, amb el suport de l'Ajuntament, han arribat a un acord conjunt que ja es va comunicar a les famílies a finals del curs passat. Aquest any no es faran sortides ni colònies de tot el dia que impliquin desplaçament fora del poble. La mesura respon a les mobilitzacions del professorat i afecta directament les empreses d'autocars i les de lleure, també d'activitats culturals que solen organitzar aquest tipus d'excursions. Segons el pacte, se suspenen totes les activitats que suposin hores extres no remunerades per als mestres, mentre que es mantenen les sortides dins del mateix poble que no alterin l'horari lectiu, com ara assistir a una actuació a la sala municipal. L'única excepció acordada és el viatge de sisè de final d'etapa, que se celebrarà amb normalitat a totes les escoles. D'altra banda, l'Institut d'Argentona arrenca el curs demà amb prop de 780 alumnes. D'aquests, 500 seran a secundària i més de 280 a la postobligatòria, atesos per una vuitantena de docents. A primer d'ESO hi haurà 4 grups, amb uns 119 alumnes, una mitjana de 24 joves per grup. Un d'aquests grups és extraordinari, generat amb recursos propis del centre, però dotat pel departament, amb l'objectiu de rebaixar la ràtio i millorar l'acollida dels alumnes més joves. A segon d'ESO hi ha també 4 grups, amb 120 alumnes, mentre que tercer és el curs amb més línies, 5, i 147 alumnes en total. Quart d'ESO manté 4 grups en 120 alumnes i continua el projecte de diversificació curricular que compta amb el suport de l'Ajuntament i d'una tècnica municipal i que inclou estades a empreses. Pel que fa al batxillerat, primer i segon curs tenen 3 grups cadascun amb uns 85 alumnes per curs, als quals cal sumar el batxivac, la modalitat en francès, amb una quinzena d'alumnes a primer i 19 a segon. El centre manté també els itineraris educatius específics per a alumnat amb discapacitat. El grup de segon continua amb 8 alumnes i s'obre un nou grup a primer amb 10 alumnes. Per la seva banda, els cicles formatius han tingut una molt bona preinscripció aquest curs. El primer curs arrencarà amb 31 alumnes, als quals se sumen els 25 que continuaran a segon després d'haver cursat primer l'any passat. El PFI, el Programa de Formació i Inserció, impulsat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i amb seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros, té 16 alumnes inscrits a pastisseria i 11 a jardineria, tot i que les llistes encara s'han d'acabar de tancar. Com a novetat, aquest curs s'estrena el projecte CIA, de suport intensiu, que atendrà 3 alumnes de primer amb discapacitat intel·lectual i comptarà amb una orientadora i una mestra d'educació especial.
Pel que fa a les mobilitzacions del professorat, des de la direcció de l'Institut es preveu normalitat pel dia 8, ja que consideren que la majoria de docents no donen prioritat a aquesta data concreta. I aquest matí ha arrencat oficialment la nova programació de Ràdio Argentona i una de les principals novetats de la graella és el capdavant del magazín del matí, el Tic-Tac. Franzina Suari ens acompanyarà cada matí de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. El programa aposta per la continuïtat dels seus pilars fonamentals, mantenint tot l'equip de col·laboradors i col·laboradores habituals, així com les seccions de referència dedicades a la cuina, el benestar emocional o la cultura, entre d'altres. A banda dels espais ja coneguts, el Tic-Tac incorpora noves seccions per reforçar el vincle amb el territori i la ciutadania, com ara la nova secció de la Policia Local d'Argentona, que ja heu pogut escoltar avui i que ens acompanyarà cada dilluns. Al llarg de la setmana també hi haurà una nova secció dedicada a les entitats locals, així com un videopodcast centrat en els creadors i creadores de contingut del Maresme, realitzat per l'estudiant Núria Pou. Amb aquestes novetats, Ràdio Argentona dona el tret de sortida a un matí renovat, però fidel a la informació, l'entreteniment i la participació de proximitat. Tota la informació i l'emissió en directe es poden seguir a través del dial habitual de l'emissora o al web radioargentona.cat. Seguim amb esports. Les competicions oficials encara no han començat, però sí els entrenaments i els partits amistosos. El passat cap de setmana van jugar els dos equips sènior del Futbol Club Argentona. El primer equip es va retrobar amb la victòria en l'amistós que va jugar contra el Ripollet. Va guanyar 3-2. I el segon equip també va guanyar 0-1 al camp del Cerdanyola de Mataró.

0: Comencem la plana de serveis. La Cistella Casa continua argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per a persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3:15 a 1:15, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup GESAM han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. I obrim agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Cobla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen com cada any els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit, toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Black Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:45 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, Ball d'Embalat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
1: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
2: Acaba de pasar algo en las Ramblas. 5 ambulancias.
3: Y Puntal 4 para 0. ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Puntal 4 para 0. Que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:15. I també dissabte a 7:45 i diumenge a les 5 i a 7:15 del vespre. I el temps, acabem mirant el cel perquè avui i demà encara tindrem temps plenament estiuenc al Maresme. Aquesta tarda continuarà el temps estable i assolellat, sense pluja. Les temperatures màximes baixaran una mica i es mouran entre els 29 i els 32 graus. Demà dimarts el sol seguirà sent protagonista des de primera hora, tampoc s'esperen precipitacions i farà una mica més de calor, en màximes que arribaran fins als 34 graus. En canvi, arribarà dimecres. Aquest canvi al matí aniran ja creixent els núvols i cap al migdia poden arribar els primers ruixats a l'interior del Maresme. A la tarda, la pluja es pot estendre a tota la comarca. Seran xàfecs de caràcter tempestuós i localment poden ser intensos. També baixaran les temperatures. Les màximes quedaran entre els 25 i els 30 graus i les mínimes, que registraran al final del dia, baixaran fins a valors d'entre 14 i 22 graus. Per tant, si avui encara podeu aprofitar el sol i la calor, feu-ho, perquè dimecres el paraigües tornarà a tenir feina. Ara us oferim la crònica de la resta de Catalunya.
5: Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb un matí de dilluns molt tranquil. Ens despertem amb un cel assolellat arreu que es mantindrà durant el matí, a excepció del nord del Cap de Creus i a punts del Delta de l'Ebre, on hi ha alguns núvols baixos que es dissiparan progressivament. La matinada ha estat càlida amb inversió tèrmica, tot i així la temperatura ha baixat lleugerament respecte al cap de setmana. El Pirineu puntualment s'ha baixat per sota dels 10 graus i en punts de l'interior ha rondat els 15-21 graus. A la costa, però, la temperatura ha estat més alta i no s'ha baixat dels 22-25 graus. Pocs canvis a partir del migdia amb un ambient que es mantindrà majoritàriament assolellat. Malgrat això, creixerà des d'evolució del Pirineu, tot i que no s'espera precipitació. La màxima baixarà lleugerament a tot el país i ja no s'assoliran els 40 graus enlloc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns.

Aquest dilluns us hem explicat que demà arrenca el curs escolar a Catalunya. Les escoles d'Argentona esperen l'arribada de 800 alumnes, mentre que a l'institut hi aniran 780 joves. El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga el primer dia per part dels sindicats de docents. Avui ha arrencat temporada el nou tic-tac de Ràdio Argentona. El magazín matinal torna a l'antena amb les seccions habituals i amb nous col·laboradors, com la policia local d'Argentona, que tindrà espai setmanal cada dilluns. En esports us hem explicat que els equips argentonins encara no han començat la competició oficial, però sí els entrenaments i alguns fins i tot ja han jugat partits amistosos, com és el cas del Futbol Club Argentona. I el mes de setembre també comporta l'arrencada del curs polític amb tots els actes de commemoració de la Diada de Catalunya. Els hem repassat tots ells. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Encantada de retrobar-me amb vosaltres. Tornem demà. Bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'han encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I me demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo li puc garantir que el govern en les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.533 escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. No només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Ara mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació, a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
12: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabell. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
12: No es posin Catalunya i no es posin els catalanes. Aquí no hi ha ningú d'indis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
12: He rebut a tots els expresidents aquí, bé m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
12: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
12: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que hem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
13: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
14: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
15: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forte, amigues.
16: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
17: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
16: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
17: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
16: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Víctor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer més ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, veïnt Àngela.
19: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
20: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en tot recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, al parc que baixin les escoles.
19: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
21: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
19: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
2: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
22: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
23: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més amb aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
24: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. i això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills, ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la, Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir, sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietari d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i en relació amb molt jovenil crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera. A veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo ofrecerá.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions a 7:15 a ECA d'Atenes LASK i Bruges Aston Villa a les 9, Borussia de Dortmund Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City també a les 9, aquest Madrid Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga, ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial, l'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder, els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
5: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
5: 3CAT

0: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè segons el Real Draquet 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 7a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
1: Són 2:15.

principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025.

0: Tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 a 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'un 1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I li demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
1: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portadora del sindicat, Yolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
3: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
4: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
5: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
7: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada...

0: tan masiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
1: La amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot transfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'ANT per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran servi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
6: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara col·lectivament aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
7: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
8: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura, la força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
9: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
2: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
10: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
0: doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà 2 a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
11: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El pastill, @3catinfoviari.
0: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
12: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
13: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia que la gent també ho ha aprofitat.
12: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
0: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes a les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bover, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
15: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
14: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
0: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
16: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge, a l'abril es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Jiménez Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
17: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
16: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyi.
2: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que combina teatre, música, projeccions, humor, per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
1: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
1: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de Fesebla. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
9: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Gullerson baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, l'ASC i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial, l'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri de penal ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip varesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell Club, on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club varesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. 3 cat.

0: Precisament en ciclisme, la Volta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59-79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
1: Tresca Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'han encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballarà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant a la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Ara mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació, a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa, comès suposadament per dos menors.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
3: No es posin Catalunya i no es posin els catalans. Aquí no hi ha ni indultes ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
3: He vingut a tots els expresidents aquí, bé m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
3: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en relleus, estic pensant en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
3: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que hem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
12: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
13: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternatiu per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
14: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forte Amigas.
15: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
16: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
15: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
16: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
15: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes, com els de França i Polònia, s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer més ruixat cap als ports, pel litoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
18: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats a tot el curs.
19: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en tot recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc que vagi a les escoles.
18: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
20: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
18: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
2: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
21: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al contat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
22: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més amb aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
23: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci bé. i això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: changing hands.
1: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
2: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
3: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
2: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia Genovioqui de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be que es presenta dimecres fora de concurs.
1: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietari d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
5: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera. A veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
4: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
6: 3CAT Info.
1: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
7: Sí, yo creo que sí, en la medida en que, los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
1: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
8: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit del Rubiales a Jenny Hermoso.
1: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
6: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
10: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ja està.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 7:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial, l'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
6: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
0: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només de grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
6: 3CAT Info.

0: jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del Club Vallèsà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè segons el Reial Draquet, 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariana Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
1: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí

0: Al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, doncs anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
1: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.533 escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
3: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus. Són més de la meitat dels nanos, tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
4: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
5: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
7: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i

0: que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
1: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot trànsfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
6: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara col·lectivament aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
7: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
8: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura, la força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
9: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
2: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
10: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes, localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
0: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
11: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem sobretot a la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El pastill, @3catinfodiari.
0: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
12: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
13: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
12: I l'Alta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
0: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
15: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs es pugui utilitzar de forma immediata.
14: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
0: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
16: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i l'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostàvem la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
17: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
16: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa, i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que combina teatre, música, projeccions, humor, per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: I senyor!
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
1: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
1: D'acord, moltes gràcies. Doctor.
2: Joan Lluís Botzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolsa. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
9: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Gullerson baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip va casar visita al camp del Mallorca. I en Waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell Club, on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club ballesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. 3CAT Info.

0: Precisament en ciclisme, la Volta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final. El Monestir de la Ràpida, Enric Mas, segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz, s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
1: Fresca Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules del festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballarà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I me demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem enraonant-nos a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: I ja no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Ara mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació, a banda, l'entrevista a Villa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
3: Són decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
3: No es posin Catalunya i no es posin els catalans. Aquí no hi ha ni un tundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
3: He rebut a tots els expresidents aquí, ben m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
3: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en grans, estic pensant en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
3: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
12: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
13: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
14: Zutiefst schockiert.
15: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultraseuropeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
16: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
17: The threat really increasing.
18: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
16: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
19: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
16: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Víctor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultras d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
2: Temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer més ruixat cap als ports, pel litoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
21: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
22: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi a les escoles.
21: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Vier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
23: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
21: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
14: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
24: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
25: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
26: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci bé. i això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: Changing hands, changing hands.
1: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
2: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
3: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
2: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
1: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasc, Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Guasc és integradora social, actriu, conta contes i propietari d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
5: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil. També perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera. A veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
4: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
6: 3CAT Info.
1: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
7: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo apreciará.
1: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
8: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
1: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
6: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
10: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ja està.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 3:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial, l'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
6: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
11: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només de grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club ballesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè segons el Royal Draquet 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariana Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
6: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional, al Matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar

0: del país per fer front a les altes temperatures.
1: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portadora del sindicat, Yolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
3: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
4: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant a la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
5: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
7: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
8: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada dia de avance, cada política aprovada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va

0: pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
2: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot transfuga doni el govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
4: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
5: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhagen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
6: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
7: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura, la força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
8: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
0: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
10: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
11: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
12: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mes de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
11: I l'Alta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
0: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bover, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
14: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
13: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
0: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
15: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i l'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
16: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
15: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa, i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyi.
2: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que combina teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
1: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
1: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Botzo, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez d'Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de Fesebla. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
9: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, l'ASC i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip varesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell Club, on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club varesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Real Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Precisament en ciclisme, a la Volta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz, s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia, Itàlia.
10: Tresca Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'han encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de